èxits sense pausa, un rere l'altre. No, no, no, no. A Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries,
1: i de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si no et menges qualsevol cosa... Per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui. Tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord, esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no seran abundants, tot i que puntualment doncs, sí que es podrien recollir entre 10-15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols. Les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, a migdia, un mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs, podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
1: Més informació, més música, més entreteniment.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Bon dia, són les 10. La quarta finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local, la quarta finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 8:45 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 8:45 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. Les entrades es podran adquirir a través del portal d'Entrepolis un cop es posin a la venda. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant pels skaters principals com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros a mida inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi. Teniu ja aquestes notícies disponibles al nostre web i molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran.
2: Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
9: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 11. L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del Jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil de Palafolls. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar també l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. En el cas de Palafolls, aquesta nova eina suposa una oportunitat per redescobrir el passat del poble i facilitar l'accés a la documentació. La quarta finestra estrenarà dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local omplirà de cultura el nostre poble aquest mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pel seu grup d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador, perquè les dues s'han concebut sense escenari físic i per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família. Es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a partir de dos quarts de la nit. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà també Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig i també el divendres 29 de maig. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entrepolis un cop es posin a la venda. Ja podeu consultar aquestes notícies, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Ràdio Palafolls.
4: 107.7

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 4 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant de la quarta finestra, perquè el grup d'adults proposa una de les seves cloendes a la masia de Can Florenci aquest pròxim dissabte, 9 de maig, a partir de les 6 de la tarda. Es tracta de Mentiders. La faran al Casal de la Dona, amb entrades disponibles a través d'Entràpolis o bé els links de l'avió que trobareu a l'Instagram de l'entitat.
0: No t'ho perdis.
1: Del nostre municipi també parlarem del cicle Escena 9. Aquesta setmana continua el cicle de teatre familiar amb Bruixanteris, una proposta que es farà diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls amb la companyia Butai Produccions. La proposta és d'entrada lliure fins a complir aforament. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Continua el cicle de cinema de Cineclub Garbí aquest divendres 8 de maig, projectant la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural Malgratec.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim avançant i parlem també d'activitats al municipi de Pineda de Mar, afegirem a la nostra agenda que demà reuneix de nou el Club de l'Òpera 2026. Serà a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, comentant l'òpera Werther de Jules Massenet. I el pròxim 7 de maig a la Biblioteca de Poble Nou tindrem Hora del Conte amb Li deien Calòpsia. Descobrim Europa des de l'espai exterior per nens i nenes a partir de 4 anys amb una inscripció prèvia gratuïta que es pot fer a través del correu electrònic bealta.pineda.p@viva.cat. Anem fins al municipi de Calella. També anem fins a la biblioteca del municipi, perquè avui hi ha club de lectura llibre obert a 6:45 de la tarda a la biblioteca Can Salvador de la plaça amb suite francesa, coordinat per Lluís Barri.
0: No t'ho perdis.
1: I demà, a l'Auditori Josep Maria Terricabres, al punt de 7:45 del vespre, la conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra de Miquel Cuní Martorell, 1827-1902, a càrrec de Ricard Martín Casacoberta. Passarem també per Tordera per complementar l'agenda, destacant demà dimarts una nova sessió de l'Espai Nadó amb ioga per a nadons a la Biblioteca de Tordera, una proposta gratuïta que s'iniciarà a les 10 del matí. I a Blanes destacarem que aquesta setmana comença el cicle de concerts de música a l'Esperança. Aquest pròxim divendres, a la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre, el primer concert. Tota la informació la trobareu a www.blanes.cat.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 12. Malgrat de Mar executa obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Malgrat de Mar està duent a terme aquesta setmana diverses obres de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta amb la Nacional 2 i la rotonda del polígon industrial de Can Patalina. Les actuacions consisteixen principalment en el fresat i la reposició de les capes intermèdia i de rodadura als carrils de circulació. Aquest tipus d'intervenció és habitual per garantir la seguretat viària i millorar l'estat del ferm, especialment en vies amb alta intensitat de trànsit, com ho és aquesta. Pel que fa a les afectacions, durant la jornada d'avui els treballs han incidit en el sentit Tordera amb talls en diversos ramals de connexió. Aquestes restriccions impliquen desviaments i possibles retencions, especialment en hores punta, per la qual cosa recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació. De cara als pròxims dies, les afectacions es traslladaran al sentit contrari, és a dir, en direcció Barcelona, seguint el calendari previst d'execució de les obres. Això comportarà noves restriccions en diferents accessos i ramals de la via, mantenint-se els treballs en horari diurn, generalment entre 7:45 i 7:00 PM. Durant aquests treballs, el carril afectat estarà completament tallat al trànsit. A més, està previst que l'actuació final a la mateixa rotonda de Can Patalina comporti afectacions específiques, incloent-hi treballs en horari nocturn, en pas alternatiu en algun moment concret. Aquesta notícia i d'altres ja la podeu trobar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar.

0: bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Escolta, Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del jutjat de Pau i també del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha sumat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del nostre poble. La iniciativa busca preservar el patrimoni documental i facilita la reconstrucció d'històries familiars i també l'estudi demogràfic local.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de l'informatiu d'avui, n'hi ha d'altres. La Quarta Finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i es que representaran sense escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig, mentre que el grup Consolida presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. La funció del dia 29 estarà també especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la planta baixa de la Masia. També avui parlarem de mobilitat i urbanisme perquè, malgrat demà, està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera, mentre que de cara als pròxims dies les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. Recomanen planificar els desplaçaments i és que els treballs es fan majoritàriament en horari diurn i es preveuen actuacions també nocturnes puntuals.

0: Avui també marxarem cap a Blanes, que planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. L'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per a esports urbans en un sol parc que actualment està en desús, situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids dissenyades amb la participació de la comunitat local de skaters. L'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros i les obres s'allargarien uns 6 mesos. I com és habitual, cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas del CD Palafolls, que ha remuntat in extremis, i també del club Futbol Sala Sant Lluís, que ha golejat en una jornada esportiva plena d'èxits pels equips palafollencs. Pel que fa al temps, la tarda ha començat amb moltes clarianes, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà un augment fins a tapar el cel. Entre el vespre i la mitjanit s'esperen precipitacions en forma de xàfecs que podrien afectar a qualsevol punt de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3, de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran i oscilaran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs a partir d'aquesta tarda, amb temperatures mínimes amb màximes que baixaran fins als 21 graus i mínimes que es mantindran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. I ho fem parlant de l'Arxiu Digital de la Generalitat, que ha incorporat la documentació històrica del jutjat de pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment al seu Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del nostre municipi, tant del jutjat de pau com del Registre Civil. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil del nostre poble. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i també administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions, tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb la iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. Parlem ara de teatre, de la quarta finestra, que estrena aquest maig dues produccions a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local La Quarta Finestra omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci, destacant per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per així buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, que s'ha creat aquest mateix any per l'altre demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truita de Família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions familiars.
1: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi amb famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
0: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig, a partir de dos quarts de nou del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig, amb dues sessions, una a les 6 de la tarda i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig, a dos quarts de nou del vespre, també. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entràpolis un cop estiguin a la venda. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que està executant obres de millora a la B-682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Malgrat està duent a terme aquesta setmana diverses obres de millora del paviment a la carretera B-682 en el tram que connecta amb la Nacional 2 i amb la rotonda del polígon industrial de Can Patalina. Les actuacions consisteixen principalment en el fresat i la reposició de les capes intermèdia i de rodadura als carrils de circulació. Aquest tipus d'intervenció és habitual per garantir la seguretat viària i també millorar l'estat del ferm, especialment en vies amb alta intensitat de trànsit. Pel que fa a les afectacions durant la jornada d'avui, els treballs han incidit en el sentit Tordera, amb talls en diversos ramals de connexió. Seguiran demà. Aquestes restriccions impliquen desviaments i possibles retencions, especialment en hores punta, per la qual cosa es recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació. De cara als pròxims dies, les afectacions es traslladaran al sentit contrari, és a dir, direcció Barcelona, seguint el calendari previst. Això comportarà noves restriccions en diferents accessos i ramals de la via, mantenint-se els treballs en horari diurn, generalment entre 7:45 del matí i les 7 de la tarda. Durant aquests treballs, el carril estarà tallat al trànsit. A més, està previst que l'actuació final a la rotonda de Can Patalina comporti afectacions específiques, incloent-hi treballs en horari nocturn, amb pas alternatiu en algun moment. I abans de parlar d'esports, com cada dilluns, el que fem és marxar cap a Blanes, i és que estan plantejant la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un nou skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements, pensats tant per skaters principiants com també per usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de reconegut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com detallen des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros, amb IVA inclòs, i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes el que vol és donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar, segons diuen, l'oferta esportiva del municipi, especialment entre el públic jove. I ara sí, com cada dilluns, obrim la plana esportiva per parlar dels resultats esportius d'aquestes últimes jornades. En aquest cas, destaquem una de les victòries del CD Palafolls, que va remuntar in extremis davant del Caçà, el Lluís Moner. Va ser una jornada de contrastos pel CD Palafolls aquests últims dies, però la gran alegria de la setmana la va donar el primer equip masculí a tercera catalana, que va aconseguir una victòria destacada al Palestàdium Lluís Moner davant el Caçà 2-1. I és que els palafollencs van capgirar el marcador en els últims 5 minuts de joc. D'altra banda, l'infantil va sumar un punt molt treballat en el seu desplaçament contra el Santa Costa Brava, 3-3. La cara amarga de la jornada, però, va ser pels equips base, i és que l'infantil sub-14 va patir una dura derrota a casa contra el Tordera, 1-14, mentre que l'Alaví sub-11 no va poder puntuar a Tossa, caient 11-2. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís destaca la sòlida victòria del primer equip a la divisió d'honor catalana, que es va imposar amb autoritat als Sils per 4-0. A les categories base, l'Alaví B va protagonitzar una golejada al Palauet contra l'Interesportiu Malgrat, 9-3, mentre que el Benjamí A també va vèncer amb contundència el Blanes Esport, 8-2. Altres triomfs destacats van ser el del KDC, que va guanyar la pista del Tordera, 1-6, i el de l'Alaví C, que es van dur els 3 punts de Premià de Dalt, 1-2. La cara amarga de la setmana va ser pels equips de les categories d'honor. El juvenil A va caure a la pista del Palauazos, 6-2, i el cadeta no va poder puntuar a Mataró. en perdre 8 a 3. Finalment, el juvenil també va patir una derrota en el seu desplaçament contra el Natació Sabadell per 4 gols a 1. Pel que fa al bàsquet, han estat unes bones jornades. El sènior masculí ha estat el gran protagonista. La tercera territorial han sumat 2 victòries consecutives. Una a domicili contra el Massanet i una altra davant del camp de Bànol. A les categories base, el júnior masculí va exhibir la seva superioritat a la pista del Lloret amb un 34-63, mentre que el mini masculí també va aconseguir un triomf contundent en el seu desplaçament contra el Fornells per 62-83. La cara amarga de la setmana, però, està pel júnior masculí, que no va poder superar el Cellera i va caure al pavelló de Palafolls per 57-69.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de futbol i és que van sancionar dos jugadors de tercera catalana i van restar un punt a la classificació al CD Palafolls pels fets ocorreguts contra el Tordera. El cap de setmana anterior, l'equip de tercera catalana del Club Deportivo es va enfrontar contra el Tordera. El partit no va ser gens fàcil pels jugadors de cap dels dos equips i és que els àrbitres van treure fins a 13 targetes grogues, tant pel Palafolls com pel Tordera. Tot i això, la pitjor part se la va endur el Palafolls, que es van dur 9 targetes, dues d'elles vermelles, i, per tant, l'expulsió de dos jugadors fora del camp. Com a resultat del partit, la Federació Catalana de Futbol va amonestar l'equip amb diverses sancions. D'una banda, els dos jugadors expulsats amb targeta vermella van suspendre els propers partits. Un d'ells, Pol Victòria, no podria jugar els pròxims 3 partits per no marxar cap al vestuari un cop expulsat. També per haver estat expulsat del camp en rebre dues targetes. L'altre, José María Bueno, tampoc va poder jugar els següents dos partits per insultar els àrbitres. El 2021, les obres d'un supermercat prop de l'Hospital de Calella van permetre descobrir les restes d'una casa romana. Les prospeccions arqueològiques que un grup de 6 arqueòlegs estaven fent a l'antic aparcament de l'Hospital 2 davant del tanatori de Calella van permetre desenterrar les restes romanes del jaciment del Roser, un dels més importants de tota la península ibèrica. Podria tenir una extensió de més de 2.000 metres quadrats, tot i que no l'excavarien sencer en aquell moment, sinó que estaven supeditats a les obres de construcció del supermercat Aldi. I és que justament la construcció d'aquest supermercat va ser el que va motivar fer aquesta prospecció que va finançar el mateix supermercat.

0: És moment de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar, perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa en Teris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ja ho hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Avui es preveuen pluges, però qui té tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica és en Quim Serra. Per això ara mateix connectem amb ell. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui. Tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord, esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la núvol velocitat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no seran abundants, tot i que puntualment doncs, sí que es podien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de Garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs, podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Entre altres, hem parlat de l'Arxiu Digital de la Generalitat perquè incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions del nostre municipi. I la Quarta Finestra presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i és que no hi haurà un escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig. El grup

consolidat també d'adults, presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. Aquesta setmana s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera. També ho faran els pròxims dies. De cara a mitjans de setmana, les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. També avui hem parlat de Blanes perquè l'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per esports urbans en un solar actualment en desús situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids, dissenyada amb la participació de la comunitat local de skaters.

0: I finalment, com cada dilluns, avui hem parlat d'esports, entre altres, del CD Palafolls, que va remuntar in extremis a només 5 minuts de final del seu partit, i el Club de Futbol Sala Sant Lluís, que va golejar en una jornada esportiva plena d'èxits. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
6: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
7: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
1: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Com ha anat aquest minipont, podríem dir, divendres, dissabte, diumenge, en ple d'activitats culturals que espero que hagis gaudit? Nosaltres ja renovem totes aquestes agendes en aquests primers dies del mes de maig per apropar-vos totes aquelles activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Ho farem en format titular, ho farem dins la xarxa cultural, que comença ara mateix. Però abans deixem fer-te una miqueta de sumari del que trobarem avui al programa, perquè com cada dilluns toca fer una ullada al passat i parlar d'història al nostre municipi. Qui ens acompanyarà en uns moments també aquí al costat, en aquesta taula del Palafolls en xarxa, és en Xavier Salicru, per apropar-nos una miqueta a la història del nostre municipi de Palafolls. Però per altra banda, a la segona part del programa parlarem de medicina i sobretot d'investigació en la medicina. Ens acompanyarà el doctor Eduardo Mill. Molts de vosaltres, de ben segur, el deveu conèixer perquè és doctor del CAP de Palafolls, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb ell volem destacar els avanços en aquesta fórmula Palafolls per parlar de salut. De fet, ja vam poder destacar amb ell precisament aquesta notícia fa uns anys. Ara s'han fet noves investigacions i els professionals del CAP de Palafolls han publicat una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica en aquest estudi. Qui en té tota la informació és el doctor Eduardo Mill, que avui també visita el Palafolls en xarxa. Serà a la segona part del programa. Abans, però, hem de començar per al principi i començar a destacar ja activitat cultural en aquest Palafolls en xarxa del 4 de maig, que tot just ara comença. Benvinguts, benvingudes, som-hi.
2: Xarxa cultural.
1: I comencem aquesta xarxa cultural, aquesta primera del mes de maig, repassant activitats al nostre municipi, a Palafolls. Parlem de la quarta finestra, perquè ja ens ho anunciaven tot just la setmana passada, comencen amb els seus espectacles de final de curs, sobretot el grup d'adults, aquests pròxims dies. Els cartells ja són publicats a través del seu Instagram. La primera proposta és Mentides, una de les cloendes, diguéssim, un dels espectacles que faran properament, en aquest cas aquest pròxim dissabte 9 de maig a la masia de Can Florenci i a partir de les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar a través d'Entràpolis o a través del link que trobareu a la bio del perfil d'Instagram de la quarta finestra. A més, també recordeu que hi haurà una altra representació de Mentides, això serà més endavant, o també l'altra proposta que trobareu a les mateixes xarxes socials de l'altre grup d'adults. Del nostre municipi no deixarem de parlar de teatre, ens centrem amb el cicle Escena 9, que continua aquest diumenge al migdia amb una nova proposta. Serà aquest pròxim 10 de maig, com dèiem, a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls. Bruixanteris, un espectacle per tota la família i com totes les propostes del cicle Escena 9, amb entrada lliure i aforament limitat, a càrrec de la companyia Butai Produccions. Girem cua i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, també per afegir propostes culturals a l'agenda. Primer el que farem és quedar-nos amb les diferents activitats a la seu de la Barretina Vermella, perquè ja han presentat totes les propostes per aquest mes de maig i el pròxim 8 de maig s'inicia el cicle de xerrades amb l'historiador local Joan Pinya. La xerrada d'aquest pròxim 8 de maig porta per títol l'escut de Catalunya, uns colors i un temps. Serà a la sala d'actes de la Barretina Vermella a partir de les 6 de la tarda. Més enllà, també destacarem que el pròxim 10 de maig, també a la seu de la Barretina Vermella, hi haurà Teresa Teresot amb la Teresa Gelpí, una proposta de teatre que es farà, com dèiem, a la sala d'actes amb proposta de taquilla inversa, això sí, amb aforament limitat, el pròxim 10 de maig a partir de les 6 de la tarda. Fora d'aquestes activitats de la Barretina Vermella, també destacarem proposta amb Cineclub Garbí. Aquest pròxim divendres projecten la pel·lícula La veu de Hin. Serà a 2:15 del vespre. El Centre Cultural, com dèiem, amb entrada que podreu comprar també abans de l'inici de la projecció. Girem plana i anem fins a Pineda. D'entre les activitats d'aquest municipi veí, comentar-vos que demà es reprèn el Club de l'Òpera 2026. En aquest cas, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, comentant l'òpera Werther, de Jules Massenet. I canviem de biblioteca, però en aquest cas anem fins a la de Poblenou. El pròxim 7 de maig arriba un especial Hora del Conte, sota el títol Li deien Calòpsia. Serà la Biblioteca de Poblenou, com dèiem, per descobrir Europa des de l'espai exterior. Per nens i nenes a partir de 4 anys, això sí, ens demanen que fa falta una inscripció prèvia, tot i ser gratuïta, a través del correu electrònic bealta.pineda.p@diva.cat. I de Pineda, comentar-vos ja directes cap al cap de setmana, que torna la proposta del Firassut. Tota la informació la trobareu a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Pineda. Anem ara fins al municipi de Calella. Estrenem, doncs, aquesta agenda del mes de maig, destacant que avui, i com cada primer dilluns de mes, hi ha Club de Lectura Llibre Obert. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, amb el llibre Suite Francesa, coordinat per Lluís Barri. Ja de cara a demà, una conferència que ens porta a l'espai de l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, a 8:15 del vespre. Una conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra, de Miquel Cuní i Martorell, 1827-1902, a càrrec de Ricard Marín, Casacoberta, que és llicenciat en Ciències Biològiques i entomòleg. La presentació anirà a càrrec de Pere Puig Gris i està organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. I encara una proposta més d'aquest municipi, i és que demà passat a les 9 del matí hi haurà la cloenda del cicle de passejades per a la gent gran a Santa Maria de Palau d'Ordera, organitzat per l'associació Calella Marxa. I al punt del migdia destacarem a l'espai Domum, ubicat a l'Hospital de Calella, la xerrada sobre alimentació i càncer, dirigida a pacients oncològics, a càrrec de la nutricionista Sandra Solís, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Girem plana, apartem Calella i ens centrem ara amb les propostes culturals al municipi de Tordera. Per exemple, per demà continua l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera, amb ioga amb nadons. Una proposta gratuïta que es farà, com dèiem, demà al punt de les 10 del matí. Teniu tota la informació a la mateixa biblioteca. D'aquestes activitats, i ja de cara al cap de setmana, destacarem que aquest diumenge hi ha la caminada del Twirling Vila de Tordera, amb sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. Una proposta que començarà a 9:15 del matí, amb preu d'inscripció que composa la caminada, la botifarrada, amb pa i beguda, a 8 euros, que es pot fer a través del codi QR que trobareu als cartells promocionals, o al mateix dia a partir de 9:15 del matí. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquest divendres comença el cicle de concerts Música a l'Esperança. El concert inaugural serà, com dèiem, aquesta setmana, aquest divendres, a partir de les 10 del vespre, i a la mateixa capella l'Esperança, amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet. Una proposta amb entrades disponibles a el perfil @musicaesperançablanes, també per donar una ullada al cartell d'aquests concerts que es faran fins al pròxim 29 de maig. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí. Comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És dilluns, i els dilluns ens agrada parlar d'història a Ràdio Palafolls, i en concret aquí al Palafolls en xarxa. Qui sempre ens porta bons consells i bones històries és el nostre historiador local, Xavier Salicru. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Avui que parlem de la Mare de Déu del Castell.
2: Sí, una de les grans joies que ja avanço que teníem a Palafolls. És una d'aquelles grans obres d'art que conservàvem a Palafolls i que, malauradament, doncs, el temps no ens l'ha conservada.
1: Altrament dita, Mare de Déu de Vivelles, si no m'equivoco, que m'ho deies abans fora de micròfons.
2: Sí, hasta fins i tot tenia un tercer nom, que era Mare de Déu de les Dones. I això, que això es dona així, aquesta diferència, aquests diferents noms, i és per al periple que va patir aquesta Mare de Déu, no? Originària, això sí, del castell, no? En la capella del castell, allà era la seva primera llar.
1: On comença, doncs, tota aquesta història, Xavi?
2: Mira, aquesta història, estem parlant d'una talla de fusta. No està massa clar, els historiadors de l'art no l'han acabat de datar, bàsicament perquè, com que fa anys que no la tenim, ja no podem comprovar i mirar-nos-la bé, sinó una, seria una talla de fusta datada entre el segle XIII i XIV, una talla de fusta que, si la mirem a primer cop de vista, ens pot semblar una talla romànica, però ja té alguns trets gòtics. Parlant, es podria definir com una talla entre transició del romànic al gòtic, no? En aquell moment podria ser aquelles últimes imatges, no? Encara amb característiques del romànic, no?
1: I on la situem per primera vegada? Entenc que per la informació que tenim i pel que m'expliques, al castell.
2: En el castell, sí, no tenim cap altra dada de la capella del castell que no sigui aquesta Mare Déu, coneguda com a Nostra Senyora del Castell, no? En època medieval, i és allà on te la documentem, però clar, no sempre s'estarà en el castell, ja sabem, hem explicat a vegades, moltes vegades, Jordi, que el castell, doncs, hi ha un moment que, no?, que té una puixança, però també ve la seva crisi, hi ha un moment que el castell s'abandona, no?, l'hem datat sempre al segle XVII, i al segle XVII aquella capella, doncs, ja està molt abandonada, no hi ha ningú per allà, i la Mare Déu es vol preservar i es trasllada.
1: Cap on te va, doncs?
2: I va, doncs, a un lloc molt pròxim al castell, no?, cap a Sant Pere de Vivelles, que n'hem parlat moltes vegades.
1: D'aquí el segon nom que ens comentaves, no?, la Mare de Déu de Vivelles.
2: Perquè al ser traslladada, tot i que s'ha recordat sempre que formava, que havia el seu origen és el castell, per tant, una nova ocupació, doncs un nom. I això com ho sabem? Ho sabem perquè les fonts ens documenten que la tenim a Sant Pere, però tenim una dada molt, molt maca i molt curiosa. Tenim, conservem, no el seu estat original, però sí amb documentació posterior, uns goigs que varen ser fets el 1683 pel rector de Sant Genís, no? Uns goigs dedicats a la nostra senyora, a la Mare de Déu de Sant Pere de Vivelles, i en els goigs ens diu una cosa molt literal que és com una història directa, no? I ens diu, aquests goigs diuen, els llegeixo quatre versos, diu: la capella del castell, pròpia casa de vos era, per ser destruït aquell, avui ho és la de Sant Pere, no? Ens està parlant de la casa de la Mare de Déu, per tant ens està dient exactament per què és a Sant Pere, perquè, doncs, el castell ha quedat destruït, abandonat, i va ser traslladat a Sant Pere, no? Per tant, aquests goigs, que és com una joia històrica, no?
1: Entenc que la cultura popular també el que fa és aquests nomenaments, no? Perquè si la comencien com a Mare de Déu del Castell i després, com qui no vol la cosa, va transformar-se, permeten dir-ho així, amb la Mare de Déu de Vivelles, això ho feia la cultura popular, no? Com l'anomenava la gent, o sigui, no hi havia cap títol, no hi havia cap nomenament, no hi havia cap cosa molt més enllà, no?
2: Clar, això és la tradició oral, aquella Mare de Déu desapareix, marxa del castell, i per tant les noves generacions que hi tenen fe amb aquella Mare de Déu, però on te la tenen, aquella Mare de Déu? La tenen a Sant Pere. Per tant, a quina Mare de Déu tens devoció? Doncs a la Mare de Déu de Vivelles, la que està a Sant Pere de Vivelles, no? Per tant, clar, ara tenim la documentació, és molt propera i tot queda molt documentat, però el segle XVII i el segle XVIII, doncs, tot funcionava més d'una tradició oral, no?
1: Fins i tot coneixem aquests goigs, que tu ens comentaves, Xavi, i que ens has narrat 3-4 frases. I com continua el viatge d'aquesta Mare de Déu, d'aquesta talla?
2: Clar, doncs Sant Pere, com tots els edificis tan històrics, tant de centenars d'anys, doncs també té un moment de declivi. A la segona, no tenim la data concreta, però a la segona meitat del segle XIX passa un moment que en passa d'altres, posteriorment, però Sant Pere de Vivelles no passa per la seva millor moment, i aquesta Mare de Déu, el rector del moment, decideix tornar-la a traslladar. I cap on te va? Doncs cap al lloc on pot estar més protegida, cap a la parròquia de Sant Genís, no?, a l'església de Sant Genís. I és quan allà la documentem, aquesta segona meitat, a Sant Genís, i aquí adopta un tercer nom, tot i que no podem documentar exactament el per què. I llavors es coneix, a la documentació ens surt, com a Mare Déu de les Dones, també sempre de Vivelles, però també aquest afegitó, Mare Déu de les Dones. Però aquí sí que no tenim cap relat per explicar el per què.
1: Ara ens aturarem en aquesta tercera part, però estava pensant, Xavi, el viatge d'aquesta Mare de Déu bàsicament sempre tenia un per què, i era la conservació, no? Abans ens has fet un spoiler també, i sabem que aquesta Mare de Déu, diguem que es va perdre, després m'ho explicaràs bé. No van aconseguir la seva fita, però sí que és veritat que es va traslladar del castell a Vivelles i de Vivelles a Sant Genís, en aquest cas per intentar conservar-la, no? O que no es perdés en el pas del temps.
2: Clar, això el que ens ensenya, no?, d'aquest trasllat de preservar la imatge, és la gran devoció que tenia la imatge, no? Per tant, si aquell edifici que l'allotjava, doncs, començava a estar en crisi pels motius que fossin, important era preservar la imatge, no? Fins que acaba, doncs, a l'església parroquial de Sant Genís, no?
1: En tenim imatges o tota aquesta informació que tens, Xavi, bàsicament són amb escrits de l'època?
2: No, en tenim imatges, ho hem avançat, no?, que aquesta imatge acaba desapareixent, però en tenim imatges sobretot d'un moment molt important. El 1929, no?, que potser molts oients els hi pot sonar, es va fer una exposició universal a Barcelona. Es pretenia mostrar el país, no?, sobretot el concepte d'Espanya d'aquell moment, no?, l'any 29 va ser un any complex, no?, estàvem en dictadures, i es volia mostrar, ensenyant tot el món el que era el país. I una de les... i es va portar diferents elements artístics, es van portar allà per mostrar-ho al món. I una de les coses que es va portar va ser la Nostra Mare de Déu del Castell, o de Vivelles, per tant, era una figura rellevant, i es va portar allà. Portar-la allà va representar que es va fotografiar moltes ocasions, per tant hem conservat moltes imatges gràcies a que va ser motiu d'aquesta exposició universal, i que no va ser l'única peça de Sant Genís que va anar cap allà, sinó com a Sant Genís, com a parròquia antiga, teníem altres elements litúrgics de gran valor cultural i històric, però també valor pels materials que eren fetes, i també s'hi va exposar aquí a Barcelona una creu processional de gran valor, feta de plata, molta pedreria. Doncs aquests dos elements, no?, del patrimoni català van anar a Barcelona per mostrar, per representar, no?, una mica la història de l'art, no? Mm-hmm.
1: Però d'aquesta exposició universal va tornar, aquí de moment no la perdem. Aquest no és el motiu en el qual no sapíem on va parar, perquè dèiem que teníem aquest tercer viatge que, com deies, va acabar sent la Mare de Déu de les Dones, tot i que deies, no teníem gaires pistes, no teníem gaire més informació, i què és el que va passar després? Com continua aquesta història?
2: Bé, la imatge del 29 torna cap a la seva parròquia, no?, cap a Sant Genís, i clar, i sabem, doncs, què va passar el 36. El 36 hi ha aquesta revolució que, no, que es vol que contra l'Església i contra tots els estaments, l'Església de Sant Genís es crema, però la imatge se salva, i és dels pocs elements de l'Església que se salva. Se'ls va salvar un Sebastià, un Sant Isidre, el patró de la parròquia era Sant Genís, i la Mare de Déu. Aquests tres elements, tots tres de fusta, van ser amagats en un marge durant 3 anys, durant tota la Guerra Civil, i llavors, passada la guerra, doncs es van tornar a treure. Què va passar? Que van quedar molt malmesos. El Sant Genís es va restaurar, no?, com a patró, però la Mare de Déu no es va restaurar. Era una fusta, no sabem quina fusta era, hem d'entendre que era una fusta d'algun arbre noble, per tant va aguantar bastant. Tenim alguna imatge posterior del 36, no?, del 39, quan es va restituir. Es veu molt malmesa, però encara la veus perfectament, no? Es pot veure ben bé la fesomia de la Mare de Déu, en Jesús, la vestimenta, però clar, va quedar molt malmesa. 3 anys a la intempèrie, doncs la fusta, ja sabem el que passa amb la fusta, no?
1: Xavi, per aquells nostàlgics que van viure també les jornades teatralitzades al castell de Palafolls, precisament de fa menys d'un any, hi havia una de les escenes, precisament, que sortia de Sant Genís i que parlava més o menys d'això, no?, de la recuperació, de la crema d'aquestes imatges quan hi havia aquesta revolta contra l'Església. No sé si té molt a veure, aquesta escena que van viure amb el que ens estàs explicant o no.
2: Clar, aquella escena explicava tota aquesta història, no?, i em sembla recordar, no sé si ara ja no recordo, aquest any o l'any anterior, que havíem fet el pas del castell a Sant Pere, i aquí vam representar, no?, tota aquella gent que organitzàvem, doncs, aquesta guerra i la defensa de la Mare de Déu. I ara que parles d'aquesta escena, també és interessant, perquè la imatge que vàrem fer servir, no?, per la representació,
1: sí,
2: és una imatge que n'hi ha 3 i que van ser fetes a partir d'aquestes imatges antigues, a partir d'un artista d'Olot, i es va fer unes reproduccions força, força
1: fiables,
2: bones,
1: no?,
2: sí,
1: o semblants.
2: Sí.
1: I a partir d'aquí, Xavi, dèiem que havíem fet spoiler, però sí que m'han anunciat que la Verge es perd. Què és el que va passar? Quin va ser el seu final?
2: Doncs mira, sabem que la Mare de Déu, passada la guerra, no?, se restaura, es posa en un altar. Això també sabem que la gent li posa un quart nom, li diuen la Mare de Déu antiga, la gent de Sant Genís, per referir-se a la Mare de Déu, li diu la Mare de Déu antiga. No teníem massa clar de quan era.
1: Perquè l'havien substituït? Perquè ja n'hi havia una de nova?
2: No, perquè feien referència a la seva antiguitat, no? Suposo que la veien molt malmesa, molt corcada, i li deien la Mare de Déu antiga, no? Vull dir, ja, per tant, ja
1: posàvem valor. El periple, no?, que va passar també, les ferides de guerra, no?, que n'hi diríem.
3: tant.
2: Sí, doncs, i això arribem a l'any 56, i a l'any 56, fent un estudi de les esglésies i elements artístics, no?, de les esglésies, ve un personatge d'Arenys, Pons i Guri, i pregunta per aquesta imatge, perquè la tenim ben documentada. I el rector del moment li va dir, doncs, la imatge ja no la tenim. Diu, estava tan corcada, que em va quedar fos a les mans i va quedar llançada. I aquesta és la història, és aquest final tan curiós i tan enigmàtic, i a vegades que costa de creure, almenys per part meva, perquè per malmesa que estigués, com quedar desmuntada una Mare de Déu antiga d'origen medieval, és, costa de creure que aquell rector l'acabés llançant, no? Què va passar? No direm res per no...
3: No, vés a saber si ara està a casa d'algú.
2: Podria ser món, que als anys 50, anys de, no?, moltes mancances, la postguerra, potser ha acabat, o no, potser sí que el senyor rector va ser el que va passar, o potser ha acabat amb una col·lecció privada.
3: Avui hem conegut la història de la Mare de Déu del Castell, com sempre ben explicada amb l'historiador local Xavier Salicru. Xavi, gràcies per ser amb nosaltres. Dilluns que ve ens hi tornarem a posar.
2: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
4: 107.7 FM.
5: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
6: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
5: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
0: Ràdio Palafolls a les xarxes socials, facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
7: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
8: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
9: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
10: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
11: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
12: Escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM. 24 hores amb tu.
3: Avui volem parlar de salut, i és que els professionals del CAP de Palafolls han publicat recentment una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Tot això es remunta anys enrere, en el que va ser la fórmula mare o la de l'inici que es va dominar fórmula Palafolls. Amb nosaltres tenim un dels doctors, un dels metges del CAP Palafolls, que precisament porta tot aquest tema, és l'Eduardo Mill, el tenim a davant. Eduardo, molt bona tarda, benvingut.
13: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Destacàvem una miqueta, o intentàvem fer un exemple, de tot això que ha estat com una miqueta complexa, que és aquesta investigació que heu publicat recentment per millorar el control de la salut metabòlica. Crec que la cosa va per aquí, no?
13: Sí, efectivamente. Antes que nada, Jordi, gracias por esta posibilidad. Y nuestra publicación basa en el desarrollo de una fórmula complementaria a la original, fórmula Palafolls, la cual logramos simplificar las ecuaciones o las fórmulas de cálculo de la grasa corporal que había hasta ese momento en uso a nivel de investigación y de salud pública, reduciendo básicamente los pasos matemáticos y logrando una efectividad semejante a las anteriores. En base a ese primer escalón es que nuestra línea de estudio ha continuado intentando buscar la forma de poder calcular de forma integral no solamente la grasa corporal, sino lo que en salud pública se llama masa magra corporal. En la bibliografía se encuentran una serie de fórmulas, las cuales tienen una cierta complejidad bastante significativa, pero básicamente el primer escollo que encontramos, el primer problema que tuvimos, es que estas fórmulas devuelven un resultado en valores absolutos, o sea, en kilogramos, mientras que las fórmulas de grasa corporal son en valor relativo, en porcentaje. Por lo tanto, ya esa era una primera diferencia que con el estudio y la iniciando a partir de los valores de la grasa corporal, hemos logrado desarrollar esta que hemos denominado masa corporal, magra porcentual, y que deriva de la original fórmula Palafolls.
3: I això, més o menys, a nivells pràctics, doctor, què permet o en què ajuda al dia a dia i a la vostra tasca, sobretot com a metges?
13: És una herramienta, Jordi, que nos abre la puerta, no solamente a nivel de nuestra línea de estudio, de poder establecer el seguimiento y la detección de un fantasma clínico, como lo denomino coloquialmente, que es la resistencia a la insulina periférica. Esto es una condición que lamentablemente cada vez se extiende más en la población por la pandemia, se puede decir, de obesidad, y que es total y absolutamente asintomática y que se puede arrastrar durante muchísimos años, desembocando esto en el desarrollo posterior de la diabetes de tipo 2, la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Por lo tanto, este fantasma, estamos a la caza de él. Y estas dos herramientas, tanto fórmula Palafolls como la masa corporal magra, lo que nos da la posibilidad es de seguir estudiando en esa línea y poder determinar para la práctica en atención primaria y con el uso de parámetros absolutamente elementales, como los que tenemos en atención primaria, la posibilidad del desarrollo de un determinado paciente y sin sintomatología de esta condición.
3: Són condicions molt bones les que ens expliques, però de totes maneres entenc també, Eduardo, per el que m'estàs explicant, que això s'ha de seguir investigant, és a dir, no m'ha arribat a un punt ni final.
13: No. És simplemente un escalón más de una escalera que creemos que tiene muchos más escalones y que estamos dispuestos con muchísimas ganas e ilusión para seguir subiéndolo.
3: Quin seria, no sé si us ho heu plantejat, al nivell final, és a dir, quin seria l'objectiu amb el que us donaríeu per convençuts?
13: De aquí a muchos años.
3: Sí.
13: Sería muy, muy eficaz que lográramos la posibilidad de un score de puntaje, para lo cual, sumando o restando, poder establecer una alta probabilidad, una probabilidad mediana o una probabilidad baja de sufrimiento asintomático de un determinado paciente de esta condición que comentábamos, que es la resistencia a la insulina en tejidos periféricos.
3: Serien molt bones notícies, sens dubte, però vull remuntar-me una miqueta cap al passat, cap a l'inici de tot això, perquè recordàvem, fins i tot crec que ho vam comentar aquí mateix a la ràdio, crec que va ser cap al 2019, si no m'equivoco, quan situem que comença tot amb aquesta fórmula de Palafolls, no? Fórmula de Palafolls que s'anomenava. Com recordes tots aquells inicis, Eduardo? Ya hace unos cuantos años, hace casi 8, ¿eh? O sea que...
13: Sí, tela. Sí, sí. Bueno, fueron muy ilusionantes, Jordi. A ver, la Organización Mundial de la Salud sigue sosteniendo la clasificación de los pacientes a través del índice de masa corporal. Esto es básicamente la distribución del peso en la superficie corporal. Y esto lo clasifica en normal, sobrepeso u obesidad. Bien. Sabemos todos que el exceso de grasa es tóxica. A niveles metabólicos, a efectos metabólicos, tiene una implicación deleteria, o sea, una implicación tóxica.
3: ¿Sí?
13: Y nos lleva a determinadas enfermedades. Pero el problema está que cuando ya se declara la enfermedad, me refiero a la diabetes, la hipertensión y demás, ya han pasado muchos años en condiciones asintomáticas y que con el índice de masa corporal exclusivamente no hemos sido capaces de lograr establecer la probabilidad de que ese determinado paciente vaya a sufrir a un futuro, 10, 15 años, una condición de esa naturaleza. Todo el mundo sabe que mantener un peso correcto es absolutamente estable, pero es francamente difícil, francamente difícil. Estamos en unas condiciones del desarrollo social que cada vez somos más tendientes a al sedentarismo, uh-huh. y tenemos ciertamente asegurados nuestras ingestas calóricas, por lo cual nuestras células están adiestradas biológicamente para acumular energía, por una cuestión ancestral en la cual sabíamos que hoy comíamos, pero probablemente luego de 4 o 5 días no sabíamos hacerlo, claro. Por lo tanto, nuestras células no saben que nosotros vamos en coche. Ellas están acostumbradas a, mientras más energía acumular, mucho mejor. Por las dudas, mañana no tengan acceso a estas. Por lo tanto, esa situación, el índice de masa corporal no lo refleja, y no lo digo yo porque se me ocurra expresarlo, sino porque hay un conjunto de líneas de investigación que lo manifiestan. Tal es así que hay pacientes con índice de masa corporal normal, ¿sí? pero con exceso de grasa.
3: ¿Y cómo se explica esto?
13: Eso se explica porque una cosa es pesar todo el conjunto orgánico, ajá. y otra cosa es diseccionar, separar, intentar dividir los diferentes componentes orgánicos. Y es ahí cuando logramos, a través de la simplificación de las ecuaciones que había, que eran simplemente bastante complejas, establecer cómo se calculaba el porcentaje de grasa corporal. Y si me dejas una palabra más,
3: ¿sí?
13: Jordi, a partir de ahí, y todo el mundo sabe, como decíamos, que el exceso de grasa es nocivo para la salud. Pero hemos encontrado, a partir del desarrollo de la masa corporal magra porcentual, que a medida que ganamos grasa, uh-huh. perdemos masa magra. Y dentro de esa masa magra está la masa muscular. Órganos, los músculos estriados, los músculos que nos hacen caminar, que nos hacen agachar y levantarnos, que nos hacen ejercer nuestras acciones del día a día, es un órgano estrictamente mecánico, pero fundamentalmente metabólico. Es el horno de combustión de nuestras calorías. Por eso los médicos insistimos en, mientras mayor actividad física, mejor, para que el exceso calórico que podemos asegurarnos en una dieta habitual sea quemado por esa masa muscular. Pero cuidado, porque a medida que se expande la grasa, se va perdiendo massa muscular.
3: Mm-hmm. És molt clara l'explicació que ens estàs recomanant, per tant, i segurament no estem parlant de fer un turmalet o ejercicio como muy intenso, no? En aquest cas, estem parlant d'una vida tranquil·la, però gens sedentària, en aquest cas, o sigui, caminar, pujar escales, etcètera, no?
13: Eso, ahí está el secreto, lo acabas de decir. Evitar el ascensor, subir por escaleras, evitar el coche para una compra a una distancia corta, uh-huh. Ir andando, traer quien se lo pueda permitir, el saco de la compra, porque no solamente deambula, sino que también ejerce fuerza, y la musculatura en esa condición ya consume calorías y nos evita esta situación a la cual estamos expuestos, no solamente a nivel de Palafolls, no a nivel de Cataluña, sino a nivel mundial.
3: Mm-hmm.
13: A nivel mundial.
3: Mm-hmm. Important també que sigui de forma contínua, no? No és allò de que avui vaig a comprar caminant, però després demà ja m'he cansat, per tant agafo el cotxe. No conseguimos nada aquí, doctor.
13: Siempre uno es mejor que
3: Hombre,
13: cero.
3: Claro. Mm-hmm.
13: Uno es mejor que cero, pero si podemos incrementar y generar el hábito. Los seres humanos somos muy de hábito,
3: sí.
13: Lo que pasa es que lograr el hábito es lo complejo. Realmente ganaremos, no sé si cantidad de años de vida, pero sí cantidad de años de bienestar. Y hoy en día la sobrevida, la supervivencia se ha incrementado muchísimo con los adelantos farmacológicos. No estamos en esa situación, no estamos en ese análisis, estamos en el análisis de vivir más y también vivir mejor.
3: Eduardo, no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense destacar la importància de la investigació, una paraula que ha sonat molt, quan estàvem xerrant ara cara a cara, però entenc que això també passa per un ingrés econòmic, és a dir, en aquest cas necessitem doncs que la investigació existeixi, però que la gent i, no sé, les autoritats o qui hagi d'invertir en investigació segueixi, no? Perquè en aquest cas es poden descobrir coses tant del dia a dia com la que estem comentant ara, però és molt necessària, sobretot en el camp mèdic, la investigació.
13: Absolutamente, y no solamente en el campo médico, porque la investigación, el desarrollo y fundamentalmente el estudio no nos hace más humanos, nos hace mejores humanos. Y en los tiempos que corren, ser mejores humanos es una deuda que tenemos y que estamos luchando por intentar lograr.
3: Una bona manera d'acabar aquesta entrevista. N'estarem ben pendents, perquè com dèiem, aquesta recerca continua amb el doctor Mill. Entenc que sou diferents doctors que hi treballeu en aquest cas, ara en aquest cas la cara visible que ens acompanya avui, però que necessitem que segueixi investigant per seguir tractant aquests temes. Doctor Eduardo Mill, gràcies avui per ser amb nosaltres.
13: Gràcies a ustedes por esta oportunidad nuevamente.
14: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
3: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar repassant més activitat cultural al vostre costat. Serà després de l'informatiu migdia a Ràdio Palafolls. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La Quarta Finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local, La Quarta Finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 8:45 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 8:45 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant pels skaters principiants com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros amb IVA inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del Jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil de Palafolls. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i administratives, obrim la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar també l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. En el cas de Palafolls, aquesta nova eina suposa una oportunitat per redescobrir el passat del poble i facilitar l'accés a la documentació. La quarta finestra estrenarà dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local omplirà de cultura el nostre poble aquest mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pel seu grup d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador, perquè les dues s'han concebut sense escenari físic i per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família. Es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà també Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig i també el divendres 29 de maig. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entrepolis un cop es posin a la venda.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Tarragona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 4 de maig de 2026. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta, Laia Muñoz.
2: L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista del municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys.
1: I localitzen el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella, Sergi Ferrer.
3: La víctima, que anava completament vestida i no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i a l'espera dels resultats de l'autòpsia tot apunta a una mort per ofegament.
1: I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3, Mar Tres Serres.
4: L'AFA defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual.
1: L'Arxiu Digital de la Generalitat incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls, Melina Morilla.
5: Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del municipi des de casa.
1: I Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques, Martí Capçada.
6: L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, l'expressió i el desenvolupament personal durant el període d'estiu.

0: Bona tarda. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, correcte. L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista el municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys. Aquell any la renda mitjana a Alella va ser de 35.425 euros per habitant i darrere d'Alella van quedar Matadepera amb 34.766 euros per habitant, Sant Just d'Esvern amb 33.256, Cabrils amb 31.280 i Sant Cugat del Vallès amb 30.434 euros. Per comarques, el Barcelonès va ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena. Tot plegat amb una ronda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugera per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt en les rendes respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos, i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any més del 30%. A Cabrils també va créixer més del 20%.

0: I avui també us expliquem que han localitzat el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'avís de la presència d'un cos flotant dins l'aigua a una cinquantena de metres de la costa a l'altura del far es va rebre a les 2:10 per la trucada d'uns banyistes que van alertar de la situació als serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat que van recuperar el cos, així com patrulles de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Un cop a terra es va confirmar la mort de la víctima i poc després es va procedir a l'aixecament del cadàver per part de la comitiva judicial. Segons les primeres informacions facilitades per fonts oficials, es tracta d'un home de mitjana edat, d'uns 50 anys, que anava completament vestit. La víctima no portava documentació i encara no s'ha pogut identificar. En una primera inspecció visual, el cos no presentava signes evidents de violència. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot sembla indicar que la causa de la mort seria l'ofegament. Paral·lelament, s'han obert diligències per aclarir les circumstàncies del succés. La investigació va a càrrec de la policia judicial de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies. I a Malgrat de Mar, dos menors han estat multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. Ona Malgrat.
2: Bona tarda. La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Camp Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona.
0: Gràcies. I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3. Martre Serres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Ignasi Iglesias continua la seva lluita per evitar la supressió d'un dels grups d'I3 de cara al curs vinent, després de les concentracions dels darrers mesos, on tota la comunitat educativa es va unir per dir no a la retallada. Les famílies recorden que l'entitat funciona com una comunitat activa que no pensa baixar el cap. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al poble no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. En parla la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
4: Un curs bé i no per fer aquestes retallades que volen fer.
3: Actualment el centre gaudeix de grups d'unes xifres que permeten una atenció personalitzada, especialment en infants que tot just comencen la seva escolarització, i és per això que la tresorera de l'AFA, Mari Martínez, també creu que la supressió d'una classe seria perjudicial.
5: No es lo mismo una clase con 17 y 18 niños, hablamos de niños de 3 años, incluso de 2, con una profesora que te metan 25. No, es que es, yo para mí es inviable. Y de hecho, es que creo que va a ser un desastre.
3: Mentre la lluita del sector educatiu continua en marxa, les famílies de l'Ignasi Iglesias mantenen la seva reivindicació per una educació pública forta i que prioritzi la qualitat d'ensenyament pels nens.
0: Gràcies, Marc. I un curtcircuit és amb total probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest passat divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'Avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar, a Ràdio Canet.
6: Un curtcircuit és amb tota probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'Avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 6 dotacions de bombers, 2 de la policia local i 2 més de Mossos d'Esquadra. Afortunadament, el foc va ser controlat sense causar danys personals. La policia local va rebre l'avís que hi havia un incendi en un magatzem a 8:45 del matí d'aquest passat divendres. De seguida es van personar els cossos de seguretat i es va procedir al desallotjament de l'edifici de 5 plantes com a mesura de prevenció. Pel que fa a les causes, tot sembla indicar que el foc es va originar per un curtcircuit, ho comenta el cap de la policia local, Servando Gómez.
7: En principi, el que es sospita és que va haver algun tipus de curtcircuit i a partir d'aquí doncs, van començar a cremar les caixes de plàstic que hi havia, d'emmagatzematge, de begudes i més, i també va fer foc i van calar i va haver una bombona d'aquesta de campingàs que va explosionar.
6: Un cop apagat el foc cap a les 11, els veïns del bloc de pisos van poder tornar als seus habitatges, ja que no hi va haver danys estructurals, només estètics, i no ha estat necessari reallotjar cap família.
0: I tenim novetats sobre l'agressió masclista que es va produir fa uns mesos als apartaments Toica de Calella. De moment, la mare millora, però la jove continua en un estat molt delicat. Sergi Ferrer.
1: El cas més greu es remunta al mes de gener, quan es va produir una agressió molt violenta a una mare i una filla per part de la parella de la jove. Les conseqüències han estat especialment dures per a la filla, que es troba en una situació molt delicada, mentre que la mare evoluciona favorablement. L'alcalde Marc Buch en va parlar la setmana passada en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
8: La mare es troba en una situació més bona de salut, però la filla, doncs, malauradament té unes seqüeles importants. Nosaltres a la seva plena disposició, amb la mare, que és amb qui tenim doncs, més contacte, perquè actualment doncs, ja està per aquí a la zona, li estem ajudant tots els recursos que facin falta i més, només faltaria. Hem demanat la implicació d'altres administracions, com sempre ha costat, però al final doncs, ho hem aconseguit. Però a mi em va quedar una sensació molt agradolça, la veritat, és que és un tema que jo vaig viure molt intensament. Pensar que hi pugui haver algú a Calella que estigui disposat a fer tant de mal em va afectar moltíssim. Em va afectar molt també perquè quan vaig arribar allà vaig veure els professionals, els policies i els sanitaris del SEM, i quan els veus afectats amb ells és que t'ho transmeten, no?
1: Dies després d'aquests fets, l'Ajuntament de Calella va ordenar el tancament d'un dels bars situats als baixos dels apartaments, considerat un focus de conflictivitat. Malgrat això, la tensió a la zona no ha desaparegut. Fa pocs dies es va produir una nova baralla molt violenta en què es van veure implicades tres persones. Una d'elles, tot i haver estat brutalment agredida, s'ha pogut recuperar favorablement. Tot i que les últimes dades apunten a un descens general dels delictes a la ciutat, aquest punt concret continua sent especialment conflictiu. L'alcalde Marc Buch assegura que el govern no abaixarà la guàrdia i continuarà insistint en les mesures de seguretat, malgrat les crítiques per part de l'oposició, com les del regidor de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada.
8: Que molts casos són els personatges doncs, que certs partits estan defensant. Vostès saben que jo quan parlo d'aquests temes m'han dit de tot, el primer el senyor Tejada, m'han dit de tot i em continuen dient de tot. Nosaltres no ens cansarem, posarem tota la garra a la graella, i aquí en Estoica, per exemple, el que fem és doncs, una vigilància contínua i estem molt a sobre per evitar que passin coses com aquestes. No ho podem evitar a vegades, és cert, però intentem doncs, que redueixin aquests delictes, i la prova és que ho estem fent bé, perquè les xifres de delinqüència estan baixant moltíssim, han baixat més d'un 20%, però a mi m'és igual que baixin. El que hem de fer doncs, és insistir i evitar doncs, que situacions com aquestes es repeteixin.
1: El govern local admet que preocupa especialment l'augment de la violència. En aquest sentit, Buch ho vincula a canvis socials i demogràfics que, segons diu, generen noves tensions. En aquest context, el consistori manté el dispositiu policial reforçat a la zona dels apartaments Toica amb l'objectiu de reduir els incidents i recuperar la sensació de seguretat entre els veïns.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar encara treballa en la confecció del cens de pisos buits que la regidora d'Habitatge va anunciar pel primer semestre d'aquest any, Laia Muñoz.
9: Així és, Gemma. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que es va transcendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte serà següent, serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
10: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'en Com Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important: quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix.

0: Gràcies, Laia. I l'Arxiu Digital del Consell Comarcal del Maresme incorpora la documentació històrica del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
1: Bona tarda, així és. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha ingressat recentment al fons documental en paper procedent del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Palafolls. Aquesta iniciativa permet que tant els veïns com els investigadors puguin consultar una part fonamental de la memòria administrativa i civil del poble, sense necessitat de desplaçaments físics. Tota la documentació ja està disponible a través del portal Arxius en línia, una plataforma de consulta que facilita l'accés públic al patrimoni documental català. El fons que s'ha digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Aquests documents són peces essencials per a aquelles persones que busquen reconstruir les seves històries familiars o per a estudiosos que vulguin analitzar l'evolució demogràfica de Palafolls al llarg dels anys.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Tordera inicia el desnonament administratiu de la parada La Barraca en el passeig fluvial. Mar Tres Serres.
2: Sí, el consistori torderenc fa un pas més per recuperar l'espai públic que actualment ocupa la parada de mercat coneguda com La Barraca, situada a la zona del passeig fluvial i al Parc de l'Amistat. El ple municipal va aprovar l'inici d'un procediment de desnonament administratiu contra l'empresa Rostisseria L'Arest, SL, després que aquesta hagi perdut la llicència per continuar amb l'activitat. L'origen del conflicte es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern va imposar una sanció a l'empresa que suposava la revocació de la seva llicència de venda al mercat dels diumenges. Tot i que els propietaris van portar el cas als tribunals, el passat juliol una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'Ajuntament. Com que actualment no hi ha cap mesura judicial que aturi l'ordre de tancament, la parada ocupa l'espai públic d'una forma irregular. Segons l'informe tècnic municipal, l'establiment es troba en una finca qualificada com a equipament d'espais d'usos públics. Així doncs, en tractar-se d'un bé de domini públic, l'Ajuntament té l'obligació legal de defensar-lo i recuperar-ne la seva possessió. Ara, el consistori ha obert un període de 10 dies d'audiència perquè l'empresa presenti al·legacions i a partir d'aquell moment la propietat tindrà 8 dies per retirar voluntàriament el quiosc, la maquinària i el mobiliari. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa amb l'ajuda, si fos necessari, de la policia local i repercutirà totes les despeses del procés a l'empresa sancionada. Des de l'Ajuntament subratllen que aquest procediment no preveu cap tipus d'indemnització pel propietari, ja que la pèrdua de l'espai és fruit d'una sanció administrativa i no d'una decisió unilateral d'Ajuntament.
0: Gràcies, i seguim repassant l'actualitat a la comarca d'una forma més local. La família Mora de Sant Vicenç de Montalt ha emès un comunicat sobre la sentència dels terrenys dels equipaments educatius. Martí Capçada.
3: Així és, Gemma. Com tu dius, la família Mora ha emès un comunicat després de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a indemnitzar-los pels terrenys on es van construir l'Institut Esteve Albert i l'Escola Sot del Camp. Segons la resolució judicial, el consistori haurà de pagar una compensació econòmica més els interessos acumulats des de la cessió dels terrenys. La família assegura que sempre ha mantingut una actitud de diàleg amb l'Ajuntament, però afirma que no s'han pogut complir els acords signats fa més de 20 anys, fet que ha impedit una solució negociada. També rebutgen les crítiques polítiques recents i defensen que l'actual equip de govern no és responsable directe d'aquesta situació, que qualifiquen d'històrica. Finalment, remarquen que la cessió dels terrenys es va fer per afavorir el desenvolupament educatiu del municipi i que la seva voluntat no ha estat perjudicar les finances locals, sinó que ha estat obtenir una compensació justa.

0: En cultura, la quarta finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. Melina Morilla.
1: La companyia de teatre local de Palafolls, la quarta finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la seva proximitat amb l'espectador. I és que amb dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truita de família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions personals.
2: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és el

0: conflictes que hi poden haver-hi en famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs, per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
1: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 8:45 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i divendres 29 de maig a 8:45. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia.
2: Gràcies. I Canet de Mar ha celebrat un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. Ràdio Canet.
3: Canet de Mar celebra un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. La jornada, que va tenir lloc aquest passat divendres, ja és una de les cites més destacades del calendari local i ha tornat a reunir veïns, famílies i entitats a la Creu de Pedra Castell, consolidant el seu caràcter popular i comunitari. El programa ha ofert propostes variades per a totes les edats, com exhibicions de bitlles catalanes, una passejada popular i activitats familiars dins la matinal gegantera, que ha inclòs l'estrena del nou vestuari de la geganta Cel. Les ballades de gegants i sardanes també han tornat a ocupar un lloc central, reforçant el pes de la cultura popular dins d'aquesta celebració. El dinar popular ha reunit centenars de persones i ha servit per estrenar les noves graelles. L'organització de la pleca ha requerit un ampli desplegament logístic amb la implicació dels diferents serveis municipals en el muntatge d'infraestructures i la preparació de l'espai. Pel que fa a la seguretat, la nit anterior no s'hi va fer cap acampada i l'única incidència s'ha produït durant la jornada a causa d'una intoxicació de 3 persones per haver menjat gominoles de xix. Els afectats van haver de ser traslladats a l'hospital.
2: I encara en cultura, Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques. Martí, què més en sabem?
4: Així és, Gemma, i es tracta d'una proposta adreçada a infants i joves d'entre 6 i 15 anys que es consolida després de la bona acollida d'aquest any. De l'any passat, disculpeu. L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, expressió i desenvolupament personal durant el període d'estiu. El casal es farà del 29 de juny al 10 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic El Gorg. El preu és de 45 euros per setmana, amb un descompte del 15% per famílies nombroses, monoparentals o amb infants amb necessitats educatives especials. Les inscripcions es poden fer des del 1 de maig al 25 d'aquest mateix mes, de manera telemàtica a través del web municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
2: I en clau esportiva, l'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana. Ona Malgrat, felicitats.
5: Sí, l'equip sènior, gràcies. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat es proclama campió de la Lliga Catalana. Després d'una temporada molt exitosa, els magratencs es van assegurar el títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. La primera posició a la Lliga no ha estat gens fàcil i des de l'equip assenyalen que un dels hàndicaps de la temporada més importants han estat la gran quantitat de lesions que ha patit l'equip. Amb aquest resultat, el Club Tenis Malgrat també s'ha classificat per disputar el play-off de la Lliga Catalana, que començarà aquest cap de setmana. En aquesta competició, en format d'eliminatòries, i jugaran els primers classificats de grup de la Lliga.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui, tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord. Esperem que els núvols es trenquin una mica cap aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podien recollir entre 10-15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, Estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, amb una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
2: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dilluns 4 de maig. I bé, nosaltres fem una petita pausa i quan tornem a l'Ona Maresma us esperen diferents seccions, entre elles a la secció de nutrició amb la Txell Rubio, també a la secció de la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat dels esports i altres seccions. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara!
7: La xarxa de comunicació local.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Moment de fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dilluns 4 de maig del 26. Melina Morilla, bona tarda. Avui toca fer-ho amb tu, eh?
2: Bona tarda, sí, avui em tens aquí.
1: Perfecte, doncs comencem, com bé saps, pel Maresme. Què podem destacar a la comarca que sigui rellevant avui?
2: Doncs aquest és un tema del qual ja hem parlat aquí a l'Ona Maresme, però igualment cada vegada va agafant més força, i és el clam d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet per tenir un bus que vagi directe fins a Barcelona. A diferència d'altres pobles de la comarca, Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar només poden arribar a Barcelona amb tren, amb la R1. Per tant, quan hi ha alguna incidència, que ja sabem que són gairebé cada dia, no hi ha manera de desplaçar-se en transport públic. Tota la zona entre Mataró i Canet queda descoberta si falla el tren, no hi passa cap autobús alternatiu, ni tampoc hi ha parades. On sí que hi ha autobús, però que va fent parades a altres pobles, és Vilassar de Mar, i és per això que els veïns d'aquest poble del Maresme també reclamen un bus directe cap a Barcelona. A les hores punta, arribar o tornar de la capital continua sent un calvari per molts usuaris que fan llargues cues i han de fer el trajecte drets. Els últims 5 anys, Moventis ha augmentat un 40% el nombre de trajectes, però igualment la demanda creix molt més que l'oferta, en un moment en què a Catalunya els autobusos interurbans viuen en global un gran moment.
1: Veurem com evoluciona aquesta petició que han fet a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet, veritat? Aquests tres pobles.
2: Els tres pobles. Per...
1: Molt bé. Melina, més qüestions. Què podem destacar avui a nivell mundial?
2: Doncs a nivell mundial hem de lamentar la mort de tres persones per antivirus o hantavirus, no sé exactament com es pronuncia, en un creuer a l'Atlàntic. Un brot d'aquest virus seria el responsable de la mort de tres persones i també de la infecció de tres persones més, una de les quals és a Lucy, en un creuer de luxe que feia ruta pel sud de l'oceà Atlàntic. Ho ha explicat aquest diumenge l'Organització Mundial de la Salut, que ha precisat que de moment només han confirmat la presència del virus en una de les víctimes i que ara seqüencien el genoma i també analitzen mostres dels altres infectats. Aquest virus el transmeten els ratolins i també altres rosegadors i té un període d'incubació d'entre 2 i 8 setmanes. Els símptomes són similars als de la grip i provoquen insuficiència pulmonar mortal en el 40% dels casos. El creuer és l'MV-Ondius, que va sortir d'Ushuaia, a l'extrem sud de l'Argentina, i tenia previst acabar el recorregut a les Canàries, de fer una ruta per diverses illes del sud-oceà de l'Atlàntic.
1: Un virus que pel que ens has explicat, Melina, s'assembla bastant al coronavirus.
2: Així és similar, però i de fet també el transmeten als animals.
1: Et provoca doncs símptomes similars a la grip, insuficiència pulmonar mortal, per tant, vaja, esperem que això es quedi en un fet aïllat, que no surti doncs d'aquest escenari i que vaja, perquè és que quan parlem de virus ens patim perquè no es torni a repetir una situació com la que vam viure, eh?
2: Esperem que no torni a passar i tothom que vagi en compte.
1: Exacte. El tema curiós del dia.
2: Doncs avui parlarem d'Europa, i és que el sentiment europeista és majoritari entre els catalans, però la meitat diu que no coneix cap de les institucions de la Unió Europea, segons una enquesta que s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Resulta que 8 de cada 10 catalans creuen que la política de seguretat i defensa de la Unió Europea hauria de ser més comuna. Ho diu l'enquesta que s'ha fet i que ha publicat aquest dilluns el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Per contra, segons aquesta enquesta, només el 26% dels enquestats considera que la despesa en defensa s'hauria d'augmentar, mentre que un 36% creu que la despesa s'hauria de mantenir. Un 34% aposta per reduir-la per prioritzar altres polítiques. De fet, quan es pregunta per les prioritats pressupostàries que creuen que hauria de tenir la Unió Europea pel període 2028-2034, la seguretat i la defensa apareixen en l'última posició de la llista, amb només un 15% de les respostes. Això està molt al darrere de l'habitatge, un 53%, o de l'agricultura, que és un 46%.
1: Perfecte, Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, explica'ns a què estem preguntant avui a l'Ona Maresme.
2: Doncs avui, seguint el fil del nostre tuit curiós, el que volem saber és si els nostres oients consideren que coneixen prou la Unió Europea i les seves institucions.
1: Perfecte. I la resposta és sí o no, i ho poden fer a través de les xarxes socials, eh?
2: Així és. Hi ha, en aquest cas avui, hi ha tres respostes. Crec que sí, no o no ho sé.
1: D'acord, perfecte. Doncs després, d'aquí una estona, repassarem com estan aquests resultats i coneixerem, doncs, el que pensa la gent que escolta l'Ona. Gràcies, Melina. Fins ara.
2: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'escriptora Isabel Compan, que acaba de publicar Obsolescència humana, una obra profunda que ens convida a reflexionar sobre la vida i la mort com dues cares inseparables d'una mateixa realitat. Ha parlat amb ella el nostre company, en Manel Ferrer.
1: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Avui sempre és un honor que ens acompanyis, però avui per presentar-nos aquest llibre Obsolescència humana, i que em deies ara abans de començar justament que parla de la mort. Isabel, començant pel principi, ens costa parlar de la mort, o si més no plantejar-nos la mort?
1: Jo penso que és un tema tabú. El que passa és que si tu mires la mort de cara, valores més la vida. I crec que és molt important parlar de la mort, perquè tothom tenim experiències de gent que ha mort a prop nostra. I quan la mort apareix de forma sobtada, sense que tu n'hagis pensat mai sobre aquest tema, et trobes amb un buit. I llavors el dol és molt dur. Ara, si tu has plantejat, doncs, aleshores tens més recursos per poder entomar el tema. Va per aquí,
2: Va per aquí la cosa. Estic molt d'acord amb el que deies, que és veritat que costa molt parlar de l'amor, no?
1: Sí.
2: I la gent, si ho ha d'escollir, prefereix no parlar-ne.
1: Exacte. Exacte. Quan li vaig dir al meu germà, dic, mira, estic escrivint un llibre sobre l'amor, diu, a mi no em busquis, que no el penso llegir. En canvi, la meva cosina, que estava allà, va dir-me que ella tenia una aprenenta que havia decidit suïcidar-se. Dic, apa, diu, sí, va venir a treballar i als 17 anys va decidir suïcidar-se i es va tirar d'un sisè pis. El que passa que els tendans i els toldos li van apaivagar la caiguda i no va arribar, no li va passar res, o sigui, va sortir il·lesa, no? I llavors, quan va tornar a la feina, li va dir, la propera vegada em sortirà millor. I sí, sí, al cap d'un any es va tornar a tirar i aquesta vegada va morir.
2: Va morir.
1: Sí, tot perquè havia estat violada. Abusada per la seva família. Penso que és un tema, com t'ho diria jo, molt serio.
2: I tant.
1: Perquè quan un té un trauma que no sap com resoldre perquè no té recursos, aleshores la fugida, el suïcidi, és una manera d'escapar-se d'això. Que passa que no és cert, perquè el forat que deixa a la gent que l'entornava és tan gran que costa molt aixecar el cap.
2: És veritat, que costa moltíssim. De fet, en aquest llibre, ja la portada posa, tots naixem amb una data de caducitat a la qual podem ajustar-nos o no, però clar, pensar, Isabel, que un dia morirem, això és un exercici que molta gent no s'atreveix a fer, o si més no, ja imaginar com morirem ni quan morirem.
1: És que és difícil, no? O sigui, com t'agradaria morir-te? Penso que és un tema molt interessant. Hi ha una associació, aquí parlo de tres associacions concretament, una es diu DESAS, que parla de la prevenció del suïcidi, l'altra és DMD, Dret a Morir Dignament, i l'altra és AVES, Associació de Voluntaris d'Enfermos Sanables. Totes tres tracten aquest tema des d'una perspectiva una mica diferent. I el dret a morir dignament parla de tot el que hi ha legislat sobre el tema de la mort i com nosaltres ens podem preparar per morir dignament i deixar les coses arreglades perquè ningú a darrere nostre hagi de fer allò que nosaltres hem deixat.
2: Decidir per nosaltres, no? Per exemple, doncs això, si anirem al cementiri, si serà una incineració, què fem als nostres òrgans, són totes aquestes coses que mai se'n vol parlar, però són decisions que si no després han de prendre per nosaltres.
1: Sí, és el que se'n diu el testament vital. O el document d'últimes voluntats, o digue-li com vulguis, i aquí explico com es pot aconseguir fer d'una manera legal. Després també hi ha l'altra associació, DSMD, que és com, no me'n recordo massa bé, però és els superviments de les persones que han patit un suïcidi a la família.
2: D'acord.
1: Val? Aquesta gent també parlen de com prevenir el suïcidi i quins són els passos que un ha de fer quan algun familiar o una persona propera parla de segons quina manera. Per exemple, quan tu sents molt a prop teu algú que es queixa contínuament, dient, no, és que no hi ha sortida, és que estic en un forat que no em puc avenir, això no sé, però buscaré una manera d'arreglar-ho, malament arrai.
2: Doncs això és important. De fet, amb això que ens explicaves, amb les famílies, o també amb la presència que té la mort, no? a la vida, aquí, per exemple, sense fer molts spoilers, però, per exemple, reculls també jocs relacionats amb la mort, no? Que justament el que fan, o l'objectiu, o com acaba aquest joc, és amb la mort del personatge o de les persones que hi juguen.
1: Bueno, perquè hi ha una part que és d'educació sobre la mort, i a la didàctica de la mort, que jo m'he trobat, com que sóc mestra, en diverses ocasions, nanos que han mort a la classe o mares de nanos que han mort, la qual cosa és molt dura, i el grup ho ha de treballar, perquè quan passa una cosa d'aquestes, el que no pots fer és posar el cap sota l'ala i no parlar-ne. Has de parlar amb els nanos perquè és el que ells necessiten en aquells moments. I aleshores, si nosaltres ens mirem a la cultura popular, hi ha molts jocs que parlen de la mort. L'assassin és un d'ells. O sigui, allò de fer la rotllana, picar-te l'ullet i tan calat i estàs mort, i que tothom juguem d'alguna manera. I també hi ha totes les dites. Això, m'has deixat mort, tio.
2: Això que és veritat, sí.
1: Llavors hi ha moltes maneres de parlar, i de la mort d'una manera soterrada, però que d'alguna manera sabem que tot això existeix. El que passa és que enfrontar-nos al fet és el que costa, perquè clar, tu quan t'ho planteges dius, jo no vull patir a l'hora de morir. Bueno, doncs tens dret a morir dignament.
2: Clar.
1: Pots demanar una eutanàsia. Clar que, evidentment, ha d'estar justificada. No tothom... Ah, mira, jo poso la fila perquè vull morir-me ja. No, clar. No va així.
2: De fet, la vida amb aquesta eutanàsia que ara en parlaves, hem tingut recentment un cas aquí a Espanya, més concretament a Catalunya, d'aquesta noia que justament va ocupar mitjans de comunicació durant dies previs.
1: Noia.
2: Exacte. Que realment, de nou, en aquest cas, l'actualitat ens va portar a que en algunes llars segurament es parlés d'aquest tema, perquè segur que és un altre tema que tampoc se'n parla de manera habitual, no? És a dir, l'actualitat ens va portar a fer-ho.
1: Però quan tu escoltaves aquesta noia, aquesta noia havia patit abusos, i aquesta noia volia fugir.
2: Sí.
1: Per què? Perquè no tenia recursos.
2: Clar.
1: Penso que una de les coses més importants quan una persona està en una situació traumàtica és posar-se al seu costat i parlar, perquè per processar les emocions traumàtiques el primer que has de fer és treure-les fora. Després ja buscaràs ajuda d'un professional o d'una entitat o d'un grup o del que sigui, però en principi, si la deixes aïllada, si la deixes que s'ho mengi sola, aquesta persona què ha de fer?
2: Clar.
1: No troba cap sortida. Ahir mateix va sortir un senyor que li van robar la targeta de crèdit i li van gastar tots els estalvis. I va anar cada dia a la policia a veure com ho podia arreglar. I com que no li van dir res, en un mes es va suïcidar. Per què?
2: Clar.
1: Perquè es va quedar sense recursos i no va trobar una altra solució. I és molt trist que les persones sense recursos emocionals, físics, acabin marxant perquè no saben com arreglar un problema que els ha sobrevingut. I aquest és el tema.
2: Doncs aquest tema, que ens agrada que ens ho expliquis i que el posem sobre la taula, això et demano, quins recursos o amb quins recursos ens hauríem de dotar, doncs això, per donar elements i no acabar amb un desenllaç com el que ara explicàvem. Què ens falta? Què ens cal?
1: Jo penso que hi ha un tema molt important, que és parlar de la mort d'una manera, diguéssim, natural. Perquè els nens no fan fàstics de la mort. Tu parles a la classe d'un fet i ells ho entomen amb molta més naturalitat que moltes vegades els adults. Moltes vegades els adults diuen, no, el nen deixem-lo a part perquè és massa petit, perquè ara no està preparat. Gran error. Puc parlar-te de casos, no?, de nens que se'ls ha deixat al marge d'una mort traumàtica d'un familiar molt proper, i això s'ha convertit en un problema realment gran per no haver-lo fet partícip de la situació. Tothom ha de participar quan passa una cosa d'aquestes. L'educació és un puntal molt important. I un altre puntal molt important també és processar el dol, tal com fan amb aquestes entitats. Fer les 5 fases del dol que l'Elisabet Kubler-Ross ens va regalar, o sigui, el plorar, el fet d'estar enrabiat, el fet de dir això perquè m'ha passat a mi, el fet de negociar, el fet d'acceptar, totes aquestes fases s'han de processar. Si tu ho fas, aleshores no és que la vida et porti a oblidar allò que has viscut, sinó que el que fas és incorporar aquesta experiència i enriquir-te a través d'ella, i per tant ets una persona molt més completa. Per què? Perquè estàs a dintre de la vida. La vida és mort i és vida. Un altre recurs molt important és posar-se en contacte amb entitats que treballen aquests temes. Tots hem sentit a parlar que quan hi ha hagut l'accident d'Adamuz,
2: sí,
1: hi ha hagut una correcuita de psicòlegs i gent que treballa el dol per anar a ajudar els que han estat allà i han sobreviscut. Pues això, hi ha moltes entitats de voluntaris que ho treballen contínuament. Aquí us en poso tres, i també poso els telèfons de l'Esperança, de la Prevenció del Suïcidi. O sigui, dono recursos perquè la gent no es trobi desemparada en una situació de precarietat emocional i quan realment ho necessita. Però crec que és un llibre que té, com t'ho diria jo, una certa utilitat.
2: Oh, i tant, oh, i tant, segur que sí. Et faré encara una pregunta més, però abans, on podem trobar aquest llibre, qui el vulgui llegir? On el pot trobar?
1: A Amazon. Amazon el poden encarregar, val sobre uns 20 euros.
2: Molt bé.
1: I crec que està molt assequible, perquè els recursos que dono al final també crec que és una petita reflexió, una filosofia de qui som nosaltres, com estem en aquest món, per què hem vingut. Hi ha una part també molt interessant que parla del que és la missió de vida. O sigui, tu què has vingut a fer aquesta vida i com ho pots trobar, perquè molta gent diu, sí, a mi m'agradaria saber per què estic aquí. Pues hi ha tres propostes perquè tu puguis saber quina és la teva missió vital, que és molt important, perquè si estàs motivat, tot l'altre decau.
2: Clar.
1: Si estàs amb depressió, aleshores t'enfonses molt més a dintre del pou. És interessant tot plegat.
2: Oh, i tant que és molt interessant. De fet, amb una cosa que ens explicaves ara fora de micro, abans de començar l'entrevista, deies que si nosaltres d'alguna manera doncs afrontem aquesta mort, potser la vida també la vivim de manera diferent, no? Que sí, això és important també. És a dir, com valorem la vida, que a vegades potser no ho fem de manera suficient, no? Però a vegades potser si posem en una mateixa taula la mort i la vida, doncs potser ens mirem amb millors ulls també la vida.
1: És que la vida és el fruit de la mort. I la mort proposa vida. Els primers capítols parla de l'obsolescència dels objectes, no? Perquè abans un objecte es fabricava i durava la tira, i ara tots van amb obsolescència programada.
2: Una data de caducitat o de mort, sí, justament, sí, sí.
1: Però nosaltres també.
2: Clar.
1: O sigui, nosaltres és molt difícil superar el segle. Cada vegada hi ha més persones que superen el segle. El que passa que realment tenim una obsolescència caduca. La matèria és caduca, la nostra, no? Llavors, ja, és divertit pensar quan has viscut. Si jo he viscut tants anys, que són tants mesos, tants dies, carai, sóc milionari.
2: Oh, i tant que sí.
1: Però no ho he valorat. Per què? Perquè no hi he pensat. Crec que posar en el conscient allò que passa desapercebut perquè és quotidià és interessant.
2: Doncs és molt interessant, i avui ho hem pogut també conèixer i parlar-ne amb tu, Isabel. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a la ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me permès de presentar-vos el llibre. Crec que és un tema prou important com perquè tots en fem una petita reflexió i puguem tenir recursos per afrontar tot allò que d'alguna manera ens afecta quan passen coses que no esperem.
2: Doncs gràcies, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs va, som-hi. Ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, des de Tordera, bona tarda. Què tal? Com estàs? Com va el dilluns?
3: Molt bé, Gemma. Espero que el teu també. Jo enfeinat ja des de bon matí i bé, i amb ganes, com sempre, d'explicar les efemèrides dins de l'Ona Maresma.
0: Molt bé, doncs va, comencem. Quina és la primera efemèride que ens portes avui?
3: Va, de forma històrica i a nivell polític. Tal dia com avui, l'any 1979, Margaret Thatcher es converteix en la primera dona que exerceix de primera ministra a la història del Regne Unit, la dona de ferro, que també era anomenada. Va governar durant més d'una dècada, va impulsar reformes basades en el lliure mercat, privatitzacions massives d'empreses, reducció del poder dels sindicats i control de la inflació, i si aquí parlem de reducció del poder dels sindicats, ja podem imaginar com va acabar el seu mandat. Va mantenir una estreta relació amb Ronald Reagan i va ser una figura clau en el bloc occidental durant el final de la Guerra Freda. Tot i recuperar territoris internacionals com les Malvines, el 1982, el 1990, les tensions internes dins del seu partit, especialment per la seva política fiscal com el poll tax, que consistia en fer pagar el mateix impost independentment dels graus d'ingressos de cadascun dels habitants del Regne Unit, va provocar la seva dimissió després d'un creixent oposició i pressió social amb disturbis a Londres.
0: Molt bé, més coses. Què passava també tal dia com avui, però d'altres anys, Marc?
3: Doncs anem molt més cap aquí, cap al nostre territori, Catalunya. Tal dia com avui, l'any 1897, van haver-hi execucions del procés de Montjuïc a Barcelona. Aquest procés es va desencadenar arran de l'atemptat amb bomba durant la processó del Corpus Christi de l'any anterior, també a la ciutat barcelonina, que va causar morts i ferits. Tot i que l'autoria no va quedar mai del tot clara, la repressió es va dirigir sobretot contra cercles anarquistes, fins a 400 empresonats. Més tard, diversos d'ells van ser afusellats al castell després d'un procés molt qüestionat amb denúncies de tortures i manca de garanties judicials. El cas va provocar una forta indignació fora d'Espanya i intel·lectuals i figures públiques europees van denunciar les irregularitats del procés, contribuint a desprestigiar un sistema judicial espanyol de l'època i a reforçar-ne la causa anarquista en l'opinió pública internacional. És a dir, Gemma, que avancen els temps, però també es posa sobre l'ull de mira, el punt de mira, més ben dit, el sistema judicial espanyol.
0: Totalment. Marc, fins ara hem anat molt enrere, hem anat al 1897, també hem anat al 1879 i ara també anem una mica enrere, més de 20 anys, no?, per parlar de l'efemèride musical.
3: Sí, i es diu ràpid, més de 20 anys, quan parlem del 2002, que érem petits, tu i jo.
0: Sí, sí, és que saps què passa? Que quan veig els 2000, a mi no em semblen tan llunyans.
3: Clar.
0: Però clar, quan ho penses en perspectiva, ja han passat 26 anys, i 26 anys són molts anys.
3: Sí, clar. Sí, sí, fortíssim, fortíssim. A veure, tot i així, la gent que ens escolta, i probablement tu també, coneixis la Kylie Minogue, et sona?
0: I tant, sí, sí.
3: Doncs vinga, parlem d'aquesta cantant que l'any 2002, com dèiem, va arribar al número 1, escoltem de fons la cançó que ara explicarem, de les llistes britàniques amb el seu Can't Get You Out of My Head, un dels seus grans èxits globals, i la cançó forma part de l'àlbum Fever del 2001, que va consolidar la seva etapa més electrònica i dance pop. Va ser número 1 a més de 40 països, convertint-se en un dels senzills més venuts de principis de la dècada del 2000, que just ara on parlàvem. So minimalista i enganxós, aquest La La La que estem escoltant de fons, es va convertir en un element icònic de la música pop d'inicis del 2000.
0: Doncs de fons mantindrem aquesta cançó de Kylie Minogue. Marc, tu saps quina edat té ara la Kylie? Quina edat li posaries?
3: Sí, sense buscar-ho, eh?
0: Sí, sí.
3: Ostres, cap a 50, no? Jo crec.
0: Cap a 50.
3: Quants en té?
0: En té 57.
3: Ah,
0: a veure,
3: va,
0: està ben conservada i possiblement aparenta 50, però clar, sí, sí, en té 57, va cap a la 60ena, eh?
3: Bé, és que al final també per als anys passa per tothom, però òbviament ara acabo de mirar fotos d'ella, ho he fet una cerca ràpida,
0: sí.
3: I com dius tu, home, es conserva bé i jo crec que també té els recursos per poder-ho fer, falta que ho vulgui fer, evidentment.
0: Clar, no, sí, tota la gent de la faràndula, els cantants, els actors, les actrius, normalment intenten cuidar-se molt, no?, perquè al final el físic és el que els hi dona de menjar.
3: Sí, la imatge pública, i tant.
0: Exacte, no fa molt, va aparèixer la Madonna al Coachella i bé, també té una certa edat, ara mateix no sé quina edat exactament té la Madonna.
3: És bastant però... més gran, la Madonna en té 60 sí. I pico.
0: Sí, sí, però anava vestida com quan en tenia 20, o sigui, que és complicat, no? O sigui...
3: És una reina.
0: Sí, sí. 67 anys té la Madonna, de fet, em comenta en Carles.
3: Ens acabem de xivar, eh?
0: Sí, m'acaba de dir en Carles que m'ho ha buscat. Molt bé, doncs de la Madonna no parlàvem, parlàvem de la Kylie Minogue i d'aquesta cançó, Marc, que ens has presentat d'ella. És Can't Get You Out of My Head, la cançó?
3: Sí.
0: És aquesta, oi? Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Doncs Marc, gràcies per tot i nosaltres arribarem al punt de 57 amb aquesta música. Adéu.
3: Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequib.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Quarta Finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local, La Quarta Finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 9:15 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 9:15 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant pels skaters principiants com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros amb IVA inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I seguim en directe a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant, una hora que ara mateix encarem amb l'hemeroteca maresmenca, amb en Jordi Pretzavall. No, perdó, avui toca amb la Melina.
4: Així és, hola, bona tarda una altra vegada.
3: Hola, Melina, bona tarda. És que sempre, menys els dilluns, li toca en Jordi i, clar, jo avui tenia la ment, el tenia ell. Explica'ns què recollia la premsa un dia com avui, però de fa anys enrere.
4: Doncs avui hem de marxar cap al maig del 98 i afegirem un nou capítol a les dificultats de mobilitat que sovint hem patit i patim a la nostra comarca. En aquest cas parlarem de la indignació, avui no sé llegir, d'hotelers i ajuntaments de l'Almaresme, i és que es feia notar per 5 rotondes inacabades a la Nacional 2 que dificultaven el moviment o fins i tot accidents diversos en un temps on ja hi havia turistes en aquesta zona. Les obres de la carretera Nacional 2 tornaven a estar aturades. El retard d'aquests projectes indignava els hotelers que criticaven la gestió als rotatius de l'època. Consideraven que les rotondes inacabades generaven més col·lapses, augmentaven la inseguretat del trànsit i, a més, oferien una imatge turística més aviat tercermundista. Els alcaldes dels municipis afectats també se sumaven a la protesta, però admetien no tenir més remei que la resignació i molta paciència. La burocràcia era lenta en aquell moment, ho segueix sent a dia d'avui. En aquell cas parlàvem de la llei de contractes de l'Estat, i és que hi havia part de l'explicació en ella. Cada vegada que s'havia de modificar un projecte, els tràmits havien de passar per Madrid. Allà els funcionaris del Ministeri de Foment i els seus responsables polítics aprovaven els canvis i, si cal, també la inversió addicional. Aquest procediment és feixuc i poc pragmàtic. En conclusió,
0: els projectes quedaven estancats. Els alcaldes i els hotelers no acabaven d'entendre que uns treballs com els de l'enllaç de Malgrat de Mar al barri de Can Viader acumulessin un retard d'un any i mig. Unes obres que començaven l'agost del 95 amb l'objectiu de reduir la perillositat de la connexió entre la Nacional 2 i la B682, la carretera que condueix cap a la Costa Brava Sud, passant per Palafolls i que no tenia previsió d'acabar en els pròxims mesos. En definitiva, es preveia una temporada turística complicada, comptant amb l'augment de vehicles que durant l'estiu circulen per les nostres poblacions.
3: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, molt ben explicat. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: I ara és moment de les recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la nostra companya, la Txell Rubio, i també a Marc Tres Serres. Avui hem fet una recepta ben fresca, eh? Companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.

0: De seguida parlarem amb la Txell Rubio amb aquesta secció d'alimentació, que és que teníem tantes ganes de parlar amb ella que m'he saltat a la torera, podríem dir, l'agenda setmanal d'en Martí Capsa. De Martí, que no m'has dit res.
1: Bueno, tenies moltes ganes d'escoltar la Txell o molt poques d'escoltar-me a mi. O sigui, no sé com prendre-m'ho.
0: Tenia moltes ganes de saber la recepta d'avui, perquè m'acaben d'enviar la foto de la recepta. I...
1: Home, i tant, ja la veig.
0: Clar, i clar, dic, què és això, no? Anem a descobrir-ho ja i mira, m'he despistat.
1: Bueno, doncs fem primer l'agenda, si et sembla, intentaré anar rapidet i després passem a aquesta recepta de la Txell, que segur que té molt d'èxit.
0: Tu ves el teu ritme, no cal que vagis ràpid.
1: Vale,
0: tu
1: perfecte.
0: Tu ves el teu ritme i pren-t'ho amb calma, que els plans al Maresme també els hem de saber, així que endavant.
1: Poc a poc i bona lletra. Doncs si em puc prendre el meu ritme, me'l prendré i començarem abans d'entrar en matèria per als jocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. I és que aquesta setmana, Gemma, només tenim dos llocs. Així que anem ràpid. El primer és el dia 8 de maig, és a dir, el divendres, a Alella, a l'escola La Serreta. I l'últim dia, com hem dit, és el diumenge, el 10 de maig, a Sant Vicenç de Montalt, al Centre Cívic El Gorg. A part d'això, recordar que, per exemple, aquesta setmana que no tenim tants llocs on acostar-nos, sí, sempre que vulguem podem anar als hospitals que ens vagi millor del nostre municipi i allà doncs sempre serem benvinguts.
0: Molt bé, per tant, donar sang a dos llocs aquesta setmana. A quins llocs ens has comentat, Martí?
1: A Alella i a Sant Vicenç de Montalt.
0: Molt bé, doncs en prenem nota. Més coses que podem fer aquesta setmana aquí a la comarca.
1: Vinga, ara sí, ens anem. Comencem amb l'agenda i començarem amb una activitat que es pot fer durant tota la setmana. Concretament fins al dissabte, diria, però des d'avui fins dissabte, a Arenys de Munt. I es tracta d'un taller anomenat Crea el teu saumeri. I ahir us preguntareu, què és el saumeri? Bueno, això m'he preguntat jo com a mínim a l'hora de fer l'agenda. Doncs un saumeri és una tècnica ancestral de neteja energètica i aromatització que consisteix bàsicament en cremar herbes, resines i fustes o també flors per l'objectiu d'alliberar una espècie de fum aromàtic que serveix d'una manera espiritual. Llavors, aquest taller concretament d'Arenys de Munt que trobarem durant tota la setmana serveix una miqueta per redescobrir els usos tradicionals de les plantes aromàtiques mediterrànies, i és que després d'un breu passeig pel camp es treballarà amb espècies com la sàlvia, el romaní, la lavanda o l'orenga per aprendre com s'han utilitzat històricament per netejar espais, crear atmosfera i també acompanyar en rituals quotidians.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona proposta, Martí, a tu t'interessa o més aviat no hi creus amb tot el tema energètic?
1: A veure, no vull desprestigiar ara la proposta.
0: Tu has de ser sincer, que, mira, has de dir el que t'agrada i el que no passa res.
1: Jo hi aniria, però perquè m'agrada molt conèixer coses noves, i això per exemple del saumeri és una cosa que jo no en tenia ni idea i és una activitat que mai he fet. Llavors, per un tema de curiositat i de culturitzar-me, hi aniria. Ara bé, reconec que jo no hi crec en aquestes coses, llavors bueno, seria més una manera com de conèixer un nou món, però no amb la finalitat de pensar que aquestes herbes o aquestes barreges m'ajudaran realment en el meu dia a dia.
0: Clar, sí, sí. Home, si ja amb aquesta actitud no t'ajudarà.
1: Tu sí, que hi creus més, potser, o què?
0: A mi m'encanta el tema energètic, el tema astrologia, tot això, que no té doncs una explicació científica, m'agrada molt. Més coses, què podem fer aquests dies també, doncs, al Maresme, Martí?
1: Som-hi, ens anem ara cap a Calella, Gemma, i tenim dues activitats. I les dues són a les 6 de la tarda, així que podeu escollir. La primera de totes és una que ja hem dit algun cop, però clar, ja portem tantes agendes que alguna activitat a la força s'ha de repetir. I parlem d'un taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano, i el podrem trobar al local de l'associació Calella Artesana. A tothom qui li agradi aquest món o jo torno a dir el mateix que he dit amb l'activitat d'abans, que per exemple és un tipus d'activitat que mai he fet, llavors doncs, ostres, trobo que a l'hora de fer l'agenda està xulo fer activitats que no són del tot comuns. Llavors la segona activitat i la segona proposta que us portem per Calella i també a les 6 de la tarda és la xarxa pupila a l'Espai Jove de Can Saleta, i es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre les violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI. Així que tothom qui també es vulgui conscienciar una mica amb aquests temes o hi vulgui ser partícip, que s'acosti cap a l'Espai Jove de Can Saleta a ficar el seu granet de sorra.
0: Molt bé, hem passat per Arenys amunt, per Calella, per on més hem d'anar?
1: Passem per Mataró ara, Gemma, si et sembla correcte. I a Mataró
0: no,
1: trobarem...
0: No, em sembla bé.
1: Vale, doncs ens anem al Masnou, que és el següent, però no farem,
0: Mataró,
1: no farem el lleig a Mataró.
0: No.
1: I la veritat és que és una activitat bastant guai.
0: Parlem del... capital.
1: Exacte, home, la capital d'aquí, de la nostra comarca. Parlem del Market Ocasió Primavera. És un mercat que comptarà amb la participació d'uns 25 expositors que oferiran una proposta variada i de qualitat, bàsicament de productes de moda, de dona i també d'home. Complements, sabateria, moda infantil... També hi haurà un apartat de jocs de taula i vinils, entre d'altres sorpreses que ens tindrà preparada aquest mercat. El podrem trobar del dia 7 al 9 de maig a la plaça Santa Anna, de 11 del matí a 8:45 del vespre.
0: Vale, i això a Mataró, i després volies anar al Masnou.
1: Correcte, ens anem ara cap al Masnou, anem tocant una mica una pinzellada a cada municipi i trobem l'Enotast, anomenat Tasta la Terra de la Pansa Blanca al Masnou. Es tracta d'una edició especial per la Fira Comercial i Gastronòmica, amb una degustació de productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la D.O. Alella. Dani García, sommelier expert de la Terra de la Pansa Blanca, és qui conduirà l'activitat perquè es pugui gaudir d'aquesta experiència. En aquesta ocasió concreta es degustaran anxoves de l'anxoveta i bunyols de bacallà de la bacallaneria Natàlia, marinats amb una mica de vi de la D.O. Alella, com hem dit, com són el cau d'en Genís del celler Art Laietà i Marfil Clàssic.
0: Molt bé, això al Masnou. Aquesta proposta m'ha agradat molt. Martí,
1: sí,
0: tenim
1: home.
0: Més? O...
1: Sí, ja sí, sí, jo ho vaig disparant.
0: Quantes ja... queden? Quantes queden?
1: En queden dues.
0: Ah, vale, doncs ja queda poc, eh?
1: Ja, no
0: pateixis. Calla, ja.
1: No pateixis, que ja queda poc. Gràcies, vale. A Déu. Vinga, ens anem ara al cap de setmana, ja el diumenge, concretament a Sant Pol, que trobem la Fira de la Maduixa. I és que és una fira que tindrà lloc a la plaça del Torrent Arrosser, davant del mar, on hi haurà parades de venda de maduixes, sucs i còctels amb maduixa natural i d'artesania. Així com també activitats infantils, tallers i concursos de pastissos, evidentment de maduixa, acompanyats amb música en viu de fons. L'activitat serà de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Perfecte. I l'última proposta?
1: I l'última, ens anem a Cabrera de Mar, i serà durant tot el cap de setmana, el dia 9 i 10 de maig, i trobarem la Festa de les Bruixes. I és que durant tot el cap de setmana el centre del poble s'omplirà d'activitats amb ambientació medieval i esotèrica, combinant una miqueta de cultura, patrimoni i oci familiar. Durant aquests dos dies els carrers es transformaran en un gran escenari medieval, amb la fira que us acabem de dir, amb espectacles de carrer, tallers de bruixeria, visites guiades, jocs, gimcames i també tavernes ambientades.
0: Ojo, tallers de bruixeria, eh? Aquí
1: sí,
0: potser m'hi trobes, eh?
1: Però t'hi trobo cursant-lo o com
0: sí,
1: a professora?
0: No, aprenent a fer un taller de bruixeria. Així totes aquelles persones que no em cauen bé, doncs els hi faig un encanteri.
1: Ui, doncs sí. amb la poca gana que t'he vist amb la meva secció avui, ja tinc por que em vinguis amb la setmana que ve amb alguna bruixada de les teves, eh?
0: No, tots els plans són interessants. Hem anat de dalt a baix, hem repassat tota la comarca. Martí, gràcies per aquest treball d'investigació, perquè has anat repassant poble per poble què es fa. Així que molt bé. I doncs, tria'm una activitat, tu. Quina és la que més t'ha cridat l'atenció?
1: Mira, aquesta setmana m'agraden bastant, però podem quedar amb la Fira de la Maduixa, que, no sé, m'ho trobo curiós que s'entri entorn a la Maduixa, i mira, és anar a passar el dia allà, i amb música, com he dit, fer una mica de pastís, una mica de sucs, i crec que m'aniria cap a Sant Pol de Mar.
0: I còctels de Maduixa.
1: I còctels, correcte. Tu et quedaries amb alguna o no t'ha agradat cap?
0: Sí, la de les bruixes.
1: La de les bruixes, eh? Ja m'ho imaginava.
0: M'ha agradat molt.
1: Pensava que diries la de les bruixes o la primera que he dit del saumer i això de la serp.
0: No, sí. Millor encara les bruixes, perquè si
1: carai,
0: ja em tallé... No, m'ha agradat molt aquesta. Martí, no ens enrotllem més, que si no ens posem aquí a parlar de la vida i de què farem el cap de setmana. Gràcies, com sempre, i doncs bé, ens escoltem d'aquí una estona amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara, Gemma.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.

0: i a més segur que tenies gana, per tant, clar, cap problema.
1: Clar, és que a aquesta hora jo pràcticament ja breno, clar, i la gana doncs m'ha fet avançar la secció.
0: Cap
2: és problema. Per, és per berenar el plat? No, no, però, Txell?
0: No, per què no? Per què
2: ah,
0: no?
2: Per què no? Tot, doncs mira, Gemma, vés apuntant.
1: Vale.
0: Sí, sí, i sobretot molt important, eh? Aquestes explicacions que hi han d'activitats de bruixeria, la cuina també és alquímia, sempre. Aquí a la cuina sempre hi ha alquímia, molt de carinyo i avui uns ingredients fantàstics.
2: Doncs vinga, sense més preàmbuls, comencem amb la recepta d'avui, però primer de tot, amb la frase que obrirà la secció de cuina.
0: Sí, avui tenim una frase important. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol. Perquè ara, fins aquest mes de juliol, tenim una bona sardina, per tant, s'ha d'aprofitar. Avui no és de sardina, és barat, però la podem posar igualment en aquest plat i, si em permets, podem dir que aquesta recepta, aquesta amanida, és una amanida de vida. Què us ha semblat visualment?
2: Doncs molt bé, la veritat, té molt bona pinta i a més, jo crec que tindrà molt de gustet si hi ha peix per allà posat.
0: Sí, a més, em dius lo del berenar, per què no? Tot és provar-ho. Potser les quantitats serien menors, però sempre no hem de posar traves. Sempre que ens vingui quelcom de gust, ho hem de provar i ho hem de fer. Així que anem per aquesta superamanida tan bona, com diríem, aquest plat de Harvard tan important, que diuen que aquesta dieta mediterrània que tenim, que és tan bona, doncs anem a compartir-la. Què tenim avui? Important, sense gluten, cuscús de fejol. Tenim 125 grams, tenim poma, la meitat, maduixes del Maresme, 2 unitats, barato sardines, en llauna aquesta vegada. Si pot ser una llauna de 85-90 grams, sempre quan ja està sense líquid, eh? En aquest cas sense oli. Formatge de cabra, un trosset petit, pels que som molt amants del formatge, dàtils 3, a poder ser d'aquests que no siguin el metllul, perquè el metllul és molt dolç i amb un tindríem suficient. Ametlles, unes quantes per decorar, i després, sempre a l'acció, però important en aquest cas, l'orenga, la sal, el pebre negre, l'oli i el porradell. I molt important, l'aigua, perquè si no, no podrem bullir el nostre cuscús. Així que, si vols, podem ja anar per l'elaboració. Què us sembla?
2: Sí, i tant, ja tenim els ingredients, tot a punt amb aquestes quantitats cadascun, o els trossets que s'hi hagi d'afegir, com per exemple, com has dit, de porradell gaire, o només per donar-li un toc de gust?
0: És important, podeu posar per decorar, com hem passat la fotografia, però també amb aquest espècie de timbal que està obert ja, perquè ja li hem posat cullerada, perquè ja el veiéssiu per dintre, està bé que es noti perquè el porradell és fresquet. També podeu posar, sempre diem orenga, sí, utilitzem molt orenga, orenga, porradell, recordem que és el cibulet, però si no, també podem posar anet, podem posar fonoll, sempre, sempre aromàtiques fresquetes, sempre, i per variar, i per menta també queda molt bona, també recordeu, amb les maduixetes. Per tant, quina li posaries tu? Va, quina triaries?
2: La menta.
0: Aromàtica. Ah, veus, és que quedaria molt bé també, ja saps una altra, menta. Doncs si vols anem per aquesta elaboració.
2: Va, doncs vinga, som-hi, per aquesta amanida de vida. Que per què, abans de començar, però amb l'elaboració, per què has decidit posar-li amanida de vida, Txell?
0: Doncs perquè crec que els ingredients són molt importants, perquè tenim tots els nutrients que ens indiquen en aquest plat de Harvard, perquè tenir una alimentació és molt important, i molt important perquè entenc que tots vosaltres també haveu celebrat aquest dia del treballador. Jo porto celebrant des de fa dies, perquè el dimecres vaig fer 51 anys i porto des de celebració des del dimecres. Per tant, avui necessitava una amanida de vida.
2: Home, Txell, felicitats. Home, això s'ha vist, et podríem haver felicitat.

0: dos dies abans.
1: Moltíssimes gràcies. I clar, realment, quan fas i surts de la teva rutina de menjar molt verd, de menjar, doncs és important i dius, ai, vida, un altre cop vida. Però sempre dic, celebrar és important, sempre.
0: Home, clar, per això també vivim i va tot enllaçat amb una miqueta amb el títol del nom que li hem posat avui a la recepta. Som-hi, Txell, elaboració, pas per pas.
1: Som-hi, com farem aquest cuscús, que ja el vam fer un altre dia, però em semblava molt important. Podeu fer-ho pasta, hi ha molta pasta avui en dia, de llenties, de qualsevol altra, de qualsevol ingredient que sigui sense gluten. Aquí en aquest cas és que és molt fàcil. Posem aquesta aigua a bullir, posem la quantitat que hem dit, i quan està l'aigua bullint, retirem del foc. Això sí, abans hem posat l'oli, tot el que hem dit, les espècies, la sal, ben remenat, retirem, posem el cuscús i un repòs com a màxim entre 3 i 5 minuts perquè s'infli i agafi l'aroma de tot això que hem posat en aquest aigua, sí?
0: Molt bé, seguim.
1: I molt fàcil, oi? És,
0: sí,
1: és molt
0: fins ara...
1: fàcil.
0: Fins ara no hi ha complicacions.
1: Molt bé, molt important. I aleshores ara fem aquesta barreja que hem dit que tenim la poma, les maduixes. Podem ser poma dolça, poma àcida. A mi m'agrada, com sempre, dir-vos, trobar aquesta pell perquè és on hi ha més fibra. I aleshores, de les maduixes, si traiem el peduncle, també les tallem, les ametlles una mica, el porradell, vinagre de poma, molt important pel nostre fetge, també, que li anirà molt bé, una mica d'oli, i remenem tot això, ho remenem bé, ho barregem amb, amb el nostre cuscús i ho podem posar en un motlle o no, en un motllo, en una flanera, on vulgueu, per donar-li forma. I a partir d'aquí després podeu decorar el plat amb més dàtils, sense dàtils, podeu afegir-hi aquesta barreja, els dàtils dintre, el que voleu. El que és molt important és que és fresqueta. També és una recepta que avui dilluns us podeu emportar a l'oficina el que mengeu amb carmanyola. Per tant, fàcil i saludable.
0: Que això sempre és important per poder-ho lligar amb la logística del dia a dia, una amanida, a més, amb unes propietats, amb molts d'aquests aliments, que són boníssimes, com és de costum amb les receptes que portes tu, i quines ens aporten avui aquestes propietats?
1: Doncs molt important, com aquests ingredients hem parlat moltes vegades, d'aquests ingredients, però sí que direm que em sembla molt important de comentar que moltes vegades ens comprem aquestes amanides i no ens donem compte, són de quinta gamma. Coneixeu què és la quinta gamma?
0: Jo personalment no.
1: D'acord, la quinta gamma són aquests productes que estan envasats llestos per consumir i moltes vegades contenen additius alimentaris que són de baixa qualitat nutricional però amb una gran patabilitat, vol dir que els hi donen molt de sabor perquè ens enganxem amb ells. Estan a tots els supermercats. Per tant, és molt millor que aquest cuscús que us aneu a comprar us el feu vosaltres. Per què? Perquè moltes vegades porta oli de nàbina, que és l'oli de colza, oli de girassol, i seria molt millor que nosaltres li poséssim aquest toc d'oli d'oliva. I després, a part de portar additius alimentaris, els ES, que moltes vegades conserven i que no són bons nutricionalment, què passa? Porten sucres, sucres afegits, i nosaltres el que li hem posat amb el dàtil és un sucre intrínsec. Per tant, és una amanida amb un valor nutricional important, amb un sabor estupendo, que no conté additius alimentaris i que no és de quinta gamma, en aquest cas, que la fem nosaltres. Sí? Això crec que és important. Ha quedat clar?
0: Home, claríssim. Jo crec que amb el fet dels olis i tot el que puguis fer, no, Gemma, de forma natural, no estigui envasat, no hi hagi... Com menys manipulació, vaja, millor.
1: Bé, hi ha molts productes que és inevitable. El fet de que sigui processat no vol dir que fos ultraprocessat, però en aquest cas, quan són de quinta gamma i contenen aquests additius, es converteixen en ultraprocessats, que sempre han dit que són de, a veure, de consum ocasional. Per tant, si ens els hem d'emportar a la Carmanyola, és millor que ens el fem nosaltres, i això no ocupa més de 5 minuts, perquè això ho podem tenir fet a la nevera. Sí? Us animareu?
0: Home, doncs esperem que els oients que ens estiguin escoltant ho facin amb aquesta recepta fàcil i ràpida de cuinar amb uns aliments. Gemma, ens en deixem algun per explicar encara les seves propietats?
1: Doncs no, no ens deixem... A veure, de fet, com a curiositat, propietat sí, diríem que és una recepta com les que portem, que sempre són flexitarianes, sí, que fomentem... Uh-huh. Sí, que fomentem aquest slow food de cuinar a poc. Sí que és veritat que el fast food en aquest cas, o el menjar ràpid saludable, també és possible, perquè això ho seria menjar ràpid, però és saludable. Per tant, sempre tot fet de la millor manera possible, amb els millors ingredients possibles, i en aquest cas sense gluten és important per les persones, jo m'incloc en aquest cas, intolerants al gluten, i sobretot les persones que són celíaques. Per tant, és un plat molt complet i és el plat de Harvard que recomanen molts metges.
0: Doncs molt bé, això sempre ha d'anar complementat i ben lligat, tant l'alimentació com el fer exercici, per tenir de la millor manera el cap i el cos. Txell, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem a la pròxima setmana amb una nova recepta. Estarem molt atents de veure què ens portes i a veure si la gent s'anima a cuinar-ho, com la d'avui, que és facilíssima.
1: Fàcil i bona, i sí, anireu-vos, i si voleu seguir-nos, ja sabeu, a les xarxes allà estem. Gràcies.
0: Adeu, que tinguis una bona setmana.
2: Molt bé, doncs ja hem acabat la secció de cuina.
0: Sí que no s'ha comit, ha marxat ràpid, la Txell.
2: Ha marxat, bueno, ella ha vingut, ha explicat a la recepta, i bé, si n'hem pres nota bé i si no molt malament, el dilluns que ve tocarà estar més atents. Bé, Marc, gràcies, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Adéu.
0: Adéu.

0: Doncs amb aquesta sintonia és moment de conèixer, doncs, recordar la pregunta del dia. No sé si tenim la Melina per aquí, que ens pugui, doncs, explicar què preguntàvem.
1: Aquí estic, estic per aquí.
0: Molt bé, doncs Melina, recorda'ns què preguntàvem a l'ONA avui.
1: Avui preguntàvem als oients si consideraven que saben suficient sobre la Unió Europea.
0: I què diuen?
1: Doncs, malauradament, el tuit que avui hem llegit, en el qual es deia que precisament els catalans consideraven que no sabien suficient, més o menys per aquí van les respostes de la gent que escolta l'ONA Maresme, i és que les possibles respostes eren crec que sí, la veritat és que no, o doncs no estic segur o segura. I hi ha un empat, en aquest cas l'empat és la veritat és que no, i doncs no estic segur o segura. Per tant, de tots els votants, cap d'ells creu que sap suficient sobre la Unió Europea.
0: Molt malament, eh? Mira, Melina, no sé tu com estàs amb aquest tema, però jo crec que Marc en sap molt de les institucions de la Unió Europea, oi que sí, Marc?
2: Perquè em poses en aquest fregat ara mateixa.
0: Perquè tu ets professor, també.
2: Sí, però els professors no ho saben pas tot i no sóc d'història, sóc de català i castellà, jo. Home, m'agrada la història, això sí. Això
0: però
2: sí.
0: Escolta'm, història, les institucions de la Unió Europea, si és, moltes són actuals...
2: Però jo no les tracto a l'escola. No. Jo
0: en Martí, no sé si el tenim per aquí, en Martí, o potser no, potser... És que en Martí li agrada molt...
3: Sí.
0: Ai, mira que bé! Ja anava a dir que estaves al lavabo.
3: Sí, bueno, no, estic aquí fent feina, però va, estic atent.
0: I tu coneixes les institucions de la Unió Europea? Digue'm una només.
3: No, jo zero. O sigui, zero patatero.
0: Però no em pots dir ni una?
3: De la Unió Europea?
0: Clar.
3: A veure...
0: No la busquis al Google, que et conec.
1: S'escolta un teclat. Algú està buscant.
0: És en Marc Tresserres.
2: No, jo no estic fent res,
3: jo
2: no estic escoltant.
3: El pobre Marc. No el foteu més en el fregall. No. Jo entre cara estic espès i no és el meu tema. I tu, Gemma, me'n saps dir alguna?
0: Jo te'n sé dir moltes. Mira, el Parlament Europeu, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Tribunal de Justícia, tot això sense mirar.
3: Collons, tu, quina presentadora.
2: Això ho ha preguntat, perquè això ho domina.
3: Quina presentadora això domina, tenim. Jo
0: no,
3: és, que
0: és broma, però... jo sí que, o sigui, ara mateix ho he buscat per recordar-ho, però sí que ho vaig estudiar no fa molt. Farà l'any passat o l'altre, que estava preparant unes oposicions, vaig haver d'estudiar tot això.
2: Clar, doncs, fresc. Sí que és veritat que amb moltes d'aquestes que has dit, pot ser, ara em llenço un triple, però a Brussel·les és la seu central de la Unió Europea, oi?
0: Sí, això
1: sí. Sí, però és això, hi ha diferents
0: Brussel·les,
1: països.
0: Brussel·les, Luxemburg i Frankfurt.
2: Val.
0: Sí. Això no ho he mirat, eh? Això ho recordo perfectament. I, de fet, el Banc Central Europeu està a Frankfurt i el professor de les oposicions ens deia que, és una tonteria, eh?, però que els banquers mengen salxitxes i que, per tant, el Banc Central Europeu estava a Frankfurt i que penséssim en això.
2: És una bona manera, sempre, com a professor, donar aquests detallets perquè l'alumne se'n recordi. En aquest cas, mira, estarà content perquè tu ho recordes perfectament.
0: Sí, no, són estratègies per estudiar, associar, doncs, idees als conceptes. No sé, Marc, tu que et dediques, no?, al tema aquest d'ensenyar, no sé si ho poses en pràctica.
2: Normalment jo en aquests casos no, perquè no sóc molt bo fent aquestes comparacions, o vaja, ho penso ara de memòria i no me'n ve cap al cap, sinó que intento transmetre-ho, bueno, fent preguntes constantment als alumnes perquè siguin ells els qui pensin la resposta de forma lògica. Jo, per exemple, amb això que has dit del Frankfurt, home, seria una bona manera, segurament algun exemple d'aquesta forma ho he posat en pràctica, però ara no te'n podria dir cap al cap.
0: No passa res, doncs el demà penses un exemple i ens l'expliques. Companys, bé, doncs aquesta és la pregunta que estem fent avui a l'ONA Maresme, si creieu que coneixeu bé les institucions europees, i podeu respondre a l'Instagram i també a la nostra plataforma AX. Gràcies, fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, us ho dèiem a l'inici del programa. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Parlem amb el capità de l'equip, David Trujillo, per valorar aquest resultat.
2: Bé, el Club Tenis Malgrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
3: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una Lliga fàcil perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem, la veritat és que ha sigut tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat. I no vull pecar de falsa modèstia, però hem pujat modèstia, però sí que és veritat que hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat així amb no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè m'ho entenguis. O sigui que bé, molt satisfets, i ara esperant a veure si aquesta segona fase, doncs a veure si podem fer alguna cosa.
2: Val, per tant no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho he anat veient.
3: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim un molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir que estaven... Ha estat molt anivellada, penso.
2: Molt bé. Molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
3: A l'últim partit.
2: Aquest diumenge passat.
3: Sí, sí.
2: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no?
3: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. I vam guanyar.
2: Contra qui vau jugar?
3: Contra el Sant Celoni.
2: El Sant Celoni. I quan vau quedar de resultat?
3: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
2: Molt bé.
3: Si són 5 partits i s'han de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
2: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
3: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8 entre cometes sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament, i això doncs ha suposat un hàndicap per nosaltres, tot i que menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més és cuidar-nos més físicament i fer, el tenis, dir que jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
2: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
3: Més en compte en què et refereixes?
2: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
3: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, volés o no, doncs és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se... però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segurament no juguem tan ràpid com a categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
2: Molt bé. Des de quan, David, ets el capità de l'equip de més 40?
3: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10 o 11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 darreres temporades he sigut el capità.
2: O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
3: Doncs bueno, jo estic, vull dir que estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan ens toca jugar cap de setmana, doncs, m'he encarregat doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades fins que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
2: Val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip i menys d'un equip que hagi guanyat doncs, la Lliga, no?, en aquest cas, però... Yeah. En aquesta un capità d'equip doncs se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tennis.
3: Bueno, no sé, bàsicament és organitzar, bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i dels desplaçaments, i no faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'ha trobat que ser capità, ja està.
2: Molt bé. Com vas començar a jugar a tennis, David?
3: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als 14-15 vaig deixar-ho i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tennis i ara deu fer uns 12 o 13 anys, suposo. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys, vaja.
2: Vas començar competint a Malgrat també, en el Club Tenis Malgrat?
3: Sí, sempre,
2: tota la vida.
3: Sempre he jugat amb el tenis Malgrat.
2: Molt bé. Ara que també, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera,
3: sí,
2: i diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'ho estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida, s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar aquestes oportunitats?
3: Home, jo penso que sí, jo penso, a part de que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independentment de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per... És una activitat molt agradable, no sé, jo trobo que no dic res, no dic res que no necessiti, penso.
2: Molt bé, ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no?
3: Sí.
2: Quines són les previsions, com serà aquests play-offs, per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
3: sí, bueno,
2: i quan?
3: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori, llavors hi haurà, ja es posaran en un quadre i o sigui només seguirem jugant si guanyem en el moment que perdem alguna eliminatòria doncs estarem eliminats, ja està.
2: Molt bé.
3: Llavors suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn, és que no sé, demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem en quins toca i en quins s'han posat i ja veurem.
2: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
3: Sí, la setmana del 9-10, o sigui la setmana vinent, comença.
2: Vale, Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afegeixen alguns més, David?
3: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors a cada equip, els que hagin quedat classificats a cada divisió.
2: Molt bé.
3: Jugarem alguns diferents, però bueno.
2: Bueno, doncs pues, en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
3: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
2: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
3: Vinga, merci. Adéu.
4: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: I com cada dilluns acabem el programa amb la tertúlia esportiva, amb els nostres companys, en Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Marc Tres Serres. Nois, què ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant?
5: Hola, doncs bé, saludem els companys també per començar-ho a explicar. Sergi, Martí, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Vinga, a veure, comencem.
1: Poseu solapat.
5: Sí, és que van molt coordinats.
7: Sí, som uns cracs.
6: Exacte.
5: A veure, amb el tema principal amb què obrim és el fet que el Barça podria ser campió aquesta setmana en el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou el diumenge a les 9 de la nit, mal horari. Això és veritat, si hi ha d'haver-hi celebracions. Però companys, ahir el Madrid no va punxar contra l'Espanyol, va aconseguir la victòria 0-2 al Powerade Stadium. Però bé, el Barça ho té a tocar. Creieu que hi haurà títol o no?
8: Sí, jo crec que sí, sóc optimista. De fet, vaig veure el partit ahir. Dic malauradament perquè em vaig dormir 15 minutets a la primera part perquè era molt avorrit, però bueno, Vinicius ho va arreglar. Tot i això, l'Espanyol no aixeca el cap.
5: Ara en parlarem.
8: Suposo que després ho comentarem, sí. Però sí, sóc optimista, el Barça ho té força bé.
5: Martí.
6: Sí, jo també ho veig. O sigui, no sé si et refereixes a que aixecarem el títol just aquest cap de setmana o en general.
5: Sí,
6: vull
5: dir que sí.
6: Vale, perquè la Lliga crec que tots estem d'acord que ja està guanyada. Vull dir, hauria de passar la major catàstrofe mai vista, que ho veig impossible. I jo també opino com el Sergi, que si Déu vol, aquest cap de setmana els jugadors del Barça ja és l'últim partit, així que els hi queda de la temporada, és un clàssic, poden guanyar la Lliga davant el seu etern rival. Jo crec que sortiran a totes i que es mostrarà aquesta superioritat que hem tingut davant d'ells durant tot aquest any, amb una victòria que a més jo diria que serà bastant agreujada, però bueno, no, potser em passo d'optimista.
5: Per què? Per què ho dius això?
6: Bueno, perquè penso que el Madrid està molt malament, només cal veure'ls, la baixa d'Mbappé, que és el seu jugador puntal, el Barça tindran la motivació de guanyar la Lliga davant del Madrid, que crec que vaig llegir que no passava des de l'any 1920 i pico, des dels primers anys que es crea la competició, que ni un equip guanyava l'altre per guanyar el títol ni al revés, i crec que és una oportunitat única.
5: Doncs a veure si es produeix. Ara mateix són 11 els punts de diferència que els separen, queden 4 partits, per tant 12 punts en jocs, les matemàtiques són fàcils, el Barça amb un empat de fet en tindria prou per proclamar-se campió. Companys, a diferència del conjunt de la capital, l'Espanyol ara mateix, després d'aquesta nova derrota, ja porta tota la segona volta, valgui la redundància, sense guanyar cap partit. Aquest 2026 ha estat impossible pels homes de Manolo González i estan només 5 punts per sobre del descens, tenint en compte que el Sevilla juga avui al vespre i si guanya faria que l'Espanyol estigués només 2 punts de la zona de descens quan al Nadal va anar a menjar-se els torrons en posicions europees. Increïbles, què en penseu?
8: Estaven 5 anys, sí. I de fet la setmana que ve juguen contra el Sevilla, l'Espanyol, o sigui que és com una espècie de final, no? Però vaja, diria que és la ratxa més gran d'un any, o sigui que un equip no guanya res, o sigui, crec que és se l'endú l'Espanyol. I bueno, ja ho he dit abans, veient el partit d'ahir, em sap greu per tots els fanàtics de l'Espanyol, però a veure, és que no juguen a res,
6: Sí, Martí. Sí, jo opino com en Sergi, o sigui, és una temporada mai vista, no sé si té algun precedent a la història de la Lliga Espanyola, però és que és un cas molt exagerat. Crec, una petita correcció, Marc, diria que si avui guanya el Sevilla estarien a 3 punts del descens, perquè llavors passaria a ser l'Alavés el que tanca la zona, però igualment, vull dir, està clar que seria una situació molt crítica i que la setmana que ve contra el mateix Sevilla seria una final. Jo us faig una pregunta, nois.
1: Un minut.
6: Bueno, doncs llavors poder
1: no... No, fes-la, Martí.
6: La reflexió que des de que Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, va sortir una roda de premsa a dir que, no utilitzaré les paraulotes que va dir, però com dient que no es motivessin a anar a Europa, o sigui, com que no es flipessin amb Europa, han anat cap a caiguda. No sé si això els hi ha jugat en contra, perquè potser els propis jugadors van pensar, ostres, si ni el nostre entrenador creu en nosaltres, potser tenim una mica l'efecte de que no ens mereixem estar aquí, perquè poder l'entrenador hauria d'anar al revés i dir més, si no, és hosti, doncs a tope tenim aquí per intentar-ho i tal, perquè és que va ser sortir a dir això i no guanyar ni un partit. És molt fort.
8: És cada roda de premsa, cada roda de premsa és algo... Bueno, l'última que va fer és lo del el futbol és injusto con nosotros.
1: Anem tancant.
8: O sigui que, bueno...
5: Nois, ho deixarem aquí, a veure què acaba passant aquest cap de setmana en el Clàssic. Ja, ho deixem aquí. També recordant, i amb això acabo, Gemma, que el Barça femení també està portant moltes alegries i s'ha classificat per 6ª vegada consecutiva a la final de la Champions.
1: Perfecte. Doncs, companys, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Gràcies, que acabeu de passar un bon dilluns. Fins demà. Adéu.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La Quarta Finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local La Quarta Finestra omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 9:15 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 9:15 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant per els skaters principals principiants com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros amb IVA inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del jutjat de pau i del registre civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del jutjat de pau i del registre civil del nostre municipi. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil de Palafolls. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar també l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. En el cas de Palafolls, aquesta nova eina suposa una oportunitat per redescobrir el passat del poble i facilitar l'accés a la documentació. La quarta finestra estrenarà dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local omplirà de cultura el nostre poble aquest mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pel seu grup d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador, perquè les dues s'han concebut sense escenari físic i per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família. Es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà també Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig i també el divendres 29 de maig. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entrepolis un cop es posin a la venda.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 4 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi parlant de la quarta finestra, perquè el grup d'adults proposa una de les seves cloendes a la masia de Can Florenci aquest pròxim dissabte, 9 de maig, a partir de les 6 de la tarda. Es tracta de Mentiders. La faran al Casal de la Dona, amb entrades disponibles a través d'Entràpolis o bé els links de l'avió que trobareu a l'Instagram de l'entitat.
0: No t'ho perdis.
1: Del nostre municipi també parlarem del cicle Escena Nou. Aquesta setmana continua el cicle de teatre familiar amb Bruixanteris, una proposta que es farà diumenge a les 12 del migdia al Teatre de Palafolls amb la companyia Butai Produccions. La proposta és d'entrada lliure fins a complir aforament. Anem ara fins a Malgrat de Mar. Continua el cicle de cinema de Cineclub Garbí aquest divendres 8 de maig, projectant la pel·lícula La veu de Hind. Serà a partir de 2:15 del vespre al Centre Cultural Malgratec.
0: No t'ho perdis.
1: Si seguim avançant i parlem també d'activitats al municipi de Pineda de Mar, afegirem a la nostra agenda que demà reuneix de nou el Club de l'Òpera 2026. Serà a partir de 5:15 de la tarda a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, comentant l'òpera Werther de Jules Massenet. I el pròxim 7 de maig a la Biblioteca de Poble Nou tindrem Hora del Conte amb Li deien Calòpsia. Descobrim Europa des de l'espai exterior per nens i nenes a partir de 4 anys amb una inscripció prèvia gratuïta que es pot fer a través del correu electrònic bealta.pineda.p@diva.cat. Anem fins al municipi de Calella. També anem fins a la biblioteca del municipi, perquè avui hi ha Club de Lectura Llibre Obert a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça amb suite francesa, coordinat per Lluís Barri.
0: No t'ho perdis.
1: I demà, a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres, al punt de 7:45 del vespre, la conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra de Miquel Cuní Martorell, 1827-1902, a càrrec de Ricard Martín Casacoberta. Passarem també per Tordera per complementar l'agenda, destacant demà dimarts una nova sessió de l'Espai Nadó amb ioga per a nadons a la Biblioteca de Tordera, una proposta gratuïta que s'iniciarà a les 10 del matí. I a Blanes destacarem que aquesta setmana comença el cicle de concerts de música a l'Esperança. Aquest pròxim divendres, a la Capella de l'Esperança, a partir de les 10 del vespre, el primer concert. Tota la informació la trobareu a www.blanes.cat.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: get to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: Get to the flow now, ooh.

0: Zoet.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
2: 93 761 95 00.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
5: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita Ràdio Palafolls.

0: La quarta finestra estrenarà dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local omplirà de cultura el nostre poble aquest mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pel seu grup d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador, perquè les dues s'han concebut sense escenari físic i per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de Família. Es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà també Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig i també el divendres 29 de maig. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entrepolis un cop es posin a la venda.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio joguines, Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del jutjat de Pau i també del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha sumat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del nostre poble. La iniciativa busca preservar el patrimoni documental i facilita la reconstrucció d'històries familiars i també l'estudi demogràfic local.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de l'informatiu d'avui, n'hi ha d'altres. La Quarta Finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador, i és que es representaran sense escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig, mentre que el grup Consolida presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. La funció del dia 29 estarà també especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la planta baixa de la Masia. També avui parlarem de mobilitat i urbanisme, perquè malgrat Demar està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera, mentre que de cara als pròxims dies les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. Recomanen planificar els desplaçaments, i és que els treballs es fan majoritàriament en horari diurn i es preveuen actuacions també nocturnes puntuals.

0: Avui també marxarem cap a Blanes, que planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. L'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per a esports urbans en un solar que actualment està en desús, situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids dissenyades amb la participació de la comunitat local de skaters. L'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros i les obres s'allargarien uns 6 mesos. I com és habitual, cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas del CD Palafolls, que ha remuntat in extremis, i també del club Futbol Sala Sant Lluís, que ha golejat en una jornada esportiva plena d'èxits pels equips palafollencs. Pel que fa al temps, la tarda ha començat amb moltes clarianes, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà un augment fins a tapar el cel. Entre el vespre i la mitjanit s'esperen precipitacions en forma de xàfecs que podrien afectar a qualsevol punt de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran i oscilaran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs a partir d'aquesta tarda, amb temperatures mínimes amb màximes que baixaran fins als 21 graus i mínimes que es mantindran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. I ho fem parlant de l'Arxiu Digital de la Generalitat, que ha incorporat la documentació històrica del jutjat de pau i del registre civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment al seu Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del nostre municipi, tant del jutjat de pau com del registre civil. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil del nostre poble. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i també administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions, tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb la iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. Parlem ara de teatre, de la Quarta Finestra, que estrena aquest maig dues produccions a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local La Quarta Finestra omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci, destacant per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per així buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, que s'ha creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truita de família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix a les relacions familiars.
1: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi amb famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
0: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a partir de dos quarts de nou del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 de la tarda i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a dos quarts de nou del vespre també. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entràpolis un cop estiguin a la venda. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Malgrat està duent a terme aquesta setmana diverses obres de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta amb la Nacional 2 i amb la rotonda del polígon industrial de Camp Patalina. Les actuacions consisteixen principalment en el fresat i la reposició de les capes intermèdia i de rodadura als carrils de circulació. Aquest tipus d'intervenció és habitual per garantir la seguretat viària i també millorar l'estat del ferm, especialment en vies amb alta intensitat de trànsit. Pel que fa a les afectacions durant la jornada d'avui, els treballs han incidit en el sentit Tordera, amb talls en diversos ramals de connexió. Seguiran demà. Aquestes restriccions impliquen desviaments i possibles retencions, especialment en hores punta, per la qual cosa recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació. De cara als pròxims dies, les afectacions es traslladaran al sentit contrari, és a dir, direcció Barcelona, seguint el calendari previst. Això comportarà noves restriccions en diferents accessos i ramals de la via, mantenint-se els treballs en horari diurn, generalment entre 7:45 del matí i 7:00 PM. Durant aquests treballs, el carril estarà tallat al trànsit. A més, està previst que l'actuació final a la rotonda de Camp Patalina comporti afectacions específiques, incloent-hi treballs en horari nocturn, amb pas alternatiu en algun moment. I abans de parlar d'esports, com cada dilluns, el que fem és marxar cap a Blanes, i és que estan plantejant la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un nou skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant per skaters principiants com també per usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de reconegut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com detallant des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros, amb IVA inclòs, i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes el que vol és donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar, segons diuen, l'oferta esportiva del municipi, especialment entre el públic jove. I ara sí, com cada dilluns, obrim la plana esportiva per parlar dels resultats esportius d'aquestes últimes jornades. En aquest cas, destaquem una de les victòries del CD Palafolls, que va remuntar in extremis davant del Caçà, el Lluís Moner. Va ser una jornada de contrastos pel CD Palafolls aquests últims dies, però la gran alegria de la setmana la va donar el primer equip masculí a tercera catalana, que va aconseguir una victòria destacada al Palestàdium Lluís Moner davant el Caçà 2-1. I és que els palafollencs van capgirar el marcador en els últims 5 minuts de joc. D'altra banda, l'infantil va sumar un punt molt treballat en el seu desplaçament contra el Santa Costa Brava, 3-3. La cara amarga de la jornada, però, va ser pels equips base, i és que l'infantil sub-14 va patir una dura derrota a casa contra el Tordera, 1-14, mentre que l'Alaví sub-11 no va poder puntuar a Tossa, caient 11-2. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís destaca la sòlida victòria del primer equip a la divisió d'honor catalana, que es va imposar amb autoritat al Sils per 4-0. A les categories base, l'Alaví B va protagonitzar una golejada al Palauet contra l'Interesportiu Malgrat, 9-3, mentre que el Benjamí A també va vèncer amb contundència el Blanes Esport, 8-2. Altres triomfs destacats van ser el del KDC, que va guanyar la pista del Tordera, 1-6, i el de l'Alaví C, que es van dur els 3 punts de Premià de Dalt, 1-2. La cara amarga de la setmana va ser pels equips de les categories d'honor. El juvenil A va caure a la pista del Palauazos, 6-2, i el cadeta no va poder puntuar a Mataró en perdre 8-3. Finalment, el juvenil també va patir una derrota en el seu desplaçament contra el Natació Sabadell per 4-1. Pel que fa al bàsquet, han estat unes bones jornades. El sènior masculí ha estat el gran protagonista. La tercera territorial han sumat dues victòries consecutives, una a domicili contra el Massanet i una altra davant del camp de Bànol. A les categories base, el júnior masculí va exhibir la seva superioritat a la pista del Lloret amb un 34-63, mentre que el mini masculí també va aconseguir un triomf contundent en el seu desplaçament contra el Fornells per 62-83. La cara amarga de la setmana, però, està pel júnior masculí, que no va poder superar el Cellera i va caure al pavelló de Palafolls per 57-69.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025 parlàvem de futbol i és que van sancionar dos jugadors de tercera catalana i van restar un punt a la classificació al C de Palafolls pels fets ocorreguts contra el Tordera. El cap de setmana anterior, l'equip de tercera catalana del Club Deportivo es va enfrontar contra el Tordera. El partit no va ser gens fàcil pels jugadors de cap dels dos equips i és que els àrbitres van treure fins a 13 targetes grogues, tant pel Palafolls com pel Tordera. Tot i això, la pitjor part se la va endur el Palafolls, que es va endur 9 targetes, dues d'elles vermelles, i, per tant, l'expulsió de dos jugadors fora del camp. Com a resultat del partit, la Federació Catalana de Futbol va amonestar l'equip amb diverses sancions. D'una banda, els dos jugadors expulsats amb targeta vermella van suspendre els propers partits. Un d'ells, Pol Victòria, no podria jugar els pròxims 3 partits per no marxar cap al vestuari un cop expulsat. També per haver estat expulsat del camp en rebre dues targetes. L'altre, José María Bueno, tampoc va poder jugar els següents dos partits per insultar els àrbitres. El 2021, les obres d'un supermercat prop de l'Hospital de Calella van permetre descobrir les restes d'una casa romana. Les prospeccions arqueològiques que un grup de 6 arqueòlegs estaven fent a l'antic aparcament de l'Hospital 2 davant del tanatori de Calella van permetre desenterrar les restes romanes del jaciment del Roser, un dels més importants de tota la península ibèrica. Podria tenir una extensió de més de 2.000 metres quadrats, tot i que no l'excavarien sencer en aquell moment, sinó que estaven supeditats a les obres de construcció del supermercat Aldi. I és que justament la construcció d'aquest supermercat va ser el que va motivar fer aquesta prospecció que va finançar el mateix supermercat.

I finalment, el 2016, una dona va morir després de xocar contra un autocar de línia Blanes. L'accident mortal va tenir lloc aquell dimarts a la tarda al quilòmetre 7 de la carretera entre Blanes i Lloret, prop de la rotonda de l'hospital. Per causes que es desconeixien, el turisme que anava en sentit Lloret va envair el carril contrari i va col·lidir frontalment amb un autobús de línia que cobria el trajecte entre Lloret i Blanes. Com a conseqüència de l'impacte, la conductora del turisme, un Mercedes 160 de color blanc, va morir a l'acte. També va haver-hi 9 viatgers del bus que van patir ferides lleus.

0: És moment de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats a Valls, per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar, perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa Enteris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ja ho hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Avui es preveuen pluges, però qui té tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica és en Quim Serra. Per això ara mateix connectem amb ell. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui. Tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord, esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la núvol velocitat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maró pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maró a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Entre altres, hem parlat de l'Arxiu Digital de la Generalitat perquè incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions del nostre municipi. I la Quarta Finestra presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i és que no hi haurà un escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig. El grup consolidat també d'adults presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. Aquesta setmana s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera. També ho faran els pròxims dies. De cara a mitjans de setmana, les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. També avui hem parlat de Blanes perquè l'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per esports urbans en un solar actualment en desús situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids, dissenyada amb la participació de la comunitat local de skaters.

0: I finalment, com cada dilluns, avui hem parlat d'esports, entre altres, del CD Palafolls, que va remuntar in extremis a només 5 minuts de final del seu partit, i el Club de Futbol Sala Sant Lluís, que va golejar en una jornada esportiva plena d'èxits. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
2: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
3: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
4: Bon vespre, Palafolls. Són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, ja podeu sintonitzar al 107.7 de la FM o entrar a www.radiopalafolls.cat. Perquè ara mateix teniu cita en diu i en directe amb el programa que us posarà al dia de tota l'actualitat esportiva local, i així que comença el minut a minut. I si us sembla, farem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat durant el cap de setmana. Com sempre, ja ho sabeu, repassarem resultats i notícies més destacades que hem tingut als diferents pavellons, camps, pistes i carreteres dels equips i esportistes palafollencs. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic al programa i, per tant, us presento a la resta del circ. Rínxols i peus de pallasso, però amb gràcia pròpia d'un funambulista. Tenim a l'Eudald Vallecrosa. Bona tarda.
5: Bona tarda a tots, companys.
4: Setmana passada festa, avui has tornat.
5: Sí, avui he tornat ja encara amb més ganes que la setmana passada, ja que no vaig poder venir. I a top, avui ja som al programa.
4: Res ha canviat, eh? Encara en Nico segueix de vacances.
5: Jo li vaig donar l'oportunitat la setmana passada, aviam si volia treure el cap, però veig que també està espantat amb la nostra companya.
4: Està estudiant. Exacte. Pobre, deixa el que el batxillerat és dur.
5: Aviam si el podem tenir per aquí aviat una altra vegada.
4: A veure, l'hauràs de trucar tu, perquè a mi no em fa gaire cas.
5: Doncs ja el trucaré i l'aniré a buscar a casa, si cal.
4: Perfecte. També tenim a la que posa ordre al programa i, a més, domadora de cavalls. O no, Eudald?
5: De cavalls? Espera, i altres bèsties que devem tenir per aquí,
4: com quines?
5: Com a presentador, per exemple.
4: Ah, vale, d'acord. No parlem d'una altra que no és la Gemma Dorna. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
4: Què tal, com estàs?
6: Bé, molt bé.
4: Com ha anat el cap de setmana?
6: Bé, amb aquest pont llarg he pogut descansar prou.
4: Descansar i veure esport?
6: Sí, sempre.
4: Quin esport has vist aquest cap de setmana llarg?
6: Futbol i futbol.
4: Només futbol?
6: Sí.
4: Cap altre esport? Què et sembla, Eudald?
5: Bueno, que també es passi algun dia també pel Palauet, a veure ni que sigui bàsquet, futsal, que hi ha...
4: No, i a mi m'han xivat que aquesta setmana anirà a veure handball.
6: Sí.
5: Oh.
6: Sí, a Barcelona.
5: Aquest no el donem, però hauríem de començar ja a donar també més notícies,
4: sí, a veure si hi ha algun interessat en fundar un club de handball aquí a Palafolls.
5: A veure si hi ha gent que li pot estar interessat.
4: El que passa que les hores de les pistes estan cares.
5: Sí, sí que és veritat això. Si no, haurem de fer alguna pista exterior o algun afegit, perquè si no tots no hi cabem.
4: Estaria bé. I el control de so, el que pràcticament és tot un malabarista dels botonets, en Jordi Prats-Savalls. Bona tarda a tu també. I com sempre, entrant al programa d'avui, farem una breu repassada dels principals esdeveniments a l'esport català. Per on comencem? Gemma, per futbol?
6: Sí.
4: Vinga, va, que t'agrada.
6: El Barça guanya en un camp complicat contra l'Osasuna i ja té la Lliga a tocar. Però el Girona perd el Montilivi contra el Mallorca i l'Espanyol perd contra el Real Madrid a casa, a Cornellà. I pel que fa al futbol femení, el Barça passa a la final de la Champions, guanyant el Camp Nou contra el Bayern de Múnich.
4: Sisena final consecutiva, si no vaig equivocat.
6: Sí, em sembla que sí.
4: I a futbol masculí, bé, el Barça guanya el camp de l'Osasuna. Llàstima, el Girona que perd a casa, no? Era poc previsible, potser.
6: Bueno, és el Girona, ja, jo ja no sé què més dir.
4: Sí,
6: segurament.
4: Girona i Espanyol que s'han complicat una mica la vida i,
6: sí,
4: i hauran de patir per la permanència. Eudal, hem tingut bàsquet o no?
5: Clar,
4: professional, sí.
5: Sí. Sí, sí, bàsquet professional aquest cap de setmana.
4: De l'altre ja parlarem.
5: De l'altre i després ho comentem amb més tranquil·litat. I en bàsquet, doncs, victòries del Barça, Girona i Manresa i derrota del Lleida. Però bueno, els homes tampoc han sigut els únics que han competit en bàsquet, sinó també hi ha hagut el bàsquet femení amb victòria de l'Espar Girona en el segon partit de quarts de playoff de la Lliga i passa de ronda i s'enfrontarà en semifinals contra el València.
4: Complicat ja, no? Contra el València.
5: Però al final tenen un equipàs, jo confio en que arriben gairebé fins a la final i si no s'emporten el títol, però vaja, això el temps també ho dirà.
4: Que passarà a bàsquet masculí? No hem comentat el resultat de la penya perquè va haver-hi un problema amb el marcador, si no estic equivocat.
5: Doncs saps que no ho he seguit gaire, he anat seguint a la resta d'equips, però la penya d'aquí m'has enganxat. Què me'n pots explicar?
4: Doncs tampoc m'ha assabentat gaire, ha sigut una mica, m'ha arribat la formació una mica per sobre. No sé si va haver-hi problemes tecnològics amb el marcador, amb la taula, o no sé ben bé què va passar, però el partit no es va poder disputar per aquest motiu.
5: Ostres, i en aquests casos no podem fer servir algun mètode analògic?
4: Jo sé que el marcador principal no funcionava, vam buscar el que és el marcador suplent, no sé com es diu, i tampoc funcionava.
5: És que al final jo ho entenc perfectament, de que quan tens algun plan B i no el fas servir mai, al final quan l'has de treure mai t'acaba funcionant, perquè no ho tens per mà.
4: No sé si tu has viscut alguna situació similar alguna vegada.
5: Bé, sí, molts marcadors de que no funcionin o que no hi hagi temps i llavors s'hagi de calcular, s'hagi de mirar des d'un mòbil o algun cronòmetre des de la taula i anar avisant a pista el temps que queda, cridant a grido pelado, que en diuen.
4: És curiós, no?
5: Sí, a vegades toca també, o dies que et plou també hi ha goteres i fas com pot per acabar. Però bueno, nosaltres tampoc som esport professional, que diríem.
4: Doncs a futsal, que és el que més m'agrada a mi, el Barça va empatar i el Santa Coloma va perdre. I no sé si teniu alguna informació més d'esport català.
6: No, jo no tinc res més a dir.
5: Jo ja ho he dit tot el que sabia d'aquest cap de setmana.
4: Doncs mira, així per afallir una mica, s'està disputant la Vuelta Ciclista a Espanya femenina i a veure si la Paula Blasi, de la que parlàvem fa unes setmanes, la pot guanyar o com a mínim està al podi.
6: Sí, esperem que sí.
5: Aviam si podem informar de bones notícies, no?
4: Confies o
5: no,
4: Odal?
5: Sí. Jo sempre.
4: Tu també, Gemma, no?
6: Sí,
4: a veure si la Paula Blasi ens dona bones alegries. Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: La Vilaneta torna a guanyar el Palestàdium en un partit que es va jugar el passat dimecres.
1: El sènior del Sant Lluís supera la mala ratxa i, a més, un equip del club es programa campió de Lliga.
2: Poca pesta aquest cap de setmana pel club Patí Palafolls, que n'han descatxat cap dia.
0: El ciclisme màster femení torna a donar alegries al Club Ciclista Palafolls, als Campionats de Catalunya.
1: Èxit total en el torneig organitzat per la Petanca La Figuerassa a les instal·lacions del barri Sant Lluís.
2: El taekwondo a Vallenada segueix aconseguint medalles amb un Nico Calvo que es mostra intractable.
0: L'Impalafolls presenta l'Interclubs que es va celebrar a Granollers.

0: Doncs, Saudal, no està en Nico. Vols començar pel bàsquet o, si et sembla, li deixem a la Gemma començar pel futbol?
1: Què et sembla si avui fem una mica diferent i comencem amb el futbol? O com tu prefereixis, que tu al final portes aquí la batuta.
0: Doncs mira, ja que la Gemma va venir la setmana passada i tu no, començarà ella.
1: Va, perfecte.
2: Doncs comencem amb bones notícies, amb la bona victòria del primer equip davant d'un equip superior, o això diu la taula, per 2-1 contra el Caçà. Un partit que es va disposar a mitjan de setmana, concretament el dimecres, i que els gols de Gell i Javier Ayala van donar els 3 punts als nois de Joan Vila.
0: Important victòria, eh?
2: Sí.
0: Més, i, el filial.
2: El filial no va jugar, ja que aquesta jornada li tocava contra un rival que s'ha retirat de la competició. I bueno.
0: El cadet no em facis spoiler perquè el farem al partit de salari. Per tant, de moment no direm res. Com ja han dit els titulars, jugava contra el líder. Uh-huh. I veurem després què va passar.
2: Sí, anem amb l'infantil, doncs. L'infantil cau contra el Tordera en un partit que semblava que podia ser igualat quan al minut 21 Eric Navarro feia l'empat a 1, però que finalment els veïns van guanyar amb un resultat de 1-14. Bueno.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I vam tenir uns bons primers minuts també amb l'Alaví, amb els gols dels germans Miralles, el Sergi i en Gerard. Però igual que l'infantil van acabar perdent. I en el seu cas va ser un 11-2 al camp del Tossa. I bueno. I acabem amb el puntet que suma el femení infantil en la seva visita al Santa Costa Brava. Un marcador que va acabar amb un 3-3 amb doblet de Noa Aubanell i gol de Judit Cuesta.
0: Alguna cosa a comentar, Odal, del futbol?
1: Bueno, setmana que, tot i que el primer equip segueix en bona direcció, no?
0: Sí, per mitja alta de la taula.
1: Per això, que a més va agafar una molt mala ratxa fa una setmana, bueno, fa uns mesos, te'n recordes, de mitjans de temporada.
0: Sí, que i ara, allà es van anar les opcions d'ascens.
1: Sí, però veig que ara ja estan tornant a agafar com embranzida, no? Comencen a tenir bons partits i vaja, aviam, si al final poden maquillar una mica la classificació.
0: Sí, sobretot partits que suposo que ja sense opcions serveixen inclús per preparar la temporada vinent, no? Saber què han de millorar, saber què estan fent bé i la temporada vinent intentar pujar.
1: Clar, ara comencem a arribar a una època, no?, que els equips que ja no estan ni a dalt ni a baix de tot de la classificació, els serveix això per començar a preparar una mica ja de cares a la següent temporada. Exacte. Per intentar millorar, no?
2: Sí.
0: Correcte. Doncs sí, hi ha alguna cosa a comentar? Alguna cosa que hagis vist del futbol?
2: Bueno, no, res més a dir. Jo crec que hauré de comentar més el partit estel·lar.
0: Tu guardes llavors?
2: Sí, m'ho guardo tot.
0: Perfecte. Doncs Saudal, ara sí, bàsquet cap de setmana tranquil·let, no?
1: Sí, som-hi, aquest cap de setmana amb el pont del 1 de maig, que ja ha acabat, els equips de bàsquet del nostre municipi ara ja tornaran a la feina i deixen enrere aquest descans d'aquest últim cap de setmana i estan ja a punt per afrontar la recta final de temporada. Per això us volem posar una mica en context de la situació de cada equip.
0: Sí, aprofitem que no hi ha hagut partits per saber una mica com està cada equip, no?
1: Per això, perquè la majoria d'aquests equips acabaran les competicions ara al maig i així sabeu una mica també què els hi queda per davant. Després de l'últim partit acabat en victòria amb el Sènior A, i tenen unes sensacions renovades, té ganes d'anar a per més i acabar la temporada amb bon sabor de boca. Li queden 3 partits oficials. Van de moment 9ens a la classificació i tenen opcions de pujar a la taula si guanyen contra els rivals directes. El proper partit serà el 10 de maig contra el Cornellà del Terri, que és el classificat que va per darrere seu, i més endavant l'últim partit de Lliga contra el just que està per sobre seu, així que
0: potser ara una situació similar a la que comentàvem del primer equip de futbol, no? Ja sense opcions a pujar a descens. I ja potser també pensar una mica en la temporada vinent, sentar les bases, recuperar jugadors.
1: Exacte, jo crec que també és important aquests últims partits per intentar agafar una dinàmica bona, diguéssim, o almenys una motivació de cares al següent any, perquè si acabes molt cremat de la temporada es poden haver-hi baixes, poden haver-hi baixes, gent que no tingui ganes de seguir o que tingui altres prioritats, i així esperem que també es puguin motivar per seguir entrenant fins ben bé al juny.
0: Clar, i si acabes amb victòries, per exemple, ton de confiança per la temporada i, ostres, doncs sí que tenim el nivell per guanyar partits.
1: Sí, sí, tens ganes com de tornar després del setembre i de tornar a competir. En una situació similar també es troba el senyor B, que després d'una victòria volen seguir amb la seva ratxa de victòries i tenen 3 partits per davant si volen sumar la seva tercera victòria de la temporada, i tenen opcions d'escalar fins a la 8a plaça, però haurien de guanyar contra els rivals directes que els queden. El proper partit, el dia 10, a Sils.
0: Perfecte.
1: De fet, aquests també tenen una situació similar, que estan allà baix. Ells no poden escalar una posició, però els hi queden també rivals directes, els que tenen just classificats per sobre, així que tenen opcions de seguir sumant alguna victòria.
0: Sí, la veritat que l'objectiu del senyor B és diferent, el de l'A, és més fer esport, no?
1: Correcte.
0: No hi ha tanta competitivitat.
1: Correcte, és un equip que està, bueno, ja ho hem comentat moltes vegades, que està format sobretot per gent més veterana, que el que ells tenen ganes és de poder gaudir del bàsquet, de poder, sí, no tant de fer una bona competició ni un bon resultat. Per això que al final el seu objectiu queda ben, sí, ja l'han complert.
0: Tu, Gemma, quan feies futbol o ara que fas hípica, què és més, anar a passar-ho bé o anar a guanyar, a competir?
2: Amb la hípica sí que vaig més a guanyar, jo sempre busco podi o bona posició, però és que és veritat que amb el futbol potser el ser més petita pues, anava millor a passar-m'ho bé i aprendre-m'ho, però al final són esports molt diferents, però sí, amb la hípica sempre es va a guanyar o ni que sigui acabar el recorregut, però si pot ser a guanyar sempre.
0: Tu, Eudald?
1: Jo sempre, no sé, depèn de la situació, sempre m'ha agradat la competició bastant, sí, sempre he sigut bastant competitiu, que no vol dir que llavors m'hi hagi de fer mal, però crec que sempre m'ha motivat bastant i sempre m'ha intentat com donar el màxim de mi, i això sempre també m'ha motivat com a seguir i intentar fer-ho millor. Si no, em costa a vegades seguir conscienciat i motivat.
0: Molt bé. Seguim amb el júnior.
1: Doncs mira, al júnior els queden 3 partits per acabar la lliga i buscaran la seva

0: passat la fase, ja que s'ha preparat una segona fase amb 3 partits per acabar de disputar la temporada. El primer partit d'aquesta fase el faran el dia 9 a Sant Feliu de Guíxols.
1: Saps si aquesta fase és... serveix per alguna cosa o és simplement perquè juguin partits fins a final de temporada?
0: No em vull equivocar, prefereixo no jugar-me-la amb aquesta pregunta, passo palabra perquè no et sabria dir. Sí que he vist que són 3 partits sense anar i tornada, 3 partits sols, però vaja, van fer molt bon paper aquesta temporada. No m'estranyaria que pogués ser alguna classe de classificació, però vaja, també és veritat que els anirà molt bé per poder seguir competint, sí. Que encara els quedaven un mes per endavant.
1: Sí, perquè si no a vegades s'acaba a la abril i has d'entrenar fins al juny.
0: Exacte.
1: Costa,
0: Sí.
1: Seguir entrenant bé sense partits.
0: I a nivell de club, l'organització també es perd molt, perd molt la motivació si ja no tens partits.
2: Totalment.
1: Sí, totalment d'acord. Eudald, tu mateix, ja que estàs bàsquet no en tingut, però futsal, ja que és la mateixa federació que el futbol, doncs no hi havia descans.
0: Va, doncs anem amb el futsal, que el Senyor d'Honor trenca la mala ratxa i torna a guanyar. Un partit que el va començar fora de l'ascens per primera vegada des de fa molt de temps, però que amb la victòria per 4-0 als Sils recupera ràpidament el liderat. Els gols van ser de Jordi Caparrós, Aaron Padilla, Pol Tormo i Oriol García. I tens alguna cosa a comentar del partit, Uri?
1: Sí, la veritat que, com hem dit ja durant varis programes, portava una mala ratxa de resultats i era important tornar a guanyar. A més, era partit a casa contra un rival de la part baixa de la taula, i més que la victòria, sobretot ens dona molta confiança al no encaixar aquest a zero, porteria a zero. És important perquè al final, si no encaixes gols, puntuals mínim segur, i hi ha molta possibilitat de guanyar. I res, com dius, vam començar fora de l'ascens després de fa molts de mesos, i per sort tornem a ser líders. Seguim depenent de nosaltres mateixos, i a veure aquesta setmana.
0: Veníeu tocats de moral o no?
1: Sí, la veritat que han sigut cops durs i sí que estàvem tocats, però bé, quan arriba el partit la veritat que l'escalfament ja estava l'equip motivat i amb ganes.
0: I tu creus que hi havia alguna explicació per aquestes derrotes? No sé, mals entrenaments o baixes remarcables de l'equip?
1: Una mica de tot, però al final potser el que més ha influït és la pressió que teníem, no? De veure'ns primers, de que quedava poca temporada i ho teníem quasi a tocar. Recordem que som un equip que venim de primera catalana, o sigui, som un recent ascendit. L'equip és jove, falta experiència i això s'ha notat en els últims partits.
0: Sí, és veritat que podria semblar com un cop fort o una derrota, però cal no oblidar que va pujar l'any passat i que sou un equip que encara que aquest any, amb una progressió normal i corrent, hauríeu d'estar a mitja taula com a molt.
1: Sí, correcte. L'objectiu era la permanència, s'ha assolit, i ara sí que és veritat que estem en una posició que volem l'ascens i ho intentarem, però el que et dic, l'objectiu de la permanència el vam assolir fa temps, i per tant la temporada serà bona passi el que passi.
0: I tant. Et segueixo amb el Senyor B, si et sembla?
1: Sí.
0: Doncs victòria també per ells, per 5-1 contra el Begur, doblets de Raúl Soler i Víctor Delgado i un gol de Miguel Ángel. El juvenil d'Honor perd a domicili contra el líder de la categoria, el Palau Solità, amb un resultat de 6-2. Un gol va ser en pròpia porteria i l'altre d'Ismael Tantoun.
1: Per cert que el juvenil d'Honor també està lluitant per l'ascens a categoria nacional. O sigui que podria ser, no vull dir encara res, però que l'any vinent dos equips del Sant Lluís estiguin en categories nacionals espanyoles.
0: Categoria nacional, què significa? Que quins equips hi ha?
1: El juvenil passaria a divisió d'honor nacional, que el grup és de Catalunya i Balears.
0: I però llavors fins ara no s'enfrontaven ja amb el Barça?
1: No, el juvenil no.
0: Ah, entesos.
1: Hi ha una categoria més per sobre.
0: Hi ha una categoria per sobre. Però, doncs, seria molt bona notícia, a veure si podem donar...
1: Sí que és veritat que les opcions passen per ser tercer i que hi hagi alguna renúncia d'algun equip balear que no vulgui pujar, perquè crec que no té equip capacitat per la categoria.
0: Bé, i també...
1: Però està l'opció.
0: Clar, i a nivell d'organització del club, de desplaçaments i tot això, creus que ja el pot afrontar

0: al Sant Lluís?
1: Sí, perquè els viatges a Balears els paga la federació. Entesa. O sigui, ells et paguen el que és l'avió pels jugadors i cos tècnic, però sempre a unes hores determinades. O sigui, no pots aprofitar per fer cap de setmana.
0: Vale, ja t'entenc.
1: Per això et paga l'avió per anar a jugar el partit i tornar.
0: No, si regalar-te res no t'ho regalaran, ja ho veig.
1: Ja és massa, que et paguin l'avió.
0: Doncs segueixo amb el juvenil de preferent, que va perdre 4-1 a la pista del Natació Sabadell. El gol per la Fullenc va ser de Gerard Rovira. En el juvenil C va caure contra el Malgrat per 3-5 amb un hat-trick de David Manlleu. Malauradament, seguim amb derrotes també, ara amb el cadet d'honor contra el marcador per 8-3.
1: Contra el Mataró.
0: Ah, entesos. Gràcies. Perdona, per l'aclaració. M'has posat aquí la traveta, eh? Gerard Rovira, Iñaki Bonilla i Quim Montoya van ser els golejadors.
1: Bons amics de la Gemma, eh?
2: Sí, sí.
1: L'Iñaki i en Quim. En Gerard Rovira encara no el coneix perquè és de Palamós. Tot, però quan exacte. Vinguis al Palauet a veure un partit ja te'l presentaré.
2: Vale, vale.
0: El cadet B, que no va jugar per tenir partit contra l'equip que s'ha retirat.
1: Això de... Llavors ho he pensat, quan el futbol, que també el filial no va jugar per un equip retirat. A mi em molesta molt, O sigui, que et trenquin el ritme de partits perquè un equip s'ha retirat, em molesta molt.
0: I depèn de quines categories, això també s'haurien de mirar, perquè, ostres, un equip retirat, si tu ja saps des del primer moment de la temporada amb quins jugadors comptes i, ostres, que si vas amb jugadors justos, pensa tu, no?
1: Mira, posa't a pensar. Portes 3 partits seguits guanyats. Ja et toca contra un equip que s'ha retirat. Ostres. Però... Pensa en bona dinàmica i ara no jugues.
0: I amb jornada de descans no creieu que també es pot ajudar a millorar com a
1: poder descansar? Ja, però el problema és que es retiren quan està la competició ja a mitges, ja amb el calendari fet.
0: Entesos. Doncs passo amb el cadet C, que si fa no fa va tenir aquí un equip retirat, però jornada de descans, tal i com comentàvem.
1: Sí, aquests van acabar la lliga i ara faran una mini lligueta pel que et deia abans, de jugar partits fins a final.
0: Ja, lligueta amb equips de per aquí la vora o com
1: sí, em sembla que és Malgrat i Lloret.
0: Ah, fantàstic.
2: Sí, bé, sí, no. Sí, m'he enterat avui.
1: Està, la Gemma sap de futbol sala també, eh?
0: Home, ja, hem fet un bon fitxatge. Ella domina, passa per aquí i sap de tots els esports que hi ha aquí al poble. I per fi podem tornar a comentar una victòria que és la de l'Infantil d'Honor, que va guanyar per 8-5 al Manresa. Nil Chamizo, que va estar platòric, va fer 6 gols. Repeteixo, 6 gols, eh?
1: A divisió d'honor, que no és poca cosa.
0: Exacte, o sigui que aquí apuntem possible MVP.
1: Mm-hmm. Ja va guanyar una vegada,
0: Però és que, hi ha alguna llei que digui que no es pot repetir?
1: No, de fet, sembla que han repetit un parell de persones.
2: La setmana passada va repetir un del bàsquet.
1: L'Osuna.
0: Ah, és veritat. Doncs a veure, després ho comentem. També hi ha un Roncero en va fer un i l'altre el va portar a la firma de Jordi Navarro. Gran actuació de l'Infantil B, tot i la derrota per 3-2 a la pista del Sant Julià de Ramis. Els dos gols palafollencs van ser de Gerai Alier. L'Alaví d'Honor, que vol lluitar a la Lliga fins al final, guanya per 0-7 a la pista del Badalona. Dos gols de Kilian Casas i la resta van ser d'Arnau Comas, Josep Comas, Pau Cabezuelo, Àlex Morales i Daniel González. L'Alaví B es proclama campió de Lliga de Primera Divisió. Encara faltant 2 jornades, el ple de victòries, aquesta última per 9-3 contra el Malgrat. Els hi assegura la seva presència a la nit dels campions per acollir el trofeu corresponent. L'Alaví C s'imposa per la mínima a la pista del Premià de Dalt. 1-2. Enzo Priego i Eider Carbó van ser els golejadors. El Benjamí no va tenir partit aquest cap de setmana. I el Prebenjamí perd per la mínima contra el Castelldefels, un partit que va acabar 1-2. Caiden Guerrero va fer el gol per la Fullenc. I per acabar, amb la victòria sòlida del juvenil femení per 2-0 al Palauet contra l'Escola Pia Sabadell. Paula Rosselló i Maria Ribas van fer els gols.
1: Paula Rosselló, bona amiga de la Gemma.
2: Sí, sí, sí.
0: L'haurem de començar a enviar ella ja als partits perquè veig que té contactes a totes les categories, tots els esports. Vull dir, déu-n'hi-do, eh?
1: Gairebé coneixer més jugadors que jo, eh?
0: Tranquil·lament.
1: Doncs futbol se l'ha fet i passem al patinatge, que semblava que seria un cap de setmana que serviria per descansar, però tot el contrari pel Club Patí Palafolls, que fins i tot es van posar els patins divendres, que era festiu. I així ens ho explica en Joan Bosch.
3: Aquest pont de maig ha sigut intens pels nostres patinadors i també per als entrenadors, perquè els tres dies hem tingut activitat. El divendres vam participar amb una quinzena de patinadors de nivells de l'1 al 4 al Trofeu Ciutat de Calella, que va anar molt bé, com sempre, s'ho van passar molt bé, vam fer bones actuacions, hi va haver dues patinadores que va ser la primera vegada que van competir i a més vam aconseguir molt bons resultats. El dissabte vam anar amb els nivells del 5 al 7 a fer un Open federatiu, que a nivell de resultats doncs, també va anar molt bé, tot i que les actuacions s'han doncs, d'acabar de polir de cara a l'últim Open que queda imminentment. I després el diumenge els 7 patinadors del club que formen part del show AM, que és el show, el grup de show que va sorgir de la fusió doncs, del Club Patí Palafolls i de l'APA al Maresme, de Calella i Pineda, perquè patinadors dels dos clubs interessats en aquesta modalitat poguessin competir, doncs van anar al trofeu Ausatà de Vic, i el show avançat va aconseguir la primera posició i el show promoció la quarta posició, i els serveix doncs, per continuar practicant de cara a la final de Catalunya que faran el juliol.
1: Doncs, com diu en Joan Bosch, un Club Patí Palafolls que no descansa mai. I parlant de rodes, Gemma, tenim notícia de ciclisme?
2: Sí, i bones. La Imma Valle s'ha proclamat subcampiona de Catalunya al Màster 50 femení. Bastant bé, després d'aquests resultats. I ho va fer al Campionat de Catalunya celebrant a Sant Julià de Vilatorta en una etapa de 85 quilòmetres.
1: Eudald, vas estar allà o no?
0: No hi vaig poder-hi ser, però segur que ho van fer-ho molt bé igualment sense que jo els donés suport, la veritat.
1: Sant Julià de Vilatorta, comarca de...
0: Osona.
1: Molt bé.
0: Aquesta la sabies tu també?
1: No.
0: Al final, com ho dius tan segur, jo ja m'ho crec tot el que em dius.
1: Perquè em refio de tu. Per cert, com porta la preparació per les Olimpiades?
0: Cada vegada millor. Avui he hagut de fer rodillo, avui amb la pluja aquesta ha tocat rodillo, no hem pogut sortir.
1: No, d'entrenar.
0: No, però bueno, la setmana passada vau tindre entrevista, també tenien objectiu 2032, era? 2030?
1: Sí, per perquè ara em sembla que tenen, no sé si 17 anys l'Alba, 17 o 18.
2: I l'altre 16.
1: 2032.
0: Ves que no me l'acabo d'entrevistar a mi també com a esportista olímpic aquell any.
1: Però quins esports faràs al final? Ciclisme segur,
0: no? Quins esports? Com a mínim ciclisme, jo crec que segurament també bàsquet, no m'estranyaria gens. Vigila que no em fiqui en futsal també algun dia d'aquests.
1: No és olímpic, així que està complicat.
0: Aquest complicat, doncs. Doncs no sé, ja veurem. Atletisme, vés a saber, amb alguna
1: en
0: modalitat.
1: General, no? Atletisme en general.
0: Sí, exacte, començarem a provar. Però bueno, ja ho dirà el temps, el 2032 són les Olimpíades?
1: 2032, sí.
0: 2032.
1: Va ser 2024 les últimes, 2028, 2032, 2036.
0: Doncs ja ho veurem.
1: Gemma, tu, hípica ja, no?, a les Olimpíades?
2: Sí, sí, sí.
1: Quines modalitats hi ha?
2: Com?
1: Quines modalitats hi ha d'hípica a les Olimpíades? Te la saps?
2: Sí, està... Bueno, em sembla que només hi ha tres, el salt, que és... Pues, la doma i el cross.
1: Per cert, què penses de les carreres de cavalls? Les curses de cavalls?
2: A veure...
1: Estan bé, no estan bé...
2: Depèn de les que em diguis. Sí,
1: les típiques apostes que donen volta...
2: Vale, sí, doncs... No sóc molt fan, llavors... No sé, sento que... Has de tenir molta força, però... Estan bé, estan prou bé. A més, són cavalls. A mi tot el que hi ha a cavall m'agrada.
0: També passa amb les modalitats olímpiques, com igual que en les curses, que tots els genets són molt petits, que són molt baixets i molt poc pesats. Perquè sembla que en curses tots són com gent molt petita, gent molt baixeta, com perquè també el cavall pugui córrer més. Saps si també en modalitats olímpiques els hi passa?
2: Bueno, sí que és veritat que al final, si un... Això en tots els esports, si un genet professional has de mantenir un bon ritme del nivell físic per ajudar també el cavall, però no, jo crec que no és tan estricte, entre cometes, com a les carreres, perquè al final els cavalls de les carreres no tenen res a veure amb els cavalls de sal o de doma, perquè no, les disciplines no s'assemblen en res.
0: I hi ha algun reconeixement també pel que balla, part del Genet?
2: Això ja no sé contestar-t'ho, però sé que a les curses s'aposta al cavall, però ell no guanya res, però doncs moltes vegades el guanyador doncs, rep diners, i almenys si jo guanyés diners els invertiria per al meu cavall, perquè ell pugui estar millor.
0: Que a mi faria com bastanta gràcia que hi hagués una medalla pel Genet i una espècie de medalla també pel cavall. Llavors, que pogués anar...
1: Que es pugui menjar, no?
0: Exacte, o alguna cosa així, o que se la pogués posar, no sé, en alguna
2: bueno,
0: banda.
2: Bueno, sí, n'hi ha. Són com corones d'herba que no se les mengen, però que se la posen pel coll i queden molt guapos, però no hi ha medalles encara.
0: Bueno, amb aquest reconeixement a mi em sembla suficient, eh? Ja, i que és un bon detall també per l'animal.
1: Tu saps que el meu ídol de la infància ara fa, no sé si fa curses a Santa Eusana i va molt, i la seva filla em sembla que també feia hípica, que és l'Àlex Cribiller.
2: No em sona gens.
1: L'has de buscar.
2: Vale, el buscaré.
1: Aquest és el meu ídol i ara fa esport de cavall.
2: Anda.
1: I Eudald, saps qui han sigut els que han aprofitat el pont?
0: Gairebé tothom, però em sembla que els de la petanca tampoc han parat, jo diria.
1: Van tenir jornada de descans a la Lliga del Montseny, però, com vam anunciar aquí al Minut a Minut, hi havia un torneig organitzat per ells mateixos.
0: Doncs és veritat, perquè tal i com ja havíem anat avisant aquestes darreres setmanes, el Club Petanca Figuerassa, aprofitant que tenien descans, com tu has dit, a la Lliga del Montseny, van organitzar un torneig popular. Segons la pròpia organització, va ser tot un èxit, tant d'assistència com d'ambient, i ja que hi van assistir les 24 dupletes inscrites, i on es van viure moments d'amistat i germanor entre, bueno, entre els petanqueros, entre els propis participants.
1: Això de petanqueros. Es diu així o no?
0: Eh?
1: Petanqueros.
0: No ho sé, però en
1: queda bé,
0: en Pedro Pantera ho ha dit així, i jo he pensat, hòstia, petanqueros, la veritat és que fa molt de... per un dia així, que al final són esportistes i petanqueros. I en la seva participació hi va assistir també el campió de Catalunya de la màxima categoria, l'Ivan Bueno, que és el vigent campió en categoria individual del Club Petanca Martorell, si no recordo malament. El torneig va transcorrer amb total normalitat i en cal destacar l'èxit de la dupleta de la Figuerassa, obtenint un segon premi. Marc Charles i Manuel Ávila van ser els seus jugadors locals.
1: Que va ser a mi, amb Pedro Pantera m'ha enviat fotos del torneig, i he de recordar que la petanca no és un esport només per jubilats, sinó que he vist fotos de gent jove, que juguen.
0: Sí?
1: Sí, sí, i tant.
0: Que al final també no és només, suposo que...
1: Està el tòpic, no, aquest, de que és per jubilats.
0: Exacte.
1: I res.
0: I al final ha de ser un esport també molt que generi molt bon rotllo, molt bon ambient, i això tant t'és igual si ets una persona jubilat o si ets una persona jove, vull dir que tothom busquem el mateix.
2: Sí, sí.
1: Sí, almenys el no ser un esport de contacte, segurament la rivalitat és diferent, no? És, com dius, és més amistat.
0: Sí. No sé si vosaltres hi heu jugat alguna vegada o heu, no. Ho heu provat?
1: Jo fa anys que no jugo, eh? Alguna vegada per fer una estona o a la platja.
0: Haurem de mirar uns tutorials per veure bé com es juga i poder-ho anar seguint directe.
1: Ho tenim a prop, per anar un dia aquí a fer una partideta.
0: Per això quasi que es podria retransmetre. Tu creieu que seríem els primers en retransmetre-ho en directe, no un partit de petanca?
2: Pues...
1: A veure, en Jordi, si un dissabte vol fer hores extres o un diumenge i fem en directe un partit de petanca.
0: Ara, almenys ens haurem de compensar amb un bon esmorzar si venim un cap de setmana.
1: Però tu sabries narrar un partit de petanca? Ja. A mi em gustaria,
0: Jo no sé ni si sabria narrar un partit de bàsquet.
1: El de futbol ja estic acostumat, però petanca... Si no, la Gemma.
2: No.
1: Que té contactes.
2: No, jo no.
1: Doncs, Gemma, parlant de tu, també tenim notícia del Taekwondo Avellaneda.
2: Sí. Aquests integrants van viatjar fins a Manchester per competir al British Open G1.
1: Manchester, aquí al costat.
2: Res. Sí, està super a prop.
1: Agafes el cotxe, en 5 minuts estàs.
2: Sí, o caminant. Que servia per sumar punts al rànquing europeu. I els resultats van ser aquests. El Nico Calvo, a la categoria de júnior de 55 quilos, va aconseguir una medalla d'or. La Mariona Regi bueno, categoria cadet de 41 quilos, i va aconseguir la medalla de plata. I per últim, la Emma Becerra, la categoria de cadet, 33 quilos, medalla de bronze.
1: Una medalla de cada, per sí. No tenir-les repetides.
0: Sembla com el semàfor.
1: Sí. Per cert, en Nico Calvo a lo seu, com sempre, despuntant.
0: Sí,
1: recordes que el vam tenir aquí?
0: Doncs
1: on estaves tu aquell dia, precisament?
0: Segurament, jo no me l'he volgut jugar, jo no t'he volgut que diguéssim molt ràpid, perquè llavors aquí em deixes en evidència, però no me'n recordo jo, segurament
1: jo
0: sí.
1: Va estar aquí amb el seu entrenador.
2: Sí, i en el cas de la Mariona i de l'Emma són els primers punts de la seva classificació, mentre que en Nico, amb aquests punts, ja puja fins a la 7a posició.
1: Que per ser això dels punts és una mica relatiu, la classificació, perquè al final contra més opens participis, més punts tenen. No vol dir que no sigui millor que els 15 que té per davant. Però al final, mira aquest, amb Manchester. Ja suposa un... Econòmicament...
0: Home, és tota una aventura, no és només com la competició en si, sinó suposo que ha fet d'anar-hi, ha sigut tota una experiència.
1: Has de pagar viatge, hotel... menjar...
0: I ja que estàs allà, almenys aprofitaràs el cap de setmana i faràs una mica també de volta, no? Ja que hi ets. Ho faríeu vosaltres?
2: Jo? És Manchester, I també, per altra banda, tenim l'Adrià Elias, que va competir a l'Open Colomiers de França, on va guanyar la medalla d'or a la categoria cadet, 37 quilos.
1: Aquest va anar una mica més a prop, però a França també, déu-n'hi-do,
2: Sí.
0: Poca broma, perquè entre els del ciclisme i els del taekwondo, cada vegada estem anant més lluny,
2: Sí.
1: Sí, i a més, resultats, o sigui, bons, però no a Espanya, o sigui, fora d'Espanya, que no és fàcil.
0: Sí, això és que es nota que hi ha talent i bona preparació aquí darrere.
1: Només falta que en Manel Seco es programi campió del món al Japó, amb el Club Ciclista Palafolls.
2: Sí.
0: Aviam si l'hauríem d'anar a rebre també per fer-li una entrevista quan torni a l'aeroport, saps?
1: Aquí enviem el corresponsal.
0: Nico.
1: Nico Galván reapareixerà allà a l'aeroport.
0: Exacte.
1: I Gemma, vinga, va, ja que li has agafat el gust al micròfon, què m'expliques del Club Turlim Palafolls?
2: Doncs aquests van ser presents a la competició Interclubs celebrada a les Franqueses de Granollers i van tenir aquests següents resultats. La Paula Graduño va aconseguir una novena posició, la Daniela Massagú una segona posició, la Jana Graduño va quedar en cinquena posició, la Lucía Román va quedar sisena posició, la Carlota P. Ramon en segona posició, la Martina Lamas en tercera posició i la Mariona Rieder en quarta posició.
1: Doncs bon resultat també per totes i que de tant en tant tenim notícies del Club Turlim Palafolls, un club que porta relativament poc aquí al poble. Quan van venir, te'n recordes o no estaves tampoc?
0: Aquesta sí que me'n recordo, en soc conscient. I vaja, si la podem tornar a portar més, perquè només van venir una sola vegada, no?
1: Sí, una o dues.
0: A veure si...
1: Va ser una quan encara no tenia ni instal·lació a Palafolls, que faltava documentació també per acabar d'inscriure's, i no sé si van tornar a venir.
0: Jo l'hora que recordo més és aquesta, el que no sé si és a la meitat d'aquesta temporada que m'he perdut, si van venir també alguna vegada, que allò ja em ballen una mica els dies, però vaja, aviam si els podem tornar a portar aviat.
1: Sí, tenim diverses entrevistes encara pendents, Tenim Turling, atletisme tenim pendent amb Pedro Gilbrand, a veure si algun dia em respon al telèfon i ve a parlar del karting.
0: Uri, no vull dir res, però se'ns està acabant la temporada, començaran a arribar als finals de temporada, finals últims resultats, i se'ns acumularà la feina, haurem de fer dues entrevistes per programa
1: i estel·lar especial d'estiu, no? Com l'any passat.
0: Sí, és veritat, estaria bé,
1: va venir la Gemma Corbera.
0: Molt bon programa, a mi em va agradar molt, el vaig gaudir molt.
1: I tant que sí. Doncs, marcadors actualitzats, i si us sembla, anem a parlar del partit estel·lar.

0: Aquest cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, la nostra nova reportera, la Gemma Dorna, va anar al Palestàdium a veure el partit del cadet. Un cadet que ja sense opcions de títol de Lliga, però que rebia el líder, cosa que sempre motiva. I abans de començar, Gemma, vas anar, però igual que el partit de bàsquet de la penya, per motius tecnològics, no hi ha àudios. Ja ho avancem?
1: No, vaig tenir un petit problema tècnic i no tinc àudios, però...
0: Però vas parlar amb jugadors i entrenadors.
1: Exacte.
0: Per tant, es podràs dir que pensaven del partit.
1: Sí.
0: I si us sembla, per fer-vos treballar els dos, l'Audal en farà la crònica i la Gemma ens anirà comentant i analitzant com ho va viure allà en primera persona i què li van comentar els protagonistes.
2: Entesos, doncs jo comento i tu, Gemma, m'interromps quan faci falta, que tu n'ets l'expert aquí. A Palafolls, el futbol cadet va viure una tarda exigent en aquest partit estel·lar de la jornada, amb un duel que posava a prova el conjunt local davant el rival, de gran nivell, com el Bell-lloc, líder de la categoria.
0: Gemma, tu no sé si vas arribar quan encara estan escalfant, no sé si ja es veia diferència de nivell o es veia les cares i algun equip més motivat que l'altre, nerviosos...
1: Vaig arribar una mica abans expressament per veure'ls escalfar i jo els veia molt igualats. Sí que és veritat que hi havia un pique de feia ja unes setmanes, però jo ho vaig comentar amb companyes que jo els hi vaig dir. Jo els veig bastant igualats i jo no entenc aquest pique que tenen per altres partits anteriors, però bueno, després del partit ja es va decidir tot.
0: És que hi ha partits que l'escalfament ja es veu que dius, aquest equip guanya segur. No era el cas?
1: No, pues no.
0: Doncs Saudal, com va començar el partit?
2: Doncs el partit va començar amb un ritme alt imposat pels visitants. El Bell-lloc va sortir molt intens, pressionant amunt i buscant porteria amb rapidesa. El Palafolls, per la seva banda, intentava mantenir-se ben col·locat sobre el terreny de joc, amb les línies juntes i amb la voluntat de no concedir espais fàcils. Tot i això, les primeres arribades del rival van acabar traduint-se en gols, fet que va obligar els locals a remar des de ben aviat.
1: Sí, el que dius, o sigui, el Bell-lloc és un rival complicat, és el primer, van primers sobrats i el Palafolls, bueno, fa el que pot. Van començar molt bé, van començar bastant durs, però el primer gol ja es van desanimar, però van fer el que van poder.
0: Doncs continuem a dalt.
2: Amb el marcador en contra, els palafollencs van intentar reaccionar. Hi va haver moments en què l'equip va aconseguir tenir més control de pilota i buscar sortides des del darrere, intentant connectar amb la línia ofensiva, però va faltar continuïtat en el joc i, sobretot, presència a l'últim terç per poder generar ocasions clares.
0: Potser faltava això, no, Gemma? Acabar d'atacar bé... i per poder fer algun gol que igualés més el partit.
1: Sí, és el que dius tu, això, la intensitat, també els ànims, potser, però totalment.
0: On veies tu que hi havia més diferència? En quin aspecte del joc? No sé si, per exemple, hi havia més diferència física, el Bell-lloc era més gran, més ràpid, o tenia més qualitat tècnica, o estaven millor col·locats.
1: Sí que és veritat que el Bell-lloc jo els comparo amb els del Palafolls i jo els veig bastant més alts, més ràpid, però això no vol dir que el Palafolls sigui menys, evidentment. També he de dir que hi ha jugadors del cadet palafollenc que són més petits, que van un any menys i haurien de ser infantil i potser ser un cadet i potser els hi costa més, però això no té res a veure amb que siguin més dolents o més bons.
0: Per ser Audal, Bell-lloc, on està?
1: A Girona.
2: Just el que anava a dir.
0: Però Girona ciutat, o sigui, o és un poble, o...
1: A mi això ja no m'ho pregunto.
2: Com ha dit, Girona ciutat, segurament...
0: Aquí t'he pillat, eh?
2: Intento fer com tu. Jo és que només conec Bell-lloc d'Urgell. El millor, l'única de sort, és algun Empordà. No ho sé. La veritat. Algun Empordà. Aposto a l'Empordà.
0: Però si és Girona, serà el gironès, no?
2: No, perquè ja hem tingut aquesta discussió també amb Cassà de la Selva.
0: Ell era gironès.
2: Eh?
0: Era gironès.
2: Clar, però jo crec que ens enganya.
0: Però si està a Girona ciutat...
2: Mira, vaig a buscar-ho, perquè aviam si l'hem encertat o no. Així que... jo crec que al final serà... No, ha de ser per allà mateix, perquè jo l'únic que coneixia era el Bell-lloc d'Urgell, que és l'únic que coneixia, i aquest m'ha agafat de nou. Que tal i com veig... bueno, doncs...
0: No el trobes.
2: Fa 20 a ser de Girona.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, va, continuem amb el partit.
2: Tal com us deia, defensivament el Palafolls va haver de treballar molt. L'equip va veure superat en alguns duels individuals i va patir amb la velocitat del conjunt visitant, que aprofitava qualsevol desajust per fer mal. Tot i així, l'actitud va ser en tot moment competitiva, amb jugadors que no van deixar córrer i d'ajudar en les seves tasques defensives. En la segona meitat, el partit va seguir un guió similar. El Belllloc va mantenir el control i va continuar mostrant-se molt encertat de cara a porteria. El Palafolls, lluny de rendir-se, va intentar ajustar millor les distàncies entre línies i va buscar tenir alguna arribada que li permetés retallar distàncies, però el gol es va resistir.
0: Així és, no? De fet, sí. Alguna ocasió clara va tenir el Palafolls.
1: Sí, a la segona meitat van començar amb un penal que va ser una pena, però el van fallar i no es va donar el primer gol, però és el que et dic, el Belllloc anava molt més motivat que el Palafolls i a sobre fallar un penal fa com baixar-te més el cap i jo crec que va ser un dels motius també per al que els hi va costar.
0: Sí que és veritat que aquest gol de penal no hauria suposat segurament una victòria, però com a mínim per maquillar el marcador, donar més confiança, més moral i acabar sent un partit més igualat, potser sí que...
1: Sí, totalment estic d'acord.
0: I el dol amb el pas dels minuts...
2: El desgast físic, com bé et dius, es va notar. Tot i això, l'equip local va mantenir el compromís fins al xiulet final, competint cada pilota i sense perdre la cara del partit en cap moment. Un aspecte molt valorable en aquest tipus d'enfrontaments. El resultat final, 0-6, que pot semblar contundent, però no explica del tot el seu esforç i la seva lluita d'un Palafolls Club Deportiu que va competir fins de les seves possibilitats, davant d'un equip molt efectiu, la veritat.
0: Gemma, tu vas poder... amb qui vas parlar?
1: Jo he tingut l'oportunitat de parlar amb l'Adri, amb l'entrenador, i és el que diu l'Eudald, al final és el Belllloc, que és un equip fort, però que al final els jugadors tampoc van jugar malament. Som un equip que, és el que he dit abans, hi ha jugadors més petits i no podem donar-ho tot en un sol partit, i al final la Lliga no es guanya guanyant amb el líder, es guanya guanyant en partits més fàcils. També vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el dorsal 19, amb el Gerard López Corral del Belllloc, que ell mateix em va dir que els palafollencs van ser durs en els primers minuts, però al final ells van ser superiors i a cada oportunitat que tenien anaven a marcar. I he tingut també he parlat amb jugadors del Palafolls que ells estan una mica tocats, no? Un 0-6 no, al final no mai acaba bé, però ells també saben que el Belllloc és més superior, però van a tope ara amb els play-offs.
0: Això que dius, que diu el jugador del Belllloc que van ser durs, tu vols veure així? De fet, hi ha diverses targetes grogues.
1: Sí, no et sabria dir quantes, però jo en vaig veure unes quantes i van aguantar. Jo vaig veure un Palafolls que va aguantar i va fer el que va poder. Al final no podem, és el que he dit abans, no es pot fer sempre al màxim.
0: Perfecte. Doncs Eudald, si em vols rematar la crònica del partit.
2: Exacte, que el que volem remarcar és que més enllà del marcador, aquest partit deixa lliçons importants. La categoria exigent i obliga a mantenir la concentració als 90 minuts, però també ofereix oportunitats de creixement per a un grup que continua formant-se i acumulant experiència. I esperem que si no és només aquest any, que sigui també durant molts més anys. I cal destacar un element clau per entendre la temporada del Palafolls. Malgrat aquesta derrota, l'equip ja té assegurada la seva classificació per als play-offs descens, un mèrit important que posa en valor la feina feta al llarg de tota la temporada i que confirma el bon nivell competitiu del grup. El partit estel·lar d'aquesta jornada no va deixar punts a casa, però sí una demostració de treball, actitud i sobretot la il·lusió intacta d'un equip que encara té molt a dir aquest tram final de curs.
0: Doncs perfecte, amb aquestes paraules acabem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP de la jornada.

0: Doncs, com diem sempre, arriba el moment més esperat del programa, que és debatre i comentar qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Nois, qui vol començar amb els seus candidats?
1: Si voleu, ja començo jo, no us preocupeu. I, bé, al final hi ha hagut diversos jugadors, tant de futbol, penso, camp, com des del futbol sala, però vaja, és que avui m'ha cridat molt l'atenció en Nils Amizo amb els seus 6 gols en categoria d'infantil d'honor, si no m'equivoco. Ostres, i 6 gols jo penso que són molt remarcables per poder-ho tenir en compte.
0: Llavors, el Nil és el teu candidat. No sé si vols donar alguns altres noms com a menció honorífica.
1: Doncs, a veure, el que havia mirat també era la Noa Ubanell pel Club Deportiu Palafolls, però amb el seu marcador 3-3 a final del partit, penso que desmereix una miqueta, saps, dos gols. Potser que amb un empat sembla ja, que hagi de ser...
0: Si ha sigut un 3-2, ja canviava una mica la cosa.
1: Em sap greu dir-ho, però és així.
2: Sí, jo penso el mateix, el Nils Amizo, jo crec que és un molt bon candidat. Al final són 6 gols a Divisió d'Honor. Però jo també tenia al cap a l'Adrià Elias, que va competir a l'Open de França, però em quedo amb el Nils Amizo perquè és una mica complicat fer 6 gols a Divisió d'Honor.
0: Correcte. Jo tenia en Javier Ayala, que va fer el gol de la victòria del primer equip del Club Deportiu Palafolls. També tenia en Nico Calvo, que també va fer medalla d'or aquí al costat, a Manchester, allà al costat de Malgrat.
1: Comarca del?
0: Del...
2: Garraf. De la selva.
0: I, però bé, com diu, Nils Chamizo va fer 6 gols en un partit de seu honor infantil. A més, el seu equip va guanyar 8-5, o sigui, va fer 6-8. I, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Nils Chamizo.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 567. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no us funciona la web, doncs podeu entrar a l'aplicació de l'Spotify, buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut, i allà us sortirà també tots els programes de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallcrosa, en Nico Galván, l'Àlex Piqueras, la Gemma Dorna i un servidor. El control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls, i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Gemma.
2: Bona setmana.
1: Que guanyi el Barça el diumenge.
2: Sí, i el dimecres també.
1: Dimecres també. I quan jugui el futbol sala i el bàsquet també,
2: sí,
1: que guanyi.
2: Sempre.
1: I a la resta d'equips. Bona setmana, Eudald Vallcrosa.
3: Molt bona setmana, companys.
1: Que guanyi el Manresa si no juga contra el Barça.
3: El Manresa, el Barça, la penya, ja ens poden guanyar tots.
1: I la Paula Blasi, que dilluns vinent estiguem parlant de que va liderar a la Vuelta a Espanya, no?
3: N'estarem atents, a veure com evoluciona.
1: Perfecte. I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del jutjat de Pau i també del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha sumat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del nostre poble. La iniciativa busca preservar el patrimoni documental i facilita la reconstrucció d'històries familiars i també l'estudi demogràfic local.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de l'informatiu d'avui, n'hi ha d'altres. La Quarta Finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i es que es representaran sense escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig, mentre que el grup consolidat presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. La funció del dia 29 estarà també especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la planta baixa de la Masia. També avui parlarem de mobilitat i urbanisme perquè, malgrat demà, està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera, mentre que de cara als pròxims dies les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. Recomanen planificar els desplaçaments, i és que els treballs es fan majoritàriament en horari diurn i es preveuen actuacions també nocturnes puntuals.

0: Avui també marxarem cap a Blanes, que ha plantès la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. L'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per a esports urbans en un solar que actualment està en desús, situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids dissenyades amb la participació de la comunitat local de skaters. L'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros i les obres s'allargarien uns 6 mesos. I com és habitual, cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas del CD Palafolls, que ha remuntat in extremis, i també del Club Futbol Sala Sant Lluís, que ha golejat en una jornada esportiva plena d'èxits pels equips palafollencs. Pel que fa al temps, la tarda ha començat amb moltes clarianes, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà un augment fins a tapar el cel. Entre el vespre i la mitjanit s'esperen precipitacions en forma de xàfecs que podrien afectar a qualsevol punt de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maró amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran i oscilaran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs a partir d'aquesta tarda, amb temperatures mínimes amb màximes que baixaran fins als 21 graus i mínimes que es mantindran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. I ho fem parlant de l'Arxiu Digital de la Generalitat, que ha incorporat la documentació històrica del jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment al seu Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del nostre municipi, tant del jutjat de Pau com del Registre Civil. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil del nostre poble. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i també administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions, tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb la iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. Parlem ara de teatre, de la quarta finestra, que estrena aquest maig dues produccions a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local La Quarta Finestra omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci, destacant per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per així buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, que s'ha creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truita de Família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions familiars.
1: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi amb famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
0: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a partir de dos quarts de nou del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 de la tarda i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a dos quarts de nou del vespre també. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entràpolis un cop estiguin a la venda. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Malgrat està duent a terme aquesta setmana diverses obres de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta amb la Nacional 2 i amb la rotonda del polígon industrial de Camp Patalina. Les actuacions consisteixen principalment en el fresat i la reposició de les capes intermèdia i de rodadura als carrils de circulació. Aquest tipus d'intervenció és habitual per garantir la seguretat viària i també millorar l'estat del ferm, especialment en vies amb alta intensitat de trànsit. Pel que fa a les afectacions durant la jornada d'avui, els treballs han incidit en el sentit Tordera, amb talls en diversos ramals de connexió. Seguiran demà. Aquestes restriccions impliquen desviaments i possibles retencions, especialment en hores punta, per la qual cosa recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació. De cara als pròxims dies, les afectacions es traslladaran al sentit contrari, és a dir, direcció Barcelona, seguint el calendari previst. Això comportarà noves restriccions en diferents accessos i ramals de la via, mantenint-se els treballs en horari diurn, generalment entre 7:45 del matí i 7:00 PM. Durant aquests treballs, el carril estarà tallat al trànsit. A més, està previst que l'actuació final a la rotonda de Camp Patalina comporti afectacions específiques, incloent-hi treballs en horari nocturn, amb pas alternatiu en algun moment. I abans de parlar d'esports, com cada dilluns, el que fem és marxar cap a Blanes, i és que estan plantejant la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un nou skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant per skaters principiants com també per usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de reconegut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com detallen des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros, amb IVA inclòs, i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes el que vol és donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar, segons diuen, l'oferta esportiva del municipi, especialment entre el públic jove. I ara sí, com cada dilluns, obrim la plana esportiva per parlar dels resultats esportius d'aquestes últimes jornades. En aquest cas, destaquem una de les victòries del CD Palafolls, que va remuntar in extremis davant del Caçà, el Lluís Moner. Va ser una jornada de contrastos pel CD Palafolls aquests últims dies, però la gran alegria de la setmana la va donar el primer equip masculí a tercera catalana, que va aconseguir una victòria destacada al Palestàdium Lluís Moner davant el Caçà 2-1. I és que els palafollencs van capgirar el marcador en els últims 5 minuts de joc. D'altra banda, l'infantil va sumar un punt molt treballat en el seu desplaçament contra el Santa Costa Brava, 3-3. La cara amarga de la jornada, però, va ser pels equips base, i és que l'infantil sub-14 va patir una dura derrota a casa contra el Tordera, 1-14, mentre que l'Alaví sub-11 no va poder puntuar a Tossa, caient 11-2. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís destaca la sòlida victòria del primer equip a la divisió d'honor catalana, que es va imposar amb autoritat al Sils per 4-0. A les categories base, l'Alaví B va protagonitzar una golejada al Palauet contra l'Interesportiu Malgrat, 9-3, mentre que el Benjamí A també va vèncer amb contundència el Blanes Esport, 8-2. Altres triomfs destacats van ser el del KDC, que va guanyar la pista del Tordera, 1-6, i el de l'Alaví C, que es van dur els 3 punts de Premià de Dalt, 1-2. La cara amarga de la setmana va ser pels equips de les categories d'honor. El juvenil A va caure a la pista del Palauazos, 6-2, i el cadeta no va poder puntuar a Mataró. en perdre 8-3. Finalment, el juvenil també va patir una derrota en el seu desplaçament contra el Natació Sabadell per 4-1. Pel que fa al bàsquet, han estat unes bones jornades. El sènior masculí ha estat el gran protagonista. La tercera territorial han sumat dues victòries consecutives. Una a domicili contra el Massanet i una altra davant del camp de Bànol. A les categories base, el júnior masculí va exhibir la seva superioritat a la pista del Lloret amb un 34-63, mentre que el mini masculí també va aconseguir un triomf contundent en el seu desplaçament contra el Fornells per 62-83. La cara amarga de la setmana, però, està pel júnior masculí, que no va poder superar el Cellera i va caure al pavelló de Palafolls per 57-69.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de futbol i és que van sancionar dos jugadors de tercera catalana i van restar un punt a la classificació al CD Palafolls pels fets ocorreguts contra el Tordera. El cap de setmana anterior, l'equip de tercera catalana del Club Deportivo es va enfrontar contra el Tordera. El partit no va ser gens fàcil pels jugadors de cap dels dos equips i és que els àrbitres van treure fins a 13 targetes grogues, tant pel Palafolls com pel Tordera. Tot i això, la pitjor part se la va endur el Palafolls, que es va endur 9 targetes, dues d'elles vermelles, i, per tant, l'expulsió de dos jugadors fora del camp. Com a resultat del partit, la Federació Catalana de Futbol va amonestar l'equip amb diverses sancions. D'una banda, els dos jugadors expulsats amb targeta vermella van suspendre els propers partits. Un d'ells, Pol Victòria, no podria jugar els pròxims 3 partits per no marxar cap al vestuari un cop expulsat. També per haver estat expulsat del camp en rebre dues targetes. L'altre, José María Bueno, tampoc va poder jugar els següents dos partits per insultar els àrbitres. El 2021, les obres d'un supermercat prop de l'Hospital de Calella van permetre descobrir les restes d'una casa romana. Les prospeccions arqueològiques que un grup de 6 arqueòlegs estaven fent a l'antic aparcament de l'Hospital 2 davant del tanatori de Calella van permetre desenterrar les restes romanes del jaciment del Roser, un dels més importants de tota la península ibèrica. Podria tenir una extensió de més de 2.000 metres quadrats, tot i que no l'excavarien sencer en aquell moment, sinó que estaven supeditats a les obres de construcció del supermercat Aldi. I és que justament la construcció d'aquest supermercat va ser el que va motivar fer aquesta prospecció que va finançar el mateix supermercat.

I finalment, el 2016, una dona va morir després de xocar contra un autocar de línia Blanes. L'accident mortal va tenir lloc aquell dimarts a la tarda al quilòmetre 7 de la carretera entre Blanes i Lloret, prop de la rotonda de l'hospital. Per causes que es desconeixien, el turisme que anava en sentit Lloret va envair el carril contrari i va col·lidir frontalment amb un autobús de línia que cobria el trajecte entre Lloret i Blanes. Com a conseqüència de l'impacte, la conductora del turisme, un Mercedes 160 de color blanc, va morir a l'acte. També va haver-hi 9 viatgers del bus que van patir ferides lleus.

0: És moment de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats-Savalls, per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar, perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa en Teris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ja ho hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Avui es preveuen pluges, però qui té tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica és en Quim Serra. Per això ara mateix connectem amb ell. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui. Tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord, esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la núvol velocitat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Entre altres, hem parlat de l'Arxiu Digital de la Generalitat perquè incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions del nostre municipi. I la Quarta Finestra presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i és que no hi haurà un escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig. El grup consolidat també d'adults presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. Aquesta setmana s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera. També ho faran els pròxims dies. De cara a mitjans de setmana, les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. També avui hem parlat de Blanes perquè l'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per esports urbans en un solar actualment en desús situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids, dissenyada amb la participació de la comunitat local de skaters.

0: I finalment, com cada dilluns, avui hem parlat d'esports, entre altres, del CD Palafolls, que va remuntar in extremis a només 5 minuts de final del seu partit, i el Club de Futbol Sala Sant Lluís, que va golejar en una jornada esportiva plena d'èxits. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Palafolls en xarxa. Com ha anat aquest minipont, podríem dir, divendres, dissabte, diumenge, en ple d'activitats culturals que espero que hagis gaudit? Nosaltres ja renovem totes aquestes agendes en aquests primers dies del mes de maig per apropar-vos totes aquelles activitats culturals a Palafolls i Rodalies. Ho farem en format titular, ho farem dins la xarxa cultural, que comença ara mateix. Però abans deixem fer-te una miqueta de sumari del que trobarem avui al programa, perquè com cada dilluns toca fer una ullada al passat i parlar d'història al nostre municipi, que ens acompanyarà en uns moments també aquí al costat, en aquesta taula del Palafolls en xarxa, és en Xavier Salicru, per apropar-nos una miqueta a la història del nostre municipi de Palafolls. Però per altra banda, a la segona part del programa parlarem de medicina i sobretot d'investigació en la medicina. Ens acompanyarà el doctor Eduardo Mil. Molts de vosaltres, de ben segur, el deveu conèixer perquè és doctor del CAP de Palafolls, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb ell volem destacar els avanços en aquesta fórmula Palafolls per parlar de salut. De fet, ja vam poder destacar amb ell precisament aquesta notícia fa uns anys. Ara s'han fet noves investigacions i els professionals del CAP de Palafolls

0: Palafolls han publicat una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica en aquest estudi. Qui en té tota la informació és el doctor Eduardo Mill, que avui també visita el Palafolls en xarxa. Serà a la segona part del programa. Abans, però, hem de començar per al principi i començar a destacar ja activitat cultural en aquest Palafolls en xarxa del 4 de maig, que tot just ara comença. Benvinguts, benvingudes, som-hi!
1: Xarxa cultural.
0: I comencem aquesta xarxa cultural, aquesta primera del mes de maig, repassant activitats al nostre municipi, a Palafolls. Parlem de la quarta finestra, perquè ja ens ho anunciaven tot just la setmana passada. Comencen amb els seus espectacles de final de curs, sobretot el grup d'adults, aquests pròxims dies. Els cartells ja són publicats a través del seu Instagram. La primera proposta és Mentides, una de les cloendes, diguéssim, un dels espectacles que faran properament, en aquest cas aquest pròxim dissabte 9 de maig a la Masia de Can Florenci i a partir de les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar a través d'Entràpolis o a través del link que trobareu a la bio del perfil d'Instagram de la quarta finestra. A més, també recordeu que hi haurà una altra representació de Mentides, això serà més endavant, o també l'altra proposta que trobareu a les mateixes xarxes socials de l'altre grup d'adults. Del nostre municipi no deixarem de parlar de teatre, ens centrem amb el cicle Escena 9, que continua aquest diumenge al migdia amb una nova proposta. Serà aquest pròxim 10 de maig, com dèiem, a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls. Bruixanteris, un espectacle per tota la família i com totes les propostes del cicle Escena 9, amb entrada lliure i aforament limitat, a càrrec de la companyia Butai Produccions. Girem cua i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, també per afegir propostes culturals a l'agenda. Primer el que farem és quedar-nos amb les diferents activitats a la seu de la Barretina Vermella, perquè ja han presentat totes les propostes per aquest mes de maig i el pròxim 8 de maig s'inicia el cicle de xerrades amb l'historiador local Joan Pinya. La xerrada d'aquest pròxim 8 de maig porta per títol L'escut de Catalunya, uns colors i un temps. Serà la sala d'actes de la Barretina Vermella a partir de les 6 de la tarda. Més enllà, també destacarem que el pròxim 10 de maig, també a la seu de la Barretina Vermella, hi haurà Teresa Teresot amb la Teresa Gelpí, una proposta de teatre que es farà, com dèiem, a la sala d'actes, amb proposta de taquilla inversa, això sí, amb aforament limitat, el pròxim 10 de maig a partir de les 6 de la tarda. Fora d'aquestes activitats de la Barretina Vermella, també destacarem proposta amb Cineclub Garbí. Aquest pròxim divendres projecten la pel·lícula La veu de Hin. Serà a 2:15 del vespre. El centre cultural, com dèiem, amb entrada que podreu comprar també abans de l'inici de la projecció. Girem plana i anem fins a Pineda. D'entre les activitats d'aquest municipi veí, comentar-vos que demà es reprèn el Club de l'Òpera 2026. En aquest cas, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, comentant l'òpera Werther de Jules Massenet. I canviem de biblioteca, però en aquest cas anem fins a la de Poble Nou. El pròxim 7 de maig arriba una especial Hora del Conte, sota el títol Li deien Calòpsia. Serà la Biblioteca de Poble Nou, com dèiem, per descobrir Europa des de l'espai exterior. Per nens i nenes a partir de 4 anys, això sí, ens demanen que fa falta una inscripció prèvia, tot i ser gratuïta, a través del correu electrònic bealta.pineda.p@diva.cat. I de Pineda, comentar-vos ja directes cap al cap de setmana que torna la proposta del Firassut. Tota la informació la trobareu a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Pineda. Anem ara fins al municipi de Calella. Estrenem, doncs, aquesta agenda del mes de maig, destacant que avui, i com cada primer dilluns de mes, hi ha Club de Lectura Llibre Obert. Serà a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Salvador de la plaça amb el llibre Suite Francesa, coordinat per Lluís Barri. Ja de cara a demà, una conferència que ens porta a l'espai de l'Auditori Josep Maria Terricabres a 8:15 del vespre. Una conferència que porta per títol El senyor de les papallones, vida i obra de Miquel Cuní Martorell 1827-1902, a càrrec de Ricard Marín Casacoberta, que és llicenciat en Ciències Biològiques i entomòleg. La presentació anirà a càrrec de Pere Puig Gris i està organitzat per l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella. I encara una proposta més d'aquest municipi, i és que demà passat a les 9 del matí hi haurà la cloenda del cicle de passejades per a la gent gran a Santa Maria de Palau Tordera, organitzat per l'associació Calella Marxa. I al punt del migdia destacarem a l'espai Domum, ubicat a l'Hospital de Calella, la xerrada sobre alimentació i càncer, dirigida a pacients oncològics a càrrec de la nutricionista Sandra Solís de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Girem plana, apartem Calella i ens centrem ara amb les propostes culturals al municipi de Tordera. Per exemple, per demà continua l'Espai Nadó a la Biblioteca de Tordera amb ioga amb nadons. Una proposta gratuïta que es farà, com dèiem, demà al punt de les 10 del matí. Teniu tota la informació a la mateixa biblioteca. D'aquestes activitats i ja de cara al cap de setmana, destacarem que aquest diumenge hi ha la caminada del Twirling Vila de Tordera, amb sortida des de la pista poliesportiva de Sant Andreu. Una proposta que començarà a 8:45 del matí, amb preu d'inscripció que composa la caminada, la botifarrada, amb pa i beguda, a 8 euros, que es pot fer a través del codi QR que trobareu als cartells promocionals o al mateix dia a partir de 8:45 del matí. I acabarem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Aquest divendres comença el cicle de concerts Música a l'Esperança. El concert inaugural serà, com dèiem, aquesta setmana, aquest divendres, a partir de les 10 del vespre i a la mateixa Capella l'Esperança, amb Berta Sala a la veu i Edelweiss Quartet. Una proposta amb entrades disponibles al perfil @musicaesperancablanes, també per donar una ullada al cartell d'aquests concerts que es faran fins al pròxim 29 de maig. D'aquesta manera tanquem la xarxa cultural aquí. Comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. És dilluns i els dilluns ens agrada parlar d'història a Ràdio Palafolls, i en concret aquí al Palafolls en xarxa. Qui sempre ens porta bons consells i bones històries és el nostre historiador local, Xavier Salicru. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jordi.
0: Gràcies avui per ser amb nosaltres. Avui que parlem de la Mare de Déu del Castell.
2: Sí, una de les grans joies que ja avanço que teníem a Palafolls. És una d'aquelles grans obres d'art que conservàvem a Palafolls i que, malauradament, doncs, el temps no ens l'ha conservada.
0: Altrament dita, Mare de Déu de Vivelles, si no m'equivoco, que m'ho deies abans fora de micròfons.
2: Sí, hasta fins i tot tenia un tercer nom, que era Mare de Déu de les Dones. I això, que això es dona així, aquesta diferència, aquests diferents noms, ja és per al periple que va patir aquesta Mare de Déu, no? Originària, això sí, del castell, no? En la capella del castell, allà era la seva primera llar.
0: On comença, doncs, tota aquesta història, Xavi?
2: Mira, aquesta història, estem parlant d'una talla de fusta. No està massa clar, els historiadors de l'art no l'han acabat de datar, bàsicament perquè, com que fa anys que no la tenim, ja no podem comprovar i mirar-nos-la bé, sinó seria una talla de fusta datada entre el segle XIII i XIV, una talla de fusta que, si la mirem a primer cop de vista, ens pot semblar una talla romànica, però ja té alguns trets gòtics. Parlant, es podria definir com una talla entre transició del romànic el gòtic, no? En aquell moment podria ser aquelles últimes imatges, no? Encara amb característiques del romànic, no?
0: I on la situem per primera vegada? Entenc que per la informació que tenim i pel que m'expliques, al castell.
2: En el castell, sí, no tenim cap altra dada de la capella del castell que no sigui aquesta Mare Déu, coneguda com a Nostra Senyora del Castell, no? En època medieval, i és allà on te la documentem, però clar, no sempre s'estarà en el castell, ja sabem, hem explicat a vegades, moltes vegades, Jordi, que el castell, doncs, hi ha un moment que, no?, que té una puixança, però també ve la seva crisi, hi ha un moment que el castell s'abandona, no? L'hem datat sempre al segle XVII, i al segle XVII aquella capella, doncs, ja està molt abandonada, no hi ha ningú per allà, i la Mare Déu es vol preservar i es trasllada.
0: Cap on te va, doncs?
2: I va, doncs, un lloc molt pròxim al castell, no?, cap a Sant Pere de Vivelles, que n'hem parlat moltes vegades.
0: D'aquí el segon nom que ens comentaves, no?, la Mare de Déu de Vivelles.
2: Perquè al ser traslladada, tot i que s'ha recordat sempre que formava, que havia el seu origen és el castell, per tant, una nova ocupació, doncs, un nom. I això com ho sabem? Ho sabem perquè les fonts ens documenten que la tenim a Sant Pere, però tenim una dada molt, molt maca i molt curiosa. Tenim, conservem, no el seu estat original, però sí amb documentació posterior, uns goits que varen ser fets el 1683 pel rector de Sant Genís, no? Uns goits dedicats a la nostra senyora, a la Mare de Déu de Sant Pere de Vivelles, i en els goits ens diu una cosa molt literal que ens és un com un, com una història directa, no? I ens diu, aquests goits diuen, una, els llegeixo quatre versos, diu, la capella del castell, pròpia casa de vos era, per ser destruït aquell, avui ho és la de Sant Pere, no? Ens està parlant de la casa de la Mare de Déu, per tant, ens està dient exactament per què és a Sant Pere, perquè doncs, el castell ha quedat destruït, abandonat, i va ser traslladat a Sant Pere, no? Per tant, aquests goits, que és com una joia històrica, no?
3: Entenc que la cultura popular també el que fa és aquests nomenaments, no? Perquè si la comencien com a Mare de Déu del Castell i després, com qui no vol la cosa, va transformar-se, permeten dir-ho així, amb la Mare de Déu de Vivelles, això ho feia la cultura popular, no? Com l'anomenava la gent, o sigui, no hi havia cap títol, no hi havia cap nomenament, no hi havia cap cosa molt més enllà, no?
2: Clar, això és la tradició oral, aquella Mare de Déu desapareix, marxa del castell i, per tant, les noves generacions... que hi tenen fe amb aquella Mare de Déu, però on te la tenen, aquella Mare de Déu? La tenen a Sant Pere. Per tant, a quina Mare de Déu tens devoció? Doncs a la Mare de Déu de Vivelles, la que està a Sant Pere de Vivelles, no? Per tant, clar, ara tenim la documentació, és molt propera i tot queda molt documentat, però en aquell, el segle XVII i el segle XVIII, doncs tot funcionava més d'una tradició oral, no?
3: Fins i tot coneixem aquests goigs, que tu ens comentaves, Xavi, i que ens has narrat 3-4 frases. I com continua el viatge d'aquesta Mare de Déu, d'aquesta talla?
2: Clar, doncs Sant Pere, com tots els edificis tan històrics, tant de centenars d'anys, doncs també té un moment de declivi. A la segona, no tenim la data concreta, però a la segona meitat del segle XIX passa un moment que en passa d'altres, posteriorment, però Sant Pere de Vivelles no passa per la seva millor moment i aquesta Mare de Déu, el rector del moment, decideix tornar-la a traslladar. I cap on te va? Doncs cap al lloc on pot estar més protegida, cap a la parròquia de Sant Genís, no? A l'església de Sant Genís. I és quan allà la documentem, aquesta segona meitat, a Sant Genís, i aquí adopta un tercer nom, tot i que no el podem documentar exactament el per què. I llavors es coneix, a la documentació ens surt, com a Mare Déu de les Dones, també sempre de Vivelles, però també aquest afegitó, Mare Déu de les Dones. Però aquí sí que no tenim cap relat per explicar el per què.
3: Ara ens aturarem en aquesta tercera part, però estava pensant, Xavi, el viatge d'aquesta Mare de Déu bàsicament sempre tenia un per què, i era la conservació, no? Abans ens has fet un spoiler també, i sabem que aquesta Mare de Déu, diguem que es va perdre, després m'ho explicaràs bé. No van aconseguir la seva fita, però sí que és veritat que es va traslladar del castell a Vivelles i de Vivelles a Sant Genís, en aquest cas per intentar conservar-la, no? O que no es perdés en el pas del temps.
2: Clar, això el que ens ensenya, no? Aquest trasllat de preservar la imatge és la gran devoció que tenia la imatge, no? Per tant, si aquell edifici que l'allotjava doncs, començava a estar en crisi pels motius que fossin, important era preservar la imatge, no? Fins que acaba doncs, a l'església parroquial de Sant Genís. No?
3: En tenim imatges o tota aquesta informació que tens, Xavi, bàsicament són amb escrits de l'època?
2: No, en tenim imatges. Ho hem avançat, no? Que aquesta imatge acaba desapareixent. Però en tenim imatges, sobretot, d'un moment molt important. El 1929, no? Que potser molts oients els hi pot sonar, es va fer una exposició universal a Barcelona. Es pretenia mostrar... el país, no? Sobretot el concepte d'Espanya d'aquell moment, no? L'any 29 va ser un any complex, no? Estàvem en dictadures, i es volia mostrar, ensenyar a tot el món el que era el país. I una de les... i es va portar diferents elements artístics, es van portar allà per mostrar-ho al món. I una de les coses que es va portar va ser la nostra Mare de Déu del Castell, o de Vivelles, per tant, era una figura rellevant, i es va portar allà. Portal allà va representar que es va fotografiar moltes ocasions, per tant hem conservat moltes imatges gràcies a que va ser motiu d'aquesta exposició universal i que no va ser l'única peça de Sant Genís que va anar cap allà, sinó com a Sant Genís, com a parròquia antiga, teníem altres elements litúrgics de gran valor, valor cultural, històric, però també valor pels materials que eren fetes, i també s'hi va... no? S'hi va exposar aquí a Barcelona una creu processional de gran valor, feta de plata, molta pedreria. Doncs aquests dos elements, no? Del patrimoni català van anar a Barcelona per mostrar, per representar, no? Una mica la història de l'art, no? Mm-hmm.
3: Però d'aquesta exposició universal va tornar, Aquí de moment no la perdem. Aquest no és el motiu en el qual no sapíem on va parar, perquè dèiem que teníem aquest tercer viatge que, com deies, va acabar sent la Mare de Déu de les Dones, tot i que, deies, no teníem gaires pistes, no teníem gaire més informació. I què és el que va passar després? Com continua aquesta història?
2: Bé, la imatge del 29 torna cap a la seva parròquia, no? Cap a Sant Genís, i clar, i sabem, doncs, què va passar el 36. El 36 hi ha aquesta revolució religió que, no, que es vol que contra l'Església i contra tots els estaments, l'Església de Sant Genís es crema, però la imatge se salva. I és dels pocs elements de l'Església que se salva. Se'ls va salvar un Sebastià, un Sant Isidre, el patró de la parròquia era Sant Genís i la Mare de Déu. Aquests tres elements, tots tres de fusta, van ser amagats en un marge durant 3 anys, durant tota la Guerra Civil, i llavors, passada la guerra, doncs es van tornar a treure. Què va passar? Que van quedar molt malmesos. El Sant Genís es va restaurar, no?, com a patró, però la Mare de Déu no es va restaurar. Era una fusta, no sabem quina fusta era, hem d'entendre que era una fusta d'algun arbre noble, per tant va aguantar bastant. Tenim alguna imatge posterior del 36, no?, del 39, quan es va restituir. Es veu molt malmesa, però encara la veus perfectament, no? Pot veure ben bé la fesomia de la Mare de Déu, el Nen Jesús, la vestimenta, però clar, va quedar molt malmesa. 3 anys a la intempèrie, doncs la fusta, ja sabem el que passa amb la fusta, no?
3: Xavi, per aquells nostàlgics que van viure també les jornades teatralitzades al castell de Palafolls, precisament de fa menys d'un any, hi havia una de les escenes, precisament, que sortia de Sant Genís i que parlava més o menys d'això, no?, de la recuperació, de la crema d'aquestes imatges quan hi havia aquesta revolta contra l'Església. No sé si té molt a veure, aquesta escena que vam viure amb el que ens estàs explicant o no.
2: Clar, aquella escena explicava tota aquesta història, no?, i em sembla recordar, no sé si ara ja no recordo, aquest any o l'any anterior, que havíem fet el pas del castell a Sant Pere, mm-hmm, i aquí vam representar, no?, tota aquella gent que organitzàvem, doncs, aquesta guerra i la defensa, mm-hmm, de la Mare de Déu. I ara que parles d'aquesta escena, també és interessant, perquè la imatge que vàrem fer servir, no?, per la representació,
3: sí,
2: és una imatge que n'hi ha tres i que van ser fetes a partir d'aquestes imatges antigues, a partir un artista d'Olot, i es va fer unes reproduccions força, força
3: fiables,
2: bones,
3: no?,
2: sí,
3: o semblants.
2: Sí, sí, mm-hmm, sí.
3: Mm-hmm. I a partir d'aquí, Xavi, dèiem que havíem fet spoiler, però sí que m'han anunciat que la Verge es perd. Què és el que va passar? Quin va ser el seu final?
2: Doncs mira, sabem que la Mare de Déu, passada la guerra, no?, se restaura, es posa en un altar. Això també sabem que la gent li posa un quart nom, li diuen la Mare de Déu Antiga, la gent de Sant Genís, per referir-se a la Mare de Déu, li diu la Mare de Déu Antiga. No teníem massa clar de quan era.
3: Perquè l'havien substituït? Perquè ja n'hi havia una de nova?
2: No,
3: o?
2: Perquè feien referència de la seva antiguetat, no? Suposo que la veien molt malmesa, molt corcada, li deien la Mare de Déu Antiga, no? Vull dir, ja, per tant, ja li posaven valor, no?
3: El periple que va passar també, les ferides de guerra, no?, que n'hi diríem.
2: Sí, doncs, i això arribem a l'any 56, i a l'any 56, fent un estudi de les esglésies i elements artístics, no?, de les esglésies, ve un personatge d'Arenys, Pons i Guri, i pregunta per aquesta imatge, perquè la tenim ben documentada, i el rector del moment li va dir, doncs, la imatge ja no la tenim. Diu, estava tan corcada, tan corcada, tan corcada, que em va quedar fos a les mans i va quedar llançada. I aquesta és la història, és aquest final tan curiós i tan enigmàtic, i a vegades que costa de creure, almenys per part meva, perquè per malmesa que estigués, com quedar desmuntada una Mare de Déu antiga d'origen medieval, és costa de creure que aquell rector l'acabés llançant, no? Què va passar? No direm res per no...
3: No, vés a saber si ara està a casa d'algú.
2: Podria ser món, que als anys 50, anys de, no?, moltes mancances, la postguerra, potser ha acabat, o no, potser sí que el senyor rector va ser el que va passar, o potser ha acabat amb una col·lecció privada.
3: Avui hem conegut la història de la Mare de Déu del Castell, com sempre ben explicada amb l'historiador local Xavier Salicru. Xavi, gràcies per ser amb nosaltres. Dilluns que ve ens hi tornarem a posar.
2: Doncs vinga, fins la setmana que ve, Jordi.
4: 107.7 FM.
5: Ajuntament de Palafolls.
6: Informació de servei. Assessorament jurídic.
7: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
8: Més informació al 93 762 0043
9: o a palafolls.cat.
8: L'Ajuntament al teu servei.
10: Ràdio Palafolls a les xarxes socials.
5: facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
9: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
10: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
11: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
12: 5.000 oients esperen conèixer-te. A què esperes tu?
13: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
14: Escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM. 24 hores amb tu.
3: Avui volem parlar de salut i és que els professionals del CAP de Palafolls han publicat recentment una investigació científica per millorar el control de la salut metabòlica. Tot això es remunta anys enrere en el que va ser la fórmula mare o la de l'inici que es va dominar fórmula Palafolls. Amb nosaltres tenim un dels doctors, un dels metges del CAP Palafolls que precisament porta tot aquest tema, és l'Eduardo Mill, el tenim a davant. Eduardo, molt bona tarda, benvingut.
15: Bona tarda, bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Destacàvem una miqueta, o intentàvem fer un exemple, de tot això que ha estat com una miqueta complexa, que és aquesta investigació que heu publicat recentment per millorar el control de la salut metabòlica. Crec que la cosa va per aquí, no?
15: Sí, efectivamente. Antes que nada, Jordi, gracias por esta posibilidad. Y nuestra publicación basa en el desarrollo de una fórmula complementaria a la original, fórmula Palafolls, la cual logramos simplificar las ecuaciones o las fórmulas de cálculo de la grasa corporal que había hasta ese momento en uso a nivel de investigación y de salud pública, reduciendo básicamente los pasos matemáticos y logrando una efectividad semejante a las anteriores. En base a ese primer escalón es que nuestra línea de estudio ha continuado intentando buscar la forma de poder calcular de forma integral no solamente la grasa corporal, sino lo que en salud pública se llama masa magra corporal. Uh-huh. En la bibliografía se encuentran una serie de fórmulas, las cuales tienen una cierta complejidad bastante significativa, pero básicamente el primer escollo que encontramos, el primer problema que tuvimos, es que estas fórmulas devuelven un resultado en valores absolutos, o sea, en kilogramos, mientras que las fórmulas de grasa corporal son en valor relativo, en porcentaje. Por lo tanto, ya esa era una primera diferencia que con el estudio y la iniciando a partir de los valores de la grasa corporal hemos logrado desarrollar esta que hemos denominado masa corporal magra porcentual y que deriva de la original fórmula Palafolls.
3: I això, més o menys, a nivells pràctics, doctor, què permet o en què ajuda al dia a dia i a la vostra tasca, sobretot com a metges?
15: És una herramienta, Jordi, que nos abre la puerta, no solamente a nivel de nuestra línea de estudio de poder establecer el seguimiento y la detección de un fantasma clínico, como lo denomino coloquialmente, que es la resistencia a la insulina periférica. Esto es una condición que lamentablemente cada vez se extiende más en la población por la pandemia, se puede decir, de obesidad, y que es total y absolutamente asintomática y que se puede arrastrar durante muchísimos años, desembocando esto en el desarrollo posterior de la diabetes de tipo 2, la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Por lo tanto, este fantasma, estamos a la caza de él. Y estas dos herramientas, tanto fórmula Palafolls como la masa corporal magra, lo que nos da la posibilidad es de seguir estudiando en esa línea y poder determinar para la práctica en atención primaria y con el uso de parámetros absolutamente elementales, como los que tenemos en atención primaria, la posibilidad de el desarrollo de un determinado paciente y sin sintomatología de esta condición.
3: Són condicions molt bones les que ens expliques, però de totes maneres entenc també, Eduardo, per el que m'estàs explicant, que això s'ha de seguir investigant, és a dir, no hem arribat a un punt ni final.
15: No. És simplemente un escalón más de una escalera que creemos que tiene muchos más escalones y que estamos dispuestos con muchísimas ganas e ilusión para seguir subiéndolo.
3: Quin seria, no sé si us ho heu plantejat, el nivell final? És a dir, quin seria l'objectiu amb el que us donaríeu per convençuts?
15: De aquí a muchos años.
3: Sí.
15: Sería muy, muy eficaz que lográramos la posibilidad de un score de puntaje, para lo cual, sumando o restando, poder establecer una alta probabilidad, una probabilidad mediana o una probabilidad baja de sufrimiento asintomático de un determinado paciente de esta condición que comentábamos, que es la resistencia a la insulina en tejidos periféricos.
3: Serien molt bones notícies, sens dubte, però vull remuntar-me una miqueta cap al passat, cap a l'inici de tot això, perquè recordàvem, fins i tot crec que ho vam comentar aquí mateix a la ràdio, crec que va ser cap al 2019, si no m'equivoco, quan situem que comença tot amb aquesta fórmula de Palafolls, no? Fórmula Palafolls que s'anomenava. Com recordes tots aquells inicis, Eduardo? Ya hace unos cuantos años, va a hacer casi 8, ¿eh? O sea que...
15: Sí. Bueno, fueron muy ilusionantes, Jordi. La Organización Mundial de la Salud sigue sosteniendo la clasificación de los pacientes a través del índice de masa corporal. Esto es básicamente la distribución del peso en la superficie corporal. Y esto lo clasifica en normal, sobrepeso u obesidad.
3: Mm-hmm.
15: Bien. Sabemos todos que el exceso de grasa es tóxica. A niveles metabólicos, a efectos metabólicos, tiene una implicación deleteria, o sea, una implicación tóxica.
3: ¿Sí?
15: Y nos lleva a determinadas enfermedades. Pero el problema está que cuando ya se declara la enfermedad, me refiero a la diabetes, la hipertensión y demás, ya han pasado muchos años en condiciones asintomáticas y que con el índice de masa corporal exclusivamente no hemos sido capaces de lograr establecer la probabilidad de que ese determinado paciente vaya a sufrir a un futuro, 10, 15 años, una condición de esa naturaleza. Todo el mundo sabe que mantener un peso correcto es absolutamente estable, pero es francamente difícil. Francamente difícil. Estamos en unas condiciones del desarrollo social que cada vez somos más tendientes a al sedentarismo. Uh-huh. Y tenemos ciertamente asegurados nuestras ingestas calóricas, por lo cual nuestras células están adiestradas biológicamente para acumular energía por una cuestión ancestral en la cual sabíamos que hoy comíamos, pero probablemente luego de 4 o 5 días no
3: sabíamos
15: hacerlo, claro. Por lo tanto, nuestras células no saben que nosotros vamos en coche. Ellas están acostumbradas a, mientras más energía acumular, mucho mejor. Por las dudas, mañana no tengan acceso a estas. Por lo tanto, esa situación, el índice de masa corporal no lo refleja, y no lo digo yo porque se me ocurra expresarlo, sino porque hay un conjunto de líneas de investigación que lo manifiestan. Tal es así que hay pacientes con índice de masa corporal normal,
3: ¿sí?,
15: pero con exceso de grasa.
3: ¿Y cómo se explica esto?
15: Eso se explica porque una cosa es pesar todo el conjunto orgánico.
3: Ajá.
15: Y otra cosa es diseccionar, separar, intentar dividir los diferentes componentes orgánicos. Y es ahí cuando logramos, a través de la simplificación de las ecuaciones que había, que eran simplemente bastante complejas, establecer cómo se calculaba el porcentaje de grasa corporal. Y si me dejas una palabra más,
3: ¿sí?,
15: Jordi, a partir de ahí, y todo el mundo sabe, como decíamos, que el exceso de grasa es nocivo para la salud, pero hemos encontrado, a partir del desarrollo de la masa corporal magra porcentual, que a medida que ganamos grasa, perdemos masa magra, y dentro de esa masa magra está la masa muscular. Órganos, los músculos estriados, los músculos que nos hacen caminar, que nos hacen agachar y levantarnos, que nos hacen ejercer nuestras acciones del día a día, es un órgano estrictamente mecánico, pero fundamentalmente metabólico. es el horno de combustión de nuestras calorías. Por eso los médicos insistimos en mientras mayor actividad física mejor, para que el exceso calórico que podemos asegurarnos en una dieta habitual sea quemado por esa masa muscular. Pero cuidado, porque a medida que se expande la grasa se pierde, se va perdiendo massa muscular.
3: És molt clara l'explicació que ens estàs recomanant, per tant, i segurament no estem parlant de fer un Tourmalet o ejercicio como muy intenso, no? En aquest cas, estem parlant d'una vida tranquil·la, però gens sedentària, en aquest cas, o sigui, caminar, pujar escales, etcètera, no?
15: Eso, ahí está el secreto, lo acabas de decir. Evitar el ascensor, subir por escaleras, evitar el coche para una compra a una distancia corta, ir andando, traer, quien se lo pueda permitir, el saco de la compra, porque no solamente deambula, sino que también ejerce fuerza, y la musculatura en esa condición ya consume calorías y nos evita esta situación a la cual estamos expuestos, no solamente a nivel de Palafolls, no a nivel de Cataluña, sino a nivel mundial. A nivel mundial.
3: Important també que sigui de forma contínua, no? No és allò de que avui vaig a comprar caminant, però després demà ja m'he cansat, per tant agafo el cotxe. No aconseguim nada aquí, doctor.
15: Siempre uno es mejor que
3: hombre,
15: cero.
3: Claro.
15: Uno es mejor que cero, pero si podemos incrementar y generar el hábito. Los seres humanos somos muy de hábito,
3: sí.
15: Lo que pasa que lograr el hábito es lo complejo, realmente ganaremos, no sé si cantidad de años de vida, pero sí cantidad de años de bienestar. Y hoy en día la sobrevida, la supervivencia se ha incrementado muchísimo con los adelantos farmacológicos. No estamos en esa situación, no estamos en ese análisis, estamos en el análisis de vivir más y también vivir mejor.
3: Eduardo, no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense destacar la importància de la investigació, una paraula que ha sonat molt, quan estàvem xerrant ara cara a cara, però entenc que això també passa per un ingrés econòmic, és a dir, en aquest cas necessitem doncs que la investigació existeixi, però que la gent i, no sé, les autoritats o qui hagi d'invertir en investigació segueixi, no? Perquè en aquest cas es poden descobrir coses tant del dia a dia com la que estem comentant ara, però és molt necessària, sobretot en el camp mèdic, la investigació.
15: Absolutamente, y no solamente en el campo médico, porque la investigación, el desarrollo y fundamentalmente el estudio no nos hace más humanos, nos hace mejores humanos. Y en los tiempos que corren, ser mejores humanos es una deuda que tenemos y que estamos luchando por intentar lograr.
3: Una bona manera d'acabar aquesta entrevista. N'estarem ben pendents, perquè com dèiem, aquesta recerca continua amb el doctor Mill. Entenc que sou diferents doctors que hi treballeu en aquest cas, ara en aquest cas tot la cara visible que ens acompanya avui, però que necessitem que segueixi investigant per seguir tractant aquests temes. Doctor Eduardo Mill, gràcies avui per ser amb nosaltres.
15: Gràcies a ustedes por esta oportunidad nuevamente.
5: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
3: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà, com sempre, ens hi tornarem a posar repassant més activitat cultural al vostre costat. Serà després de l'informatiu migdia a Ràdio Palafolls. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La Quarta Finestra estrena dues noves produccions aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local, La Quarta Finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions estrenarà l'obra Truita de família, una peça que aprofundeix en les relacions personals. L'espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 9:15 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig a 9:15 del vespre. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. I Blanes planteja la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici i també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant pels skaters principiants com pels usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de recorregut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com han detallat des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros amb IVA inclòs i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes vol donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar l'oferta esportiva del municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre, Palafolls. Són les 8 en punt del vespre de dilluns i, per tant, ja podeu sintonitzar al 107.7 de la FM o entrar a www.radiopalafolls.cat, perquè ara mateix teniu cita en diu i en directe amb el programa que us posarà al dia de tota l'actualitat esportiva local, i així que comença el minut a minut. I si us sembla, farem un tracte. Nosaltres posem la informació i tu l'atenció, perquè no se t'escapi res del que ha passat durant el cap de setmana. Com sempre, ja ho sabeu, repassarem resultats i notícies més destacades que hem tingut als diferents pavellons, camps, pistes i carreteres dels equips i esportistes palafollencs. I aquest programa està fet amb moltes mans i tenim diverses veus que el completen, així que no vull ser l'únic al programa i, per tant, us presento a la resta del circ. Rínxols i peus de pallasso, però amb gràcia pròpia d'un funambulista. Tenim a l'Eudald Vallecrosa. Bona tarda.
3: Bona tarda a tots, companys.
2: Setmana passada festa, avui has tornat.
3: Sí, avui he tornat ja encara amb més ganes que la setmana passada, ja que no vaig poder venir. I a top, avui ja som al programa.
2: Res ha canviat, eh? Encara en Nico segueix de vacances.
3: Jo li vaig donar l'oportunitat la setmana passada, aviam si volia treure el cap, però veig que també està espantat amb la nostra companya.
2: Està estudiant.
3: Exacte.
2: Pobre, deixa el que el batxillerat és dur.
3: Doncs aviam si el podem tenir per aquí aviat una altra vegada.
2: A veure, l'hauràs de trucar tu, eh? Perquè a mi no em fa gaire cas.
3: Doncs ja el trucaré i l'aniré a buscar a casa, si cal.
2: Perfecte. També tenim a la que posa ordre al programa i, a més, domadora de cavalls, o no, Eudald?
3: De cavalls, però, i altres bèsties que devem tenir per aquí, eh?
2: Com quines?
3: Com el presentador, per exemple.
2: Ah, vale, d'acord. No parlem d'una altra que no és la Gemma Dorna. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
2: Com ha anat el cap de setmana?
4: Bé, amb aquest pont llarg he pogut descansar prou.
2: Descansar i veure esport?
4: Sí, sempre.
2: Quin esport has vist aquest cap de setmana llarg?
4: Futbol i futbol.
2: Només futbol?
4: Sí.
2: Cap altre esport? Què et sembla, Eudald?
3: Bueno, que també es passi algun dia també pel Palauet, a veure ni que sigui bàsquet, futsal, que hi ha...
2: No, i a mi m'han xivat que aquesta setmana anirà a veure handball.
4: Sí.
3: Oh.
4: Sí, a aquest, Barcelona.
3: Aquest no el donem, però hauríem de començar ja a donar també més notícies,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, a veure si hi ha algun interessat en fundar un club de handball aquí a Palafolls.
3: A veure si hi ha gent que li pot estar interessat.
2: El que passa és que les hores de les pistes estan cares.
3: Sí que és veritat això. Si no, haurem de fer alguna pista exterior o algun afegit, perquè si no tots no hi cabem.
2: Estaria bé. I el control de so, el que pràcticament és tot un malabarista dels botonets, en Jordi Prats Avalls. Bona tarda a tu també. I com sempre, entrant al programa d'avui, farem una breu repassada dels principals esdeveniments a l'esport català. Per on comencem, Gemma? Per futbol?
4: Sí.
2: Vinga, va, que t'agrada.
4: El Barça guanya en un camp complicat contra el Sassuna i ja té la Lliga a tocar. Però el Girona perd el Montalivi contra el Mallorca i l'Espanyol perd contra el Real Madrid a casa, a Cornellà. I pel que fa al futbol femení, el Barça passa a la final de la Champions, guanyant el Camp Nou contra el Bayern de Múnich.
2: Sisena final consecutiva, si no vaig equivocat.
4: Sí, em sembla que sí.
2: I a futbol masculí, bé, el Barça guanya el Camp de l'Osasuna. Llàstima, el Girona que perd a casa, no? Era poc previsible, potser.
4: Bueno, és el Girona, ja... Jo ja no sé què més dir.
2: Sí, Girona i Espanyol que s'han complicat una mica la vida i...
4: Sí.
2: I hauran de patir per la permanència.
4: Uh-huh.
2: Eudald, hem tingut bàsquet o no?
3: Clar,
2: professional, sí.
3: Sí, bàsquet professional aquest cap de setmana.
2: De l'altre ja parlarem.
3: De l'altre i després ho comentem amb més tranquil·litat. I en bàsquet, doncs, victòries del Barça, Girona i Manresa, i derrota del Lleida. Però bueno, els homes tampoc han sigut els únics que han competit en bàsquet, sinó també hi ha hagut el bàsquet femení amb victòria de l'Espart Girona en el segon partit de quarts de playoff de la Lliga, i passa de ronda i s'enfrontarà en semifinals contra el València.
2: Complicat ja, no? Contra el València.
3: Bueno, al final tenen un equipàs, jo confio en que arriben gairebé fins a la final i si no s'emporten el títol, però vaja, això el temps també ho dirà.
2: Què passarà a bàsquet masculí? no hem comentat el resultat de la penya perquè va haver-hi un problema amb el marcador, si no estic equivocat.
3: Doncs saps que no ho he seguit gaire, he anat seguint la resta d'equips, però la penya d'aquí m'has enganxat. Què me'n pots explicar?
2: Doncs tampoc m'ha assabentat gaire, ha sigut una mica, m'arriba la formació una mica per sobre. No sé si va haver-hi problemes tecnològics amb el marcador, amb la taula, o no sé ben bé què va passar, però el partit no es va poder disputar per aquest motiu.
3: Ostres, i en aquests casos no es pot ficar, no podem fer servir algun mètode analògic?
2: Jo sé que el marcador principal no funcionava, vam buscar el que és el marcador suplent, no sé com es diu, i tampoc funcionava.
3: És que al final jo ho entenc perfectament, de que quan tens algun plan B i no el fas servir mai, al final quan l'has de treure mai t'acaba funcionant, perquè no ho tens per mà.
2: No sé si tu has viscut alguna situació similar alguna vegada.
3: Bé, sí, molts marcadors de que no funcionin o que no hi hagi temps i llavors s'hagi de calcular, s'hagi de mirar des d'un mòbil o amb algun cronòmetre des de la taula, mm-hmm, i anar avisant a pista el temps que queda, cridant a grido pelado, que en diuen.
2: És curiós, no?
3: Sí, a vegades toca també, o dies que et plou també hi ha goteres i fas com pot per acabar, però bueno, nosaltres tampoc som esport professional, que diríem.
2: Doncs a futsal, que és el que més m'agrada a mi, el Barça va empatar i el Santa Coloma va perdre. I no sé si teniu alguna informació més a esport català.
4: No, jo no tinc res més a dir.
3: Jo ja ho he dit tot el que sabia d'aquest cap de setmana.
2: Doncs mira, així per afallir una mica, s'està disputant la Vuelta Ciclista a Espanya femenina, i a veure si la Paula Blasi, de la que parlàvem fa unes setmanes, la pot guanyar o com a mínim està al podi.
4: Sí, esperem que sí.
3: Aviam si podem informar de bones notícies, no?
2: Confies en Eudald?
3: Sí. Jo sempre.
2: Tu també, Gemma, no?
4: Sí,
2: a veure si la Paula Blasi ens dona bones alegries. Doncs ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: La Vilaneta torna a guanyar el Palestàdium en un partit que es va jugar el passat dimecres.
1: El Sènior del Sant Lluís supera la mala ratxa i, a més, un equip del club es programa campió de Lliga.
2: Poca festa aquest cap de setmana pel Club Patí Palafolls, que n'han descatxat cap dia.
0: El ciclisme màster femení torna a donar alegries al Club Ciclista Palafolls, als Campionats de Catalunya.
1: Èxit total en el torneig organitzat per la Petanca La Figuerassa a les instal·lacions del barri Sant Lluís.
2: El taekwondo a Vallenada segueix aconseguint medalles amb un Nico Calvo que es mostra intractable.
0: L'Impalafolls presenta l'Interclubs que es va celebrar a Granollers.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs, Audal, no estan Nico. Vols començar pel bàsquet o, si et sembla, li deixem a la Gemma començar pel futbol?
2: Què et sembla si avui fem una mica diferent i comencem amb el futbol? O com tu prefereixis, que tu al final portes aquí la batuta.
1: Doncs mira, ja que la Gemma va venir la setmana passada i tu no, començarà ella.
2: Va, perfecte.
3: Doncs comencem amb bones notícies, amb la bona victòria del primer equip davant d'un equip superior, o això diu la taula, per 2-1 contra el Caçà. Un partit que es va disposar a mitjan de setmana, concretament el dimecres, i que els gols de Gell i Javier Ayala van donar els 3 punts als nois de Joan Vila.
1: Important victòria, eh?
3: Sí.
1: Més, el filial.
3: El filial no va jugar, ja que aquesta jornada li tocava contra un rival que s'ha retirat de la competició. I bé.
1: El cadet, no em facis spoiler perquè farem el partit de Salar i, per tant, de moment no direm res. Com ja han dit els titulars, jugava contra el líder i veurem després què va passar.
3: Sí, anem amb l'infantil, doncs. L'infantil cau contra el Tordera en un partit que semblava que podia ser igualat quan al minut 21 Eric Navarro feia l'empat a 1, però que finalment els veïns van guanyar amb un resultat de 1-14. Bueno.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí. I vam tenir uns bons primers minuts també amb l'Alaví, amb els gols dels germans Miralles, el Sergi i en Gerard, però igual que l'infantil van acabar perdent, i en el seu cas va ser un 11-2 al camp del Tossa. I bueno, i acabem amb el puntet que suma el femení infantil en la seva visita al Santa Costa Brava, un marcador que va acabar amb un 3-3 amb doblet de Noa Aubanell i gol de Judit Cuesta.
1: Alguna cosa a comentar, Odal, del futbol?
2: Bueno, setmana que, tot i que el primer equip segueix amb bona direcció, no?
1: Sí, per mitja alta de la taula.
2: Per això, que a més va agafar una molt mala ratxa fa unes setmanes, bé, fa uns mesos, te'n recordes, de mitjans de temporada.
1: Sí, que ara allà es van anar les opcions d'ascens.
2: Sí, però veig que ara ja estan tornant a agafar com embranzida, no? Comencen a tenir bons partits i vaja, aviam, si al final poden maquillar una mica la classificació.
1: Sí, sobretot partits que suposo que ja sense opcions serveixen inclús per preparar la temporada vinent, no? Saber què han de millorar, saber què estan fent bé i la temporada vinent intentar pujar.
2: Clar, ara comencem a arribar a una època, no?, que els equips que ja no estan ni a dalt ni a baix de tot de la classificació, els hi serveix això per començar a preparar una mica ja de cares a la següent temporada. Exacte. Per intentar millorar, no?
3: Sí.
1: Correcte. Doncs sí, Gemma, alguna cosa a comentar? Alguna cosa que hagis vist del futbol?
3: Bueno, no, res més a dir. Jo crec que hauria de comentar més el partit d'Estàlar.
1: Tu guardes llavors?
3: Sí, m'ho guardo tot.
1: Perfecte. Doncs Saudal, ara sí, bàsquet cap de setmana tranquil·let, no?
2: Sí, som-hi, aquest cap de setmana amb el pont del 1 de maig, que ja ha acabat, els equips de bàsquet del nostre municipi ara ja tornaran a la feina i deixen enrere aquest descans d'aquest últim cap de setmana i estan ja a punt per afrontar la recta final de temporada. Per això us volem posar una mica en context de la situació de cada equip.
1: Sí, aprofitem que no hi ha hagut partits per saber una mica com està cada equip, no?
2: Per això, perquè la majoria d'aquests equips acabaran les competicions ara al maig i així sabeu una mica també què els hi queda per davant. Després de l'últim partit acabat amb victòria, amb el Sènior A, i tenen unes sensacions renovades, però té ganes d'anar a per més i acabar la temporada amb bon sabor de boca. Li queden 3 partits oficials. Van de moment 9 a la classificació i tenen opcions de pujar a la taula si guanyen contra els rivals directes. El proper partit serà el 10 de maig contra el Cornellà del Terri, que és el classificat que va per darrere seu, i més endavant l'últim partit de Lliga contra el just que està per sobre seu, així que
1: potser ara una situació similar a la que comentàvem del primer equip de futbol, no? Ja sense opcions a pujar a descens. I ja potser també pensant una mica en la temporada vinent, sentar les bases, recuperar jugadors.
2: Exacte, jo crec que també és important aquests últims partits per intentar agafar una dinàmica bona, diguéssim, o almenys una motivació de cares al següent any, perquè si acabes molt cremat de la temporada es poden haver-hi baixes, poden haver-hi, bueno, baixa gent que no tingui ganes de seguir o que tingui altres prioritats, i així esperem que també es puguin motivar per seguir entrenant fins ben bé al juny.
1: Clar, i si acabes amb victòries, per exemple, ton de confiança per la temporada, ostres, doncs sí que tenim el nivell per guanyar partits.
2: Sí, sí, tens ganes com de tornar després del setembre i de tornar a competir. I en una situació similar també es troba el sènior B, que després d'una victòria volen seguir amb la seva ratxa de victòries i tenen 3 partits per davant si volen sumar la seva tercera victòria de la temporada, i tenen opcions d'escalar fins a la 8a plaça, però haurien de guanyar contra els rivals directes que els queden. El primer partit, el dia 10, a Sils.
1: Perfecte.
2: De fet, aquests també tenen una situació similar, que estan allà baix. Ells no poden escalar una posició, però els hi queden també rivals directes, els que tenen just classificats per sobre, així que tenen opcions de seguir sumant alguna victòria.
1: O sigui, la veritat que l'objectiu del senyor B és diferent al de l'A, és més fer esport, no?
2: Correcte.
1: No hi ha tanta competitivitat.
2: Correcte, és un equip que està, bueno, ja ho hem comentat moltes vegades, que està format sobretot per gent més veterana, que el que ells tenen ganes és de poder gaudir del bàsquet, de poder, sí, no tant de fer una bona competició ni un bon resultat. Per això que al final el seu objectiu queda ben, sí, ja l'han complert.
1: Tu, Gemma, quan feies futbol o ara que fas hípica, què és més, d'anar a passar-ho bé o anar a guanyar, a competir?
3: Amb la hípica sí que vaig més a guanyar, jo sempre busco podi o bona posició, però és veritat que amb el futbol, potser el ser més petita, pues, anava millor a passar-m'ho bé i aprendre-m'ho, però al final són esports molt diferents, però sí, amb la hípica sempre es va guanyar o ni que sigui acabar el recorregut, però si pot ser a

0: veient com s'ha millorat en el joc dels darrers partits, cada cop està més a la vora de la victòria. Tenen opcions, ja que els queda per jugar contra els rivals que estan per sobre seu a la taula. Proper partit, el dia 9, al Palauet. Així que si algú el vol anar a veure, estan convidats a anar-lo a veure.
1: I acabem amb el Mini.
0: Sí, doncs en aquest equip hi ha hagut canvis, perquè us vam comunicar fa unes setmanes que ja estaven de la Lliga, però només havien acabat la fase, ja que s'ha preparat una segona fase amb 3 partits per acabar de disputar la temporada. El primer partit d'aquesta fase el faran el dia 9 a Sant Feliu de Guíxols.
1: Saps si aquesta fase serveix per alguna cosa o és simplement perquè juguin partits fins a final de temporada?
0: No em vull equivocar, prefereixo no jugar-me-la amb aquesta pregunta, passo palabra, perquè no et sabria dir. Sí que he vist que són 3 partits sense anar i tornada, 3 partits sols, però vaja, van fer molt bon paper aquesta temporada, no m'estranyaria que pogués ser alguna classe de classificació, però vaja, també és veritat que els anirà molt bé per poder seguir competint, sí. Que encara els quedaven un mes per endavant.
1: Sí, perquè si no, a vegades s'acaba a la abril i has d'entrenar fins al juny.
0: Exacte.
1: Costa,
0: Sí.
1: Seguir entrenant bé sense partits.
0: I a nivell de club, d'organització, també es perd molt, per molt la motivació si ja no tens partits.
2: Totalment.
1: Sí, totalment d'acord. Eudald, tu mateix, ja que estàs bàsquet no en tingut, però futsal, ja que és la mateixa federació que el futbol, doncs no hi havia descans.
0: Va, doncs anem amb el futsal, que el Senyor d'Honor trenca la mala ratxa i torna a guanyar. Un partit que el va començar fora de l'ascens per primera vegada des de fa molt de temps, però que amb la victòria per 4-0 als Sils recupera ràpidament el liderat. Els gols van ser de Jordi Caparrós, Aaron Padilla, Pol Tormo i Oriol García. I tens alguna cosa a comentar del partit, Uri?
1: Sí, la veritat que, com hem dit ja durant diversos programes, portava una mala ratxa de resultats i era important tornar a guanyar. A més, era partit a casa contra un rival de la part baixa de la taula, i més que la victòria, sobretot ens dona molta confiança al no encaixar aquest a zero. Porteria a zero és important, perquè al final, si no encaixes gols, puntues mínim segur i hi ha molta possibilitat de guanyar. I res, com dius, vam començar fora de l'ascens després de fa molts de mesos, i per sort tornem a ser líders. Seguim depenent de nosaltres mateixos, i a veure aquesta setmana.
0: Veníeu tocats de moral o no?
1: Sí, la veritat que han sigut cops durs i sí que estàvem tocats, però bé, quan arriba el partit, la veritat que l'escalfament ja estava l'equip motivat i amb ganes.
0: I tu creus que hi havia alguna explicació per aquestes derrotes? No sé, mals entrenaments o baixes remarcables de l'equip?
1: Una mica tot, però al final potser el que més ha influït és la pressió que teníem, no? De veure'ns primers, de que quedava poca temporada i ho teníem quasi a tocar. Recordem que som un equip que venim de primera catalana, o sigui, som un recent ascendit. L'equip és jove, falta experiència i això s'ha notat en els últims partits.
0: Sí, és veritat que podria semblar com un cop fort o una derrota, però cal no oblidar que va pujar l'any passat i que sou un equip que encara, que aquest any, amb una progressió normal i corrent, hauríeu d'estar a mitja taula com a molt.
1: Sí, correcte. L'objectiu era la permanència, s'ha assolit, i ara sí que és veritat que estem en una posició que volem l'ascens i ho intentarem, però el que et dic, l'objectiu de la permanència el vam assolir fa temps, i per tant la temporada serà bona, passi el que passi.
0: I tant. Et segueixo amb el Senyor B, si et sembla?
1: Sí.
0: Doncs victòria també per ells, per 5-1 contra el Begur, doblets de Raúl Soler i Víctor Delgado, i un gol de Miguel Ángel. El juvenil d'Honor perd a domicili contra el líder de la categoria, el Palau Solità, amb un resultat de 6-2. Un gol va ser en pròpia porteria i l'altre d'Ismael Tantoun.
1: Per cert, que el juvenil d'Honor també està lluitant per l'ascens a categoria nacional. O sigui que podria ser, no vull dir encara res, però que l'any vinent dos equips del Sant Lluís estiguin en categories nacionals espanyoles.
0: Categoria nacional, què significa? Quins equips hi ha?
1: El juvenil passaria a Divisió d'Honor Nacional, que el grup és de Catalunya i Balears.
0: Però

0: Llavors, fins ara no s'enfrontaven ja amb el Barça...
1: No, el juvenil no.
0: Ah, entesos.
1: Hi ha una categoria més per sobre.
0: Hi ha una categoria per sobre. Però doncs seria molt bona notícia, a veure si podem donar...
1: Sí que és veritat que les opcions passen per ser tercer i que hi hagi alguna renúncia d'algun equip balear que no vulgui pujar, perquè crec que no té equip capacitat per la categoria.
0: Bé, i també...
1: Però està l'opció.
0: Clar, i a nivell de organització del club, de desplaçaments i tot això, tu creus que ja el pot afrontar el Sant Lluís?
1: Sí, perquè els viatges a Balears els paga la federació.
0: Entenc.
1: O sigui, ells et paguen el que és l'avió pels jugadors i cost tècnic, però sempre a unes hores determinades. O sigui, no pots aprofitar per fer cap de setmana.
0: Vale, ja t'entenc.
1: La federació et paga l'avió per anar a jugar el partit i tornar.
0: No, si regalar-te res no t'ho regalaran, ja ho veig.
1: Ja és massa, que et paguin l'avió.
0: Doncs segueixo amb el juvenil de preferent, que va perdre 4-1 a la pista del Natació Sabadell. El gol per la Fullenc va ser de Gerard Rovira. En el juvenil C va caure contra el Malgrat per 3-5 amb un hat-trick de David Manlleu. Malauradament, seguim amb derrotes també, ara amb el cadet d'honor contra el marcador per 8-3.
1: Contra el Mataró.
0: Ah, entesos. Gràcies. Perdona, per l'aclaració. M'has posat aquí la traveta, eh? Gerard Rovira, Iñaki Bonilla i Quim Montoya van ser els golejadors.
1: Bons amics de la Gemma, eh?
2: Sí, sí.
1: L'Iñaki i en Quim. En Gerard Rovira encara no el coneix perquè és de Palamós.
2: Tot,
1: però quan vinguis al Palauet a veure un partit ja te'l presentaré.
2: Vale, vale.
0: El cadet B, que no va jugar per tenir partit contra l'equip que s'ha retirat.
1: Això de... Allò abans ho he pensat, quan el futbol, que també el filial no va jugar per un equip retirat. A mi em molesta molt, eh? O sigui, que et trenquin el ritme de partits perquè un equip s'ha retirat, em molesta molt.
0: I depèn de quines categories, això també s'haurien de mirar, perquè, ostres, un equip retirat, si tu ja saps des del primer moment de la temporada amb quins jugadors comptes i, ostres, que si vas amb jugadors justos, pensa tu, no?
1: Mira, posa't a pensar. Portes 3 partits seguits guanyats. Ja et toca contra un equip que s'ha retirat. Ostres. Però... Vens en bona dinàmica i ara no jugues.
0: I amb jornada de descans, no creieu que també es pot ajudar a millorar com a
1: poder descansar? Ja, però el problema és que es retiren quan està la competició ja a mitges, ja amb el calendari fet.
0: Entesos. Doncs passo amb el cadet C, que si fa no fa, va tenir aquí un equip retirat, però jornada de descans, tal com comentàvem.
1: Sí, aquests van acabar la lliga i ara faran una mini lligueta pel que et deia abans, de jugar partits fins a final.
0: Sí. Ja, lligueta amb equips de per aquí la vora o com
1: sí, em sembla que és Malgrat i Lloret.
0: Ah, fantàstic.
1: Sí, bueno,
2: sí, no. Sí, m'he enterat avui.
1: Està, la Gemma sap de futbol sala també, eh?
0: Home, hem fet un bon fitxatge. Ella domina, passa per aquí i sap de tots els esports que hi ha aquí al poble. I per fi podem tornar a comentar una victòria que és la de l'Infantil d'Honor, que va guanyar per 8-5 al Manresa. Nil Chamizo, que va estar platòric, va fer 6 gols. Repeteixo, 6 gols, eh?
1: A divisió d'honor, que no és poca cosa.
0: Exacte, o sigui que aquí apuntem possible MVP.
1: Mm-hmm. Ja va guanyar una vegada, eh?
0: Mm. Però és que, hi ha alguna llei que digui que no es pot repetir?
1: No, de fet, sembla que han repetit un parell de persones.
2: La setmana passada va repetir un del bàsquet.
1: L'Osuna.
0: Ah, és veritat. Doncs a veure, després ho comentem. També Ayun Roncero en va fer un i l'altre el va portar a la firma de Jordi Navarro. Gran actuació de l'Infantil B, tot i la derrota per 3-2 a la pista del Sant Julià de Ramis. Els dos gols palafollencs van ser de Gerai Alier. L'Alaví d'Honor, que vol lluitar a la Lliga fins al final, guanya per 0-7 a la pista del Badalona. Dos gols de Kilian Casas i la resta van ser d'Arnau Comas, Josep Comas, Pau Cabezuelo, Àlex Morales i Daviel González. L'Alaví B es proclama campió de Lliga de Primera Divisió. Encara faltant 2 jornades, el ple de victòries, aquesta última per 9-3 contra el Malgrat. Els hi assegura la seva presència a la nit dels campions per acollir el trofeu corresponent. L'Alaví C s'imposa per la mínima a la pista del Premià de Dalt. 1-2. Enzo Priego i Eider Carbó van ser els golejadors. El Benjamí no va tenir partit aquest cap de setmana. I el Prebenjamí perd per la mínima contra el Castelldefels, un partit que va acabar 1-2. Caiden Guerrero va fer el gol per la Fullenc. I per acabar, amb la victòria sòlida del juvenil femení per 2-0 al Palauet contra l'Escola Pia Sabadell. Paula Rosselló i Maria Ribas van fer els gols.
1: Paula Rosselló, bona amiga de la Gemma.
2: Sí.
0: L'haurem de començar a enviar ella ja als partits, perquè veig que té contactes a totes les categories, tots els esports. Vull dir, déu-n'hi-do, eh?
1: Gairebé coneixer més jugadors que jo, eh?
0: Tranquil·lament.
1: Doncs futbol se l'ha fet i passem al patinatge, que semblava que seria un cap de setmana que serviria per descansar, però tot el contrari pel Club Patí Palafolls, que fins i tot es van posar els patins divendres, que era festiu. I així ens ho explica en Joan Bosch.
3: Aquest pont de maig ha sigut intens pels nostres patinadors i també per als entrenadors, perquè els tres dies hem tingut activitat. El divendres vam participar amb una quinzena de patinadors de nivells de l'1-4 al Trofeu Ciutat de Calella, que va anar molt bé, com sempre, s'ho van passar molt bé, vam fer bones actuacions, hi va haver dues patinadores que va ser la primera vegada que van competir i a més vam aconseguir molt bons resultats. El dissabte vam anar amb els nivells del 5 al 7 a fer un Open federatiu, que a nivell de resultats doncs, també va anar molt bé, tot i que les actuacions s'han doncs, d'acabar de polir de cara a l'últim Open que queda imminentment. I després el diumenge els 7 patinadors del club que formen part del show AM, que és el show, el grup de show que va sorgir de la fusió doncs, del Club Patí Palafolls i de l'APA al Maresme, de Calella i Pineda, perquè patinadors dels dos clubs interessats en aquesta modalitat poguessin competir, doncs van anar al trofeu Ausatà de Vic, i el show avançat va aconseguir la primera posició i el show promoció la quarta posició, i els serveix doncs, per continuar practicant de cara a la final de Catalunya que faran el juliol.
1: Doncs, com diu en Joan Bosch, un Club Patí Palafolls que no descansa mai. I parlant de rodes, Gemma, tenim notícia de ciclisme?
2: Sí, i bones. La Imma Valle s'ha proclamat subcampiona de Catalunya al Màster 50 femení. Bastant bé, després d'aquests resultats. I ho va fer al Campionat de Catalunya celebrant a Sant Julià de Vilatorta en una etapa de 85 quilòmetres.
1: Eudald, vas estar allà o no?
0: No hi vaig poder-hi ser, però segur que ho van fer molt bé igualment sense que jo els donés suport, la veritat.
1: Sant Julià de Vilatorta, comarca de...
0: Osona.
1: Molt bé.
0: Aquesta la sabies tu també?
1: No.
0: Al final, com ho dius tan segur, jo ja m'ho crec tot el que em dius.
1: Perquè em refio de tu. Per cert, com porta la preparació per les Olimpiades?
0: Cada vegada millor. Avui he hagut de fer rodillo, avui amb la pluja aquesta ha tocat rodillo, no hem pogut sortir.
1: No, d'entrenar.
0: No, però bueno, la setmana passada, com vau tindre entrevista, també tenien objectiu 2032, era? 2030?
1: Sí, perquè 2020. Ara em sembla que tenen, no sé si 17 anys l'Alba, 17 o 18.
2: I l'altre sí, 16.
1: 2032.
0: Ves que no me'l acabo d'entrevistar a mi també com a esportista olímpic aquell any.
1: Però quins esports faràs al final? Ciclisme segur,
0: quina,
1: no?
0: Quins esports? Com a mínim ciclisme, jo crec que segurament també bàsquet, no m'estranyaria gens. Vigila que no em fiqui en futsal també algun dia d'aquests.
1: No és olímpic, així que està complicat.
0: Aquest complicat, doncs. Doncs no sé, ja veurem. Atletisme, vés a seva, amb alguna modalitat.
1: General, no? Atletisme general.
0: Sí, exacte, començarem a provar. Però bueno, ja ho dirà el temps, el 2032 són les Olimpíades?
1: 2032, sí.
0: 2032.
1: Va ser 2024 les últimes, 2028, 2032, 2036.
0: Doncs ja ho veurem.
1: Gemma, tu, hípica ja, no, a les Olimpíades?
2: Sí, sí, sí.
1: Quines modalitats hi ha?
2: Com?
1: Quines modalitats hi ha d'hípica a les Olimpíades? Te la saps?
2: Bueno, em sembla que només hi ha tres, el salt, que és... Pues, la doma i el cross.
1: Per cert, què penses de les carreres de cavalls? Les curses de cavalls?
2: A veure...
1: Estan bé, no estan bé...
2: Depèn de les que em diguis. Sí,
1: les típiques apostes que donen volta...
2: Vale, sí, doncs... No sóc molt fan. Llavors... No sé, sento que... Has de tenir molta força, però... Estan bé, estan prou bé. A més, són cavalls. A mi tot el que hi ha cavall m'agrada.
0: També passa amb les modalitats olímpiques, com igual que en les curses, que tots els genets són molt petits, que són molt baixets i molt poc pesats? Perquè sembla que en curses tots són com gent molt petita, gent molt baixeta, com perquè també el cavall pugui córrer més. Saps si també en modalitats olímpiques els hi passa?
2: Bueno, sí que és veritat que al final, si un... Això en tots els esports, si un genet professional has de mantenir un bon ritme del nivell físic per ajudar també el cavall, però no, jo crec que no és tan estricte, entre cometes, com a les carreres, perquè al final els cavalls de les carreres no tenen res a veure amb els cavalls de sal o de doma, perquè no, les disciplines no s'assemblen en res.
0: I hi ha algun reconeixement també pel cavall a part del genet?
2: Això ja no sé contestar-t'ho, però sé que a les curses s'aposta al cavall, però ell no guanya res. Però doncs moltes vegades el guanyador doncs rep diners, i almenys si jo guanyés diners els invertiria per al meu cavall, perquè ell pugui estar millor.
0: Que a mi faria com bastanta gràcia que hi hagués una medalla pel genet i una espècie de medalla també pel cavall. Llavors, que pogués anar...
1: Que es pugui menjar, no?
0: Exacte, o alguna cosa així, o que se la pogués posar, no sé, en alguna
2: bueno,
0: banda.
2: Bueno, sí, n'hi ha. Són com corones d'herba que no se les mengen, però que se la posen pel coll i queden molt guapos, però no hi ha medalles encara.
0: Bueno, amb aquest reconeixement a mi em sembla suficient, ja. I que és un bon detall també per l'animal.
1: Tu saps que el meu ídol de la infància... Ara fa, no sé si fa curses... A Santa Eusana hi va molt. I la seva filla em sembla que també feia hípica, que és l'Àlex Cribillé.
2: No em sona gens.
1: L'has de buscar.
2: Vale, el buscaré.
1: Aquest és el meu ídol i ara fa esport de cavall.
2: Anda.
1: I Eudald, saps qui han sigut els que han aprofitat el pont?
0: Gairebé tothom, però em sembla que els de la petanca tampoc han parat, jo diria.
1: Van tenir jornada de descans de la Lliga del Montseny, però, com vam anunciar aquí al Minut a Minut, hi havia un torneig organitzat per ells mateixos.
0: Doncs és veritat, perquè tal i com ja havíem anat avisant aquestes darreres setmanes, el Club Petanca Figuerassa, aprofitant que tenien descans, com tu has dit, a la Lliga del Montseny, van organitzar un torneig popular. Segons la pròpia organització, va ser tot un èxit, tant d'assistència com d'ambient, i ja que hi van assistir les 24 dupletes inscrites, i on es van viure moments d'amistat i germanor entre els petanqueros, entre els propis participants.
1: Això de petanqueros. Es diu així o no?
0: Eh?
1: Petanqueros.
0: No ho sé, però en Pedro Pantera ho ha dit així, i jo he pensat, hòstia, petanqueros, la veritat és que fa molt de... per un dia així. Que al final són esportistes i petanqueros. I en la seva participació hi va assistir també el campió de Catalunya de la màxima categoria, l'Ivan Bueno, que és el vigent campió en categoria individual del Club Petanca de Martorell, si no recordo malament. El torneig va transcorrer amb total normalitat i en cal destacar l'èxit de la dupleta de la Figuerassa, obtenint un segon premi. Marc Charles i Manuel Ávila van ser els seus jugadors locals.
1: Que va ser a mi, amb Pedro Pantera, m'ha enviat fotos del torneig i... He de recordar que la petanca no és un esport només per jubilats, sinó que he vist fotos de gent jove, que ha jugat.
0: Sí?
1: Sí, sí, i tant.
0: És que al final també no és només, suposo que...
1: Està el tòpic, no?, aquest, de que és per jubilats.
0: Exacte.
1: I res.
0: I al final ha de ser un esport també que generi molt bon rotllo, molt bon ambient, i això tant t'és igual si ets una persona jubilat o si ets una persona jove, vull dir que tothom busca el mateix.
2: Sí, sí.
1: Sí, almenys al no ser un esport de contacte, segurament la rivalitat és diferent, no? És, com dius, és més amistat.
0: Sí. No sé si vosaltres ja heu jugat alguna vegada o heu provat.
1: Jo fa anys que no jugo, Alguna vegada per fer una estona o a la platja.
0: Haurem de mirar uns tutorials per veure bé com es juga i poder-ho anar seguint directe.
1: Ho tenim a prop, per anar un dia aquí a fer una partideta.
0: Per això quasi que es podria retransmetre. Tu creieu que seríem els primers en retransmetre-ho en directe, no un partit de petanca?
2: Pues...
1: A veure, en Jordi, si un dissabte vol fer hores extres o un diumenge i fem en directe un partit de petanca.
0: Ara, almenys ens haurem de compensar amb un bon esmorzar si venim un cap de setmana.
1: Però tu sabries narrar un partit de petanca? Ja. A mi em costaria,
0: Jo no sé ni si sabria narrar un partit de bàsquet.
1: El de Puig ja estic acostumat, però petanca... Si no, la Gemma.
2: No, jo no.
1: Doncs, Gemma, parlant de tu, també tenim notícia del Taekwondo Avellaneda.
2: Sí. aquests integrants van viatjar fins a Manchester per competir al British Open G1.
1: Manchester, aquí al costat.
2: Res. Sí, està super a prop.
1: Agafes el cotxe, en 5 minuts estàs.
2: Sí, o caminant. Que servia per sumar punts al rànquing europeu. I els resultats van ser aquests. El Nico Calvo, a la categoria de júnior de 55 quilos, va aconseguir una medalla d'or. La Mariona Regi, bueno, categoria cadet de 41 quilos, i va aconseguir la medalla de plata. I per últim, la Emma Becerra, la categoria de cadet, 33 quilos, medalla de bronze.
1: Una medalla de cada, per sí. No tenir-les repetides.
0: Sembla com el semàfor.
1: Per ser, en Nico Calvo va a lo seu, eh? Com sempre, despuntant.
0: Sí,
1: me'n recordes, que el vam tenir aquí?
0: Doncs,
1: on estaves tu aquell dia, precisament?
0: Segurament, jo no me l'he volgut jugar, jo no t'he volgut que diguessi molt ràpid, perquè llavors aquí em deixes en evidència, però no me'n recordo jo. Segurament
1: jo,
0: sí.
1: Va estar aquí amb el seu entrenador.
2: Sí. I en el cas de la Mariona i de l'Emma, són els primers punts de la seva classificació. Mentre que en Nico, amb aquests punts, ja puja fins a la 7a posició.
1: Que per ser això dels punts és una mica relatiu, la classificació, perquè al final contra més opens participis, més punts tenen. No vol dir que no sigui millor que els 15 que els té per davant. Però al final, mira aquest, amb Manchester. Ja suposa un... econòmicament...
0: Home, és tota una aventura, no és només com la competició en si, sinó suposo que ha fet d'anar-hi, ha sigut tota una experiència.
1: Has de pagar viatge, hotel, menjar...
0: I ja que estàs allà, almenys aprofitaràs el cap de setmana i faràs una mica també de volta, no? Ja que hi ets, ho faríeu vosaltres?
2: Jo? És Manchester, eh?
0: Per això.
2: I també, per altra banda, tenim l'Adrià Elias, que va competir a l'Open Colomiers de França, on va guanyar la medalla d'or a la categoria cadet, 37 quilos.
1: Aquest va anar una mica més a prop, però a França també, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
0: Poca broma, perquè entre els del ciclisme i els del taekwondo, cada vegada estem anant més lluny, eh?
2: Sí.
1: Sí, i a més, resultats, o sigui, bons, però no a Espanya, o sigui, fora d'Espanya. Que no és fàcil.
0: Sí, això és que es nota que hi ha talent i bona preparació aquí darrere.
1: Només falta que en Manel Seco es proclami campió del món al Japó, amb el Club Ciclista Palafolls.
2: Sí.
0: Aviam si l'hauríem d'anar a rebre també per fer-li una entrevista quan torni a l'aeroport, saps?
1: Aquí enviem el corresponsal.
0: Nico.
1: Nico Galván reapareixerà allà a l'aeroport.
0: Exacte.
1: I... Gemma... Vinga, va, ja que li has agafat el gust al micròfon, què m'expliques del Club Turlim Palafolls?
2: Doncs aquests van ser presents a la competició Interclubs celebrada a les Franqueses de Granollers i van tenir aquests següents resultats. La Paula Graduño va aconseguir una novena posició, la Daniela Massagú una segona posició, la Jana Graduño va quedar en cinquena posició, la Lucía Román va quedar sisena posició, la Carlota P. Ramon en segona posició, la Martina Lamas en tercera posició i la Mariona Rieder en quarta posició.
1: Doncs bon resultat també per totes i que de tant en tant tenim notícies del Club d'Urlim Palafolls, un club que porta relativament poc aquí al poble. Quan van venir, te'n recordes o no estaves tan poc?
0: Aquesta sí que me'n recordo, en soc conscient. I vaja, si la podem tornar a portar més, perquè només van venir una sola vegada, no?
1: Sí, una o dues.
0: A veure si...
1: Va ser una quan encara no tenia ni instal·lació a Palafolls, que faltava documentació també per acabar d'inscriure's, i no sé si van tornar a venir.
0: Jo la que recordo més és aquesta, el que no sé si és a la meitat d'aquesta temporada que m'he perdut, si van venir també alguna vegada, que allò ja em ballen una mica els dies, però vaja, aviam si els podem tornar a portar aviat.
1: Sí, tenim diverses entrevistes encara pendents, eh? Tenim Turling, atletisme tenim pendent, amb Pedro Gilbran, a veure si algun dia em respon al telèfon i ve a parlar del kàrting.
0: Uri, no vull dir res, però se'ns està acabant la temporada, començaran a arribar als finals de temporada, finals últims resultats, i se'ns acumularà la feina, haurem de fer dues entrevistes per programa.
1: I estel·lar especial d'estiu, no?, com l'any passat.
0: Sí, és veritat, estaria bé, ara
1: va venir la Gemma Corbera.
0: Molt bon programa, a mi em va agradar molt, el vaig gaudir molt.
1: I tant que sí. Doncs, marcaus actualitzats i, si us sembla, anem a parlar del partit estel·lar.

0: Aquest cap de setmana, concretament dissabte a la tarda, la nostra nova reportera, la Gemma Dorna, va anar al Palestadium a veure el partit del cadet. Un cadet que ja sense opcions de títol de Lliga, però que rebia el líder, cosa que sempre motiva. I abans de començar, Gemma, vas anar, però igual que el partit de bàsquet de la penya, per motius tecnològics, no hi ha àudios. Ja ho avancem?
1: No, vaig tenir un petit problema tècnic i no tinc àudios, però...
0: Però vas parlar amb sí, jugadors i entrenadors.
1: Exacte.
0: Per tant, es podràs dir què pensaven del partit.
1: Sí.
0: I si us sembla, per fer-vos treballar els dos, l'Audal en farà la crònica i la Gemma ens anirà comentant i analitzant com ho va viure ella en primera persona i què li van comentar els protagonistes.
2: Entesos, doncs jo comento i tu, Gemma, m'interromps quan faci falta, que tu n'ets l'expert aquí. A Palafolls, el futbol cadet va viure una tarda exigent en aquest partit estel·lar de la jornada, amb un duel que posava a prova el conjunt local davant el rival, de gran nivell, com el Bell-lloc, líder de la categoria.
0: Gemma, tu no sé si vas arribar quan encara estan escalfant, no sé si ja es veia diferència de nivell o es veia les cares, si algun equip més motivat que l'altre, nerviosos...
1: Vaig arribar una mica abans expressament per veure'ls escalfar i jo els veia molt igualats. Sí que és veritat que hi havia un pique de feia ja unes setmanes, però jo ho vaig comentar amb companyes que jo els hi vaig dir, jo els veig bastant igualats i jo no entenc aquest pique que tenen per altres partits anteriors, però bueno, després del partit ja es va decidir tot.
0: És que hi ha partits que l'escalfant ja es veu que dius, aquest equip guanya segur. No era el cas?
1: No, doncs no.
0: Doncs Saudal, com va començar el partit?
2: Doncs el partit va començar amb un ritme alt, imposat pels visitants. El Bell-lloc va sortir molt intens, pressionant amunt i buscant porteria amb rapidesa. El Palafolls, per la seva banda, intentava mantenir-se ben col·locat sobre el terreny de joc, amb les línies juntes i amb la voluntat de no concedir espais fàcils. Tot i això, les primeres arribades del rival van acabar traduint-se en gols, fet que va obligar els locals a remar des de ben aviat.
1: Sí, sí, el que dius, o sigui, el Bell-lloc és un rival complicat, és el primer, van primers sobrats i el Palafolls, bueno, fa el que pot. Van començar molt bé, van començar bastant durs, però el primer gol ja es van desanimar, però van fer el que van poder.
0: Doncs continuem a dalt.
2: Amb el marcador en contra, els palafollencs van intentar reaccionar. Hi va haver moments en què l'equip va aconseguir tenir més control de pilota i buscar sortides des del darrere, intentant connectar amb la línia ofensiva, però va faltar continuïtat en el joc i, sobretot, presència a l'últim terç per poder generar ocasions clares.
0: Potser faltava això, no, Gemma? Acabar d'atacar bé i per poder fer algun gol que igualés més
1: sí,
0: el partit.
1: Sí, és el que dius tu, això, la intensitat, també els ànims, potser, però totalment.
0: On veies tu que hi havia més diferència, en quin aspecte del joc? No sé si, per exemple, hi havia més diferència física, el Bell-lloc sí, era més gran, més ràpid, sí, o tenia més qualitat tècnica, o estaven millor col·locats.
1: Sí que és veritat que el Bell-lloc jo els comparo amb els del Palafolls i jo els veig bastant més alts, més ràpid, però això no vol dir que el Palafolls sigui menys, evidentment. També he de dir que hi ha jugadors del cadet palafollenc que són més petits, que van un any menys i haurien de ser infantil i potser són cadet i potser els hi costa més, però això no té res a veure amb que siguin més dolents o més bons.
0: Per ser Audal, Bell-lloc, on està?
1: A Girona.
2: Just el que anava a dir.
0: Però Girona ciutat, o sigui, o és un poble, o...
1: A mi això ja no m'ho pregunto.
2: Com ha dit, Girona ciutat, segurament...
0: Aquí t'he pillat, eh?
2: Intento fer com tu. Jo és que només conec Bell-lloc d'Urgell. El millor, l'única de sort, és algun Empordà. No ho sé, la veritat. Algun Empordà. Aposto a l'Empordà.
0: Però si és Girona, serà el gironès, no?
2: No, perquè ja hem tingut aquesta discussió també amb Cassà de la Selva.
0: Ell era gironès.
2: Eh?
0: Era gironès.
2: Clar, però jo crec que ens enganya.
0: Però si està a Girona ciutat...
2: Mira, ho vaig a buscar-ho, perquè aviam si l'hem encertat o no. Així que... jo crec que al final serà... No, ha de ser per allà mateix, perquè jo l'únic que coneixia era el Bell-lloc d'Urgell, que és l'únic que coneixia, i aquest m'ha agafat de nou. Que tal i com veig... doncs...
0: No el trobes.
2: Ha vint a ser de Girona.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, va, continuem amb el partit.
2: Tal com us deia, defensivament el Palafolls va haver de treballar molt. L'equip va veure superat en alguns duels individuals i va patir amb la velocitat del conjunt visitant, que aprofitava qualsevol desajust per fer mal. Tot i així, l'actitud va ser en tot moment competitiva, amb jugadors que no van deixar córrer i d'ajudar en les seves tasques defensives. En la segona meitat, el partit va seguir un guió similar. El Bell-lloc va mantenir el control i va continuar mostrant-se molt encertat de cara a porteria. El Palafolls, lluny de rendir-se, va intentar ajustar millor les distàncies entre línies i va buscar tenir alguna arribada que li permetés retallar distàncies, però el gol es va resistir.
0: Així és, no? De fet, sí. Alguna ocasió clara va tenir el Palafolls.
1: Sí, a la segona meitat van començar amb un penal que va ser una pena, però el van fallar i no es va donar el primer gol. Però és el que et dic, el Bell-lloc anava molt més motivat que el Palafolls i a sobre fallar un penal fa com baixar-te més el cap i jo crec que va ser un dels motius també per al que els hi va costar.
0: Sí que és veritat que aquest gol de penal no hagués suposat segurament una victòria, però com a mínim per maquillar el marcador, donar més confiança, més moral i acabar sent un partit més igualat, potser sí que...
1: Sí, totalment estic d'acord.
0: I el dol amb el pas dels minuts...
2: El desgast físic, com bé dius, es va notar. Tot i això, l'equip local va mantenir el compromís fins al xiulet final, competint cada pilota i sense perdre la cara al partit en cap moment. Un aspecte molt valorable en aquest tipus d'enfrontaments. El resultat final, 0-6, que pot semblar contundent, però no explica del tot el seu esforç i la seva lluita d'un Palafolls Club Deportiu que va competir fins de les seves possibilitats davant d'un equip molt efectiu, la veritat.
0: Gemma, tu vas poder... amb qui vas parlar?
1: Jo he tingut l'oportunitat de parlar amb l'Adri, amb l'entrenador, i és el que diu l'Eudald, al final és el Bell-lloc, que és un equip fort, però que al final els jugadors tampoc van jugar malament. Som un equip que, és el que he dit abans, hi ha jugadors més petits i no podem donar-ho tot en un sol partit, i al final la Lliga no es guanya guanyant amb el líder, es guanya guanyant en partits més fàcils. També vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el dorsal 19, amb el Gerard López Corral del Bell-lloc, que ell mateix em va dir que els palafollens van ser durs en els primers minuts, però al final ells van ser superiors i a cada oportunitat que tenien anaven a marcar. I he tingut també he parlat amb jugadors del Palafolls que ells estan una mica tocats, no? Un 0-6 no, al final no mai acaba bé, però ells també saben que el Bell-lloc és més superior, però van a tope ara amb els play-offs.
0: Això que dius, que diu el jugador del Bell-lloc que van ser durs, tu vols veure així? De fet, hi ha diverses targetes grogues.
1: Sí, no et sabria dir quantes, però jo en vaig veure unes quantes i van aguantar. Jo vaig veure un Palafolls que va aguantar i va fer el que va poder. Al final no podem, és el que he dit abans, no es pot fer sempre al màxim.
0: Perfecte. Doncs Saudal, si em vols rematar la crònica del partit.
2: Exacte, que el que volem remarcar és que més enllà del marcador, aquest partit deixa lliçons importants. La categoria exigent i obliga a mantenir la concentració als 90 minuts, però també ofereix oportunitats de creixement per a un grup que continua formant-se i acumulant experiència. I esperem que, si no és només aquest any, que sigui també durant molts més anys. I cal destacar un element clau per entendre la temporada del Palafolls. Malgrat aquesta derrota, l'equip ja té assegurada la seva classificació per als play-offs descens, un mèrit important que posa en valor la feina feta al llarg de tota la temporada i que confirma el bon nivell competitiu del grup. El partit estel·lar d'aquesta jornada no va deixar punts a casa, però sí una demostració de treball, actitud i sobretot la il·lusió intacta d'un equip que encara té molt a dir aquest tram final de curs.
0: Doncs perfecte, amb aquestes paraules acabem el partit estel·lar i anem cap a l'MVP de la jornada.

0: Doncs, com diem sempre, arriba el moment més esperat del programa, que és debatre i comentar qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Nois, qui vol començar amb els seus candidats?
1: Si voleu, ja començo jo, no us preocupeu. I, bé, al final hi ha hagut diversos jugadors, tant de futbol, penso, camp, com des del futbol sala, però vaja, és que avui m'ha cridat molt l'atenció en Nietzsche Mizo amb els seus 6 gols en categoria d'infantil d'honor, si no m'equivoco. Ostres, i 6 gols jo penso que són molt remarcables per poder-ho tenir en compte.
0: Llavors, el Nil és el teu candidat. No sé si vols donar alguns altres noms com a menció honorífica.
1: Doncs, a veure, el que havia mirat també era la Nua Ubanell pel Club Deportiu Palafolls, però amb el seu marcador 3-3 al final del partit, penso que desmereix una miqueta, saps, dos gols. Potser que amb un empat sembla ja, que hagi de ser...
0: Si hagués sigut un 3-2, ja canviava una mica la cosa.
1: Em sap greu dir-ho, però és així.
2: Sí, jo penso el mateix, el Nil Chamizo, jo crec que és un molt bon candidat. Al final són 6 gols a Divisió d'Honor. Però jo també tenia al cap a l'Adrià Elias, que va competir a l'Open de França, però em quedo amb el Nil Chamizo perquè és una mica complicat fer 6 gols a Divisió d'Honor.
0: Correcte. Jo tenia en Javier Ayala, que va fer el gol de la victòria del primer equip del Club Deportiu Palafolls. També tenia en Nico Calvo, que també va fer medalla d'or aquí al costat, a Manchester, allà al costat de Malgrat.
1: Comarca
0: del? Del...
2: Garraf. De la selva.
0: I, però bé, com diu, Nil Chamizo va fer 6 gols en un partit de seu honor infantil. A més, el seu equip va guanyar 8-5, o sigui, va fer 6-8. I, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Nil Chamizo.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 567. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat. A l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no us funciona la web, doncs podeu entrar a l'aplicació de la Spotify, buscar Ràdio Palafolls Minut a Minut, i allà sortirà també tots els programes de la temporada. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudal Vallcrosa, en Nico Galván, l'Àlex Piqueras, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut en Jordi Prats Sabais, i ens hi tornarem a posar el proper dilluns, a la mateixa hora de sempre, amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Gemma.
2: Bona setmana.
1: Que guanyi el Barça el diumenge.
2: Sí, i el dimecres també.
1: Dimecres també. I quan jugui el futbol sala i el bàsquet també,
2: sí,
1: que guanyi.
2: Sempre.
1: I a la resta d'equips. Bona setmana, Eudald Vallcrosa.
3: Molt bona setmana, companys.
1: Que guanyi el Manresa si no juga contra el Barça.
3: El Manresa, el Barça, la penya, ja els poden guanyar tots.
1: I la Paula Blasi, que dilluns vinent estiguem parlant de que va liderar a la Vuelta a Espanya, no?
3: N'estarem atents, a veure com evoluciona.
1: Perfecte. I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

L'Arxiu Digital de la Generalitat ha incorporat la documentació històrica del jutjat de Pau i també del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha sumat recentment a l'Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del jutjat de Pau i del Registre Civil del nostre municipi. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del nostre poble. La iniciativa busca preservar el patrimoni documental i facilita la reconstrucció d'històries familiars i també l'estudi demogràfic local.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de l'informatiu d'avui, n'hi ha d'altres. La Quarta Finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local presentarà aquest mes dos nous espectacles creats pels seus grups d'adults que destaquen per la proximitat amb l'espectador i es que es representaran sense escenari físic. El grup d'adults més recent estrenarà l'obra Truita de Família els divendres 15 i 22 de maig, mentre que el grup Consolida presentarà Mentides els dies 9 i 29 de maig. La funció del dia 29 estarà també especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la planta baixa de la Masia. També avui parlarem de mobilitat i urbanisme perquè, malgrat de mar, està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Aquests dies s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera, mentre que de cara als pròxims dies les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. Recomanen planificar els desplaçaments i és que els treballs es fan majoritàriament en horari diurn i es preveuen actuacions també nocturnes puntuals.

0: Avui també marxarem cap a Blanes, que ha plantejat la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. L'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per a esports urbans en un solar que actualment està en desús, situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids dissenyades amb la participació de la comunitat local de skaters. L'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros i les obres s'allargarien uns 6 mesos. I com és habitual, cada dilluns parlarem d'esports, en aquest cas del CD Palafolls, que ha remuntat in extremis, i també del Club Futbol Sala Sant Lluís, que ha golejat en una jornada esportiva plena d'èxits pels equips palafollencs. Pel que fa al temps, la tarda ha començat amb moltes clarianes, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà un augment fins a tapar el cel. Entre el vespre i la mitjanit s'esperen precipitacions en forma de xàfecs que podrien afectar a qualsevol punt de la comarca. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror amb mar de fons. Les temperatures màximes es mantindran i oscilaran entre els 18 i els 21 graus. A Palafolls es preveuen xàfecs a partir d'aquesta tarda, amb temperatures màximes que baixaran fins als 21 graus i mínimes que es mantindran en els 14. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. I ho fem parlant de l'Arxiu Digital de la Generalitat, que ha incorporat la documentació històrica del jutjat de pau i del Registre Civil de Palafolls. La Generalitat ha incorporat recentment al seu Arxiu Nacional Digital tota la documentació històrica procedent del nostre municipi, tant del jutjat de pau com del Registre Civil. Aquesta nova incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia una part significativa de la memòria administrativa i civil del nostre poble. El projecte té com a objectiu principal facilitar l'accés públic a dades genealògiques i també administratives, obrint la porta a consultes que fins ara requerien desplaçaments físics o tràmits més complexos. A partir d'ara, qualsevol persona pot accedir des de casa a documents històrics que recullen informació clau sobre la població de Palafolls al llarg del temps. El fons digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions, tres tipus de documents essencials per reconstruir històries familiars i estudiar l'evolució demogràfica del municipi. Aquesta informació resulta especialment útil tant per particulars interessats en la seva genealogia com també per historiadors o investigadors. Amb la iniciativa, la Generalitat continua avançant en la digitalització del patrimoni documental català amb l'objectiu de preservar-lo i fer-lo accessible a tota la ciutadania. Parlem ara de teatre. De la Quarta Finestra, que estrena aquest maig dues produccions a la Masia de Can Florenci. La companyia de teatre local La Quarta Finestra omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci, destacant per la proximitat amb l'espectador. I és que les dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per així buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, que s'ha creat aquest mateix any per l'altre demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truita de Família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix a les relacions familiars.
1: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi en famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
0: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig, a partir de dos quarts de nou del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig, amb dues sessions, una a les 6 de la tarda i una altra a les 8, i el divendres 29 de maig, a dos quarts de nou del vespre, també. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia. Les entrades es podran adquirir a través del portal Entràpolis un cop estiguin a la venda. Marxem ara cap a Malgrat de Mar, que està executant obres de millora a la B682 amb afectacions al trànsit aquesta setmana. Malgrat està duent a terme aquesta setmana diverses obres de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta amb la Nacional 2 i amb la rotonda del polígon industrial de Can Patalina. Les actuacions consisteixen principalment en el fresat i la reposició de les capes intermèdia i de rodadura als carrils de circulació. Aquest tipus d'intervenció és habitual per garantir la seguretat viària i també millorar l'estat del ferm, especialment en vies amb alta intensitat de trànsit. Pel que fa a les afectacions durant la jornada d'avui, els treballs han incidit en el sentit Tordera, amb talls en diversos ramals de connexió. Seguiran demà. Aquestes restriccions impliquen desviaments i possibles retencions, especialment en hores punta, per la qual cosa recomana als conductors planificar els desplaçaments amb antelació. De cara als pròxims dies, les afectacions es traslladaran al sentit contrari, és a dir, direcció Barcelona, seguint el calendari previst. Això comportarà noves restriccions en diferents accessos i ramals de la via, mantenint-se els treballs en horari diurn, generalment entre 7:45 del matí i 7:00 de la tarda. Durant aquests treballs, el carril estarà tallat al trànsit. A més, està previst que l'actuació final a la rotonda de Can Patalina comporti afectacions específiques, incloent-hi treballs en horari nocturn, amb pas alternatiu en algun moment. I abans de parlar d'esports, com cada dilluns, el que fem és marxar cap a Blanes, i és que estan plantejant la creació d'un nou skatepark municipal davant del Decathlon. Blanes estudia la construcció d'un nou skatepark en un solar situat entre l'avinguda del Parlament i l'avinguda de Joan Carles I, a tocar del carril bici també de la zona comercial del municipi. Es tracta d'un espai actualment en desús que es vol transformar en un equipament destinat als esports urbans. El projecte, que ja compta amb una proposta tècnica definida, preveu la creació d'una pista polivalent amb diferents elements pensats tant per skaters principiants com també per usuaris més avançats. La instal·lació combinaria zones d'estil street amb altres de reconegut més fluid, amb l'objectiu d'oferir un espai versàtil i atractiu per joves i aficionats. Tal com detallant des del consistori veí, la iniciativa s'ha treballat amb la participació de la comunitat local de skaters, que ha contribuït a definir les característiques del futur equipament. Segons es recull el projecte, la voluntat és crear un espai segur, accessible i integrat a l'entorn urbà. Pel que fa al cost, l'actuació tindria un pressupost aproximat de 200.000 euros, amb IVA inclòs, i les obres s'allargarien uns 6 mesos. El projecte també inclou la millora de l'entorn immediat amb pavimentació, il·luminació i mesures de seguretat. Amb aquest nou equipament, Blanes el que vol és donar resposta a la creixent demanda d'espais per la pràctica d'esports urbans i ampliar, segons diuen, l'oferta esportiva del municipi, especialment entre el públic jove. I ara sí, com cada dilluns, obrim la plana esportiva per parlar dels resultats esportius d'aquestes últimes jornades. En aquest cas, destaquem una de les victòries del CD Palafolls, que va remuntar in extremis davant del Caçà, el Lluís Moner. Va ser una jornada de contrastos pel CD Palafolls aquests últims dies, però la gran alegria de la setmana la va donar el primer equip masculí a tercera catalana, que va aconseguir una victòria destacada al Palestàdium Lluís Moner davant el Caçà 2-1. I és que els palafollencs van capgirar el marcador en els últims 5 minuts de joc. D'altra banda, l'infantil va sumar un punt molt treballat en el seu desplaçament contra el Santa Costa Brava, 3-3. La cara amarga de la jornada, però, va ser pels equips base, i és que l'infantil sub-14 va patir una dura derrota a casa contra el Tordera, 1-14, mentre que l'Alaví sub-11 no va poder puntuar a Tossa, caient 11-2. En el cas del futbol sala, el club de futbol sala Sant Lluís destaca la sòlida victòria del primer equip a la divisió d'honor catalana, que es va imposar amb autoritat als Sils per 4-0. A les categories base, l'Alaví B va protagonitzar una golejada al Palauet contra l'Interesportiu Malgrat, 9-3, mentre que el Benjamí A també va vèncer amb contundència el Blanes Esport, 8-2. Altres triomfs destacats van ser el del KDC, que va guanyar la pista del Tordera, 1-6, i el de l'Alaví C, que es van dur els 3 punts de Premià de Dalt, 1-2. La cara amarga de la setmana va ser pels equips de les categories d'honor. El juvenil A va caure a la pista del Palauazos, 6-2, i el cadeta no va poder puntuar a Mataró. en perdre 8-3. Finalment, el juvenil també va patir una derrota en el seu desplaçament contra el Natació Sabadell per 4-1. Pel que fa al bàsquet, han estat unes bones jornades. El sènior masculí ha estat el gran protagonista. La tercera territorial han sumat dues victòries consecutives, una a domicili contra el Massanet i una altra davant del camp de Bànol. A les categories base, el júnior masculí va exhibir la seva superioritat a la pista del Lloret amb un 34-63, mentre que el mini masculí també va aconseguir un triomf contundent en el seu desplaçament contra el Fornells per 62-83. La cara amarga de la setmana, però, està pel júnior masculí, que no va poder superar el Cellera i va caure al pavelló de Palafolls per 57-69.

És moment d'obrir la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025 parlàvem de futbol i és que van sancionar dos jugadors de tercera catalana i van restar un punt a la classificació al CD Palafolls pels fets ocorreguts contra el Tordera. El cap de setmana anterior, l'equip de tercera catalana del Club Deportivo es va enfrontar contra el Tordera. El partit no va ser gens fàcil pels jugadors de cap dels dos equips i és que els àrbitres van treure fins a 13 targetes grogues, tant pel Palafolls com pel Tordera. Tot i això, la pitjor part se la va endur el Palafolls, que es van dur 9 targetes, dues d'elles vermelles, i, per tant, l'expulsió de dos jugadors fora del camp. Com a resultat del partit, la Federació Catalana de Futbol va amonestar l'equip amb diverses sancions. D'una banda, els dos jugadors expulsats amb targeta vermella van suspendre els propers partits. Un d'ells, Pol Victòria, no podria jugar els pròxims 3 partits per no marxar cap al vestuari un cop expulsat. També per haver estat expulsat del camp en rebre dues targetes. L'altre, José María Bueno, tampoc va poder jugar els següents dos partits per insultar els àrbitres. El 2021, les obres d'un supermercat prop de l'Hospital de Calella van permetre descobrir les restes d'una casa romana. Les prospeccions arqueològiques que un grup de 6 arqueòlegs estaven fent a l'antic aparcament de l'Hospital 2 davant del tanatori de Calella van permetre desenterrar les restes romanes del jaciment del Roser, un dels més importants de tota la península ibèrica. Podria tenir una extensió de més de 2.000 metres quadrats, tot i que no l'excavarien sencer en aquell moment, sinó que estaven supeditats a les obres de construcció del supermercat Aldi. I és que justament la construcció d'aquest supermercat va ser el que va motivar a fer aquesta prospecció que va finançar el mateix supermercat.

I finalment, el 2016, una dona va morir després de xocar contra un autocar de línia Blanes. L'accident mortal va tenir lloc aquell dimarts a la tarda al quilòmetre 7 de la carretera entre Blanes i Lloret, prop de la rotonda de l'hospital. Per causes que es desconeixien, el turisme que anava en sentit Lloret va envair el carril contrari i va col·lidir frontalment amb un autobús de línia que cobria el trajecte entre Lloret i Blanes. Com a conseqüència de l'impacte, la conductora del turisme, un Mercedes 160 de color blanc, va morir a l'acte. També va haver-hi 9 viatgers del bus que van patir ferides lleus.

0: És moment de connectar amb el nostre company, amb en Jordi Prats de Valls, per conèixer quina proposta cultural és la que ens acosta avui. Hola Jordi, bona tarda.
1: Hola Melina, avui et vull parlar de nou del cicle Escena 9. Seguim parlant de propostes de teatre familiar, perquè aquest pròxim 10 de maig a les 12 del migdia i al Teatre de Palafolls arriba la companyia Butai Produccions per representar Bruixa Enteris. Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense passar-ho, l'adopta i la cria amb amor. El que passarà després ho haurem de descobrir amb aquesta obra de teatre de titelles que veurem al Teatre de Palafolls, com sempre, amb entrada lliure i aforament limitat.
0: Gràcies, Jordi.

0: I ja ho hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Avui es preveuen pluges, però qui té tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica és en Quim Serra. Per això ara mateix connectem amb ell. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que, de moment, estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui. Tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord, esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la núvol velocitat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de Garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols, les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
0: Gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui repassant en titulars què és el que ha sigut notícia. Entre altres, hem parlat de l'Arxiu Digital de la Generalitat perquè incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i del Registre Civil de Palafolls. Aquesta incorporació permet que veïns i investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions del nostre

Aquesta setmana s'estan duent a terme treballs de millora del paviment a la carretera B682 en el tram que connecta la Nacional 2 amb la rotonda de Can Patalina. Durant la jornada d'avui, les tasques de fresat i reposició han afectat el sentit Tordera. També ho faran els pròxims dies. De cara a mitjans de setmana, les restriccions es traslladaran al sentit Barcelona. També avui hem parlat de Blanes perquè l'Ajuntament estudia la construcció d'un nou equipament per esports urbans en un solar actualment en desús situat entre l'Avinguda del Parlament i la de Joan Carles I. El projecte preveu una pista polivalent que combini zones d'estil street amb recorreguts més fluids, dissenyada amb la participació de la comunitat local de skaters.

0: I finalment, com cada dilluns, avui hem parlat d'esports, entre altres, del CD Palafolls, que va remuntar in extremis a només 5 minuts de final del seu partit, i el Club de Futbol Sala Sant Lluís, que va golejar en una jornada esportiva plena d'èxits. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies les teniu ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
2: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: de Sant
2: Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca l'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: present. En el present, exacte, i en el futur.
2: I en el futur, esperem.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé, doncs...
1: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí,
1: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda, perquè fem esport, si
2: exacte,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: Moltes
1: tal?
3: Moltes gràcies.
2: I a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí, és a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar i es mereix un reconeixement per part nostra.
1: Exactament,
2: totalment.
1: Exactament.
3: I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení, i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions, i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació, i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs, com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra, de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
1: Molt bé. I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
2: Clar.
3: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies i la, segurament, no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes, doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva? És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres, doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè, doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses, doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
2: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?
4: De tot
2: això, eh?
4: Sí? Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
3: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió, ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís està sorprenent una mica, però jo crec que...
4: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
4: Perquè,
2: totalment.
4: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no? Per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no? Justament, és a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no? Per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no? I de visibilitat.
3: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol, però per altra vegada és com, això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar,
4: clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
3: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol, també perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30, llavors jo en aquell moment equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies, i després doncs vaig haver de deixar de jugar a futbol perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
4: Ja. Yeah.
2: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica, doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals, com descriuries tu el moment en el que es troba ara, doncs, justament les persones trans, doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
3: A veure, doncs, jo ho visc com que és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
4: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
3: Sí, o sigui, al final és això, no estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat, i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
3: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport, doncs, no hi domino tant, però per exemple la natació, jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Mm-hmm. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
3: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa, doncs, 1,59 m com jo. Mm-hmm. Però ningú parla de biologia.
2: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que res tenen a veure amb la tècnica esportiva, no? Uh-huh. I això, no sé si forma part també o ajudaria, segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no?, i hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no?, perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
3: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
2: Clar.
3: Però no ho fan.
2: No ho fan. Mm-hmm.
4: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè entenc, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són del mateix escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
3: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport, és l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
4: Clar, totalment.
2: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs, que no es senti apartada.
3: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: però,
2: sí, sí.
3: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar-ho tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels, sí, nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
3: Em sap greu.
2: Vull, sí, dir,
3: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
4: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
4: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu en, no? I intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que hi s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja, sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
3: Sí, sí.
4: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
3: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
4: sí,
3: no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
4: Vale.
3: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és, no, com aquesta discriminació positiva, yeah, de no, és d'anar a jugar amb un altre equip que no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que hem cregut que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions, i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç, doncs, en decisions esportives com aquestes?
3: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, A mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
2: que viu a la vida,
3: obrera, no? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
3: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim.
1: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
3: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que de fet realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que el futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir: ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs com un espai per retrobar-se,
1: espai segur,
2: no?
1: Exacte, per fer comunitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
3: Bueno, és
1: o vinga,
3: més...
1: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
3: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres. És a dir... potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs una mica més jo, sin jo ser nada d'això,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: però que al final doncs jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però per exemple el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui evidentment sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
2: Clar.
3: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar,
3: i ja està, i
2: ja
3: volen
2: està.
3: Competir.
2: Doncs quan anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
3: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
1: Música.
2: Amb música,
1: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
13: Aquest programa és una repetició.

Hitler i els seus seguidors van utilitzar la força per tal d'imposar el seu model de societat. En el seu deliri totalitari, l'origen racial marcava des del naixement el que podies fer en la teva vida. Els jueus, per exemple, van ser perseguits a tot arreu on van arribar els nazis. A més, no només els jueus van ser perseguits, sinó que altres grups, com gitanos o testimonis de Jehovà, també van patir la violència del supremacisme alemany. Dins d'Alemanya, molts van haver d'amagar-se, exiliar-se o patir les brutalitats a mans dels nazis. Però un cop Hitler inicia la Segona Guerra Mundial el 1939, ni tan sols els exiliats estaven protegits. Aquest és el cas de la família Frank, jueus d'origen alemany que s'exilien a la veïna i democràtica Holanda per tal de poder viure dignament. En un inici tot va anar bé, però un cop els Països Baixos cauen en mans dels nazis, la família Frank va haver de recórrer a l'amagatall per tal de sobreviure. I en aquest amagatall és on la més petita de la família, l'Anna, escriurà un dels diaris personals més llegits i publicats de la història, el diari d'Anna Frank. Avui ens apropem a Amsterdam per tal de conèixer la curta vida d'una escriptora que podia haver arribat excepcional. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts una setmana més a les portes de Troia. Avui ens apropem de nou a Holanda per conèixer més concretament el cas del diari d'Anna Frank, d'Anna Frank, de la família Frank, com avui relatarem. Ho fem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
1: Moltes gràcies.
0: Abans dels nazis hi ha exemples històrics de matances i violència indiscriminada dirigida cap a altres grups en particular?
1: Sí, la veritat és que malauradament n'hi ha molts abans i després dels nazis, eh? No és el moment que canviï tot, no? La veritat és que al llarg de la història trobem molts moments, potser un dels casos més recurrents als que acostumem a comentar és el cas dels jueus, que tradicionalment han estat perseguits a molts indrets i en moltes situacions històriques diferents. Crec que també tindrem ocasió aquesta temporada de comentar el cas concret de l'expulsió dels jueus a Espanya el 1492, però a part d'aquest fet, també és veritat que hi ha altres moments en què altres persones han estat perseguides per altres qüestions ideològiques, més enllà de la religió, com pot ser durant la Guerra Civil Espanyola, per qüestions relacionades amb ideologia política, amb afinitat sexual, etc.
0: Benvingut, Alberto Reche.
2: Bones.
0: Què és el que diferencia els nazis d'altres episodis anteriors de matances racials?
2: Bé, en una paraula, la industrialització. És no només la matança o la violència com un esclat esporàdic o incontrolable de violència, sinó el fet de plantejar no una violència racial o una violència ètnica, sinó directament un extermini des del punt de vista de la lògica industrial, no? Els nazis maten a través del ferrocarril, a través de les fàbriques, a través dels llibres de contes on reconten quants presoners entren, com es diuen, com moren. Al final és la unió d'aquests esclats de violència incontrolada que havien passat sempre al llarg de la història, però passats per la lògica de l'extermini en clau industrial, no? Potser aquesta, i és potser el que ho fa més esfereïdor, no? Perquè no estem parlant d'esclats de violència, sinó realment d'una planificació de la mort i de l'extermini. I potser per això també és un tema que ens remou tant, no? Perquè és en tot la cara més fosca del món en el que vivim.
0: Molt bé, i avui de nou, per parlar de l'Holanda en el règim nazi, tenim a l'Albert Sánchez Carmona, periodista especialista en relacions internacionals, que avui doncs ens vol explicar més concretament el cas de la família Frank. Benvingut de nou a casa teva, Albert.
3: Benvingut i gràcies a vosaltres.
0: Avui ens centrem en una de les víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. Per què és tan rellevant el seu diari?
3: Home, hi ha molts motius i crec que durant el programa els anirem deixant veure, no? Però primer m'agradaria donar algunes dades per veure quin impacte ha tingut aquest diari arreu del món. Per exemple, el diari d'Anna Frank ha estat publicat en 73 idiomes, incloent-hi, per exemple, el català o el castellà, però també l'anglès, el xinès, el francès, és a dir, ha arribat a pràcticament arreu del món. I ha estat publicat també a més de 60 països i en total s'han venut més de 30 milions d'exemplars arreu del món. És a dir, després veurem què tenia d'excepcional l'Anna i per què ha passat a la història d'aquesta manera, però els números, encara que ens quedem només amb la vessant quantitativa, jo crec que és un llibre i una persona de la qual val la pena parlar-ne.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs per començar a centrar el tema, què us sembla si comencem a conèixer la protagonista d'avui, l'Anna Frank? Albert, quan va néixer Anna Frank?
3: Doncs mira, Anna Frank va néixer el 12 de juny de 1929 a Frankfurt, encara a la República de Weimar, encara no havia arribat Hitler al poder, i el seu nom complet és Annelie Marie Frank.
0: i de la seva família, de la resta de la seva família, què en sabem, què en coneixem?
3: Doncs mira, en sabem de la seva família, si alguna cosa tenim, és que gràcies als estudis que s'han fet després i del Museu Anna Frank, és que en sabem moltes coses. I algunes de les coses que en sabem és que els seus pares eren Otto i Edith Frank. Tots dos eren els que es consideren jueus liberals, és a dir, són jueus perquè venen de famílies jueves, però no segueixen els preceptes de la fe, no ens els hem d'imaginar a la sinagoga anant de forma habitual ni res d'això. I pel que sabem, Edith, la mare, era una persona molt dedicada als seus fills, mentre que Otto estava més interessat en aspectes acadèmics, raó per la qual ens diuen que tenia una llibreria molt extensa a casa seva, i va ser una de les raons també per la qual Anna i la seva germana Margot van introduir-se en el món de la lectura d'una forma força tempranera i d'una forma que se'ls notava que eren persones llegides, fins i tot sent molt petitetes.
0: Quan la família decideix marxar de Frankfurt?
3: Doncs la raó és força fàcil i ens ho podem imaginar tots. Després que Hitler guanyés les eleccions federals el 1933, la mare i les dues filles marxen a Aquisgrà, que és una ciutat alemanya que està a la frontera amb Bèlgica i Holanda, a casa de l'àvia materna, perquè el pare, la família, ja comencen a veure que això de Hitler no els hi portarà res de bo a ells i que millor estar com més lluny millor. I mentrestant, mentre la mare i les filles estan a Aquisgrà, Otto, el pare, es queda a Frankfurt i està buscant feina. Busca feina per marxar del país i precisament troba feina per marxar cap a Amsterdam. Allà a Amsterdam li han ofert muntar una empresa i ho prepara tot perquè la família pogués reunir-se amb ell a Holanda. Ell marxa primer, com molts casos d'emigrants, que marxa primer el pare, s'estableix, troba la feina, munta una empresa, i després, al febrer del 1934, tota la família Frank arriba a Amsterdam.
1: Per tant, no ens hem d'imaginar potser unes d'aquestes imatges d'exili de persones que van una mica a l'aventura, aviam què troben, sinó unes persones que ja tenen una mica clar el seu destí, com són els primers anys a Holanda, un cop exiliats.
3: Sí, de fet, com tu deies, és una família que, com que és una família que podem considerar culta, liberal, és el primer moment que Hitler ha arribat al poder, encara no s'ha aplicat la persecució de forma industrialitzada, així que arriben allà a Holanda i mentre el país encara era lliure, plàcid, no? Doncs la seva vida era bona. La petita Anna va començar a anar a una escola Montessori, que no sé si pels que esteu ficats en temes d'educació, és un tipus d'escola que ara s'està començant a implantar aquí, però que està superestès allà a Amsterdam, en el qual es potencia la creativitat i la iniciativa del nen. Doncs l'Anna va cap a aquesta escola i ella ens diu que era molt feliç quan anava a aquesta escola. I d'allà ens ha arribat, per boca de la seva amiga Anneli Hosler, que Anna ja escrivia freqüentment, quan era petita. Estem parlant d'una Anna Frank que tindria 5, 6, 7, 8 anys, ja escrivia, tot i que la seva amiga també ens diu que amagava els seus escrits i no els havia deixat veure ningú, així que tampoc sabem si escrivia gran poesia o gran literatura o eren només escrits de nena petita.
2: Bé, sigui com sigui, suposo que serien escrits que seria molt interessant que sortissin a la llum, formen part de tots aquells escrits de la història que s'han perdut i que realment serien interessants, no? Veure aquests escrits inicials de la petita Anna quan anava a l'escola. Però bueno, sigui com sigui, aquesta arribada a Holanda molt, molt més plàcida, no?, del que, com dèiem, seria si, quan pensem amb els exiliats alemanys. Però bé, com ja ens vas explicar fa unes setmanes, Holanda no triga en ser conquerida pels nazis al maig del 1940. Com canvia la situació?
3: Clar, la situació canvia força dràsticament, no? I un cop Holanda és envaïda, els jueus va començar a veure restringides moltes de les seves llibertats. Otto, el pare, va intentar tornar a emigrar i aquest cop va intentar emigrar als Estats Units perquè veia que l'extensió del règim nazi dins d'Europa, per molt que anessin marxant d'un país a un altre, al final els acabarien enxampant. Però què va passar? Els nord-americans no van donar l'exili, no van permetre que marxessin refugiats a Estats Units, perquè consideraven que, com que encara tenien família alemanya, podien ser convertits fàcilment en espies. Els hi podien fer xantatge fàcilment i no els volien a Amèrica. Llavors, clar, aquest segon exili no els hi va funcionar. I el que van haver de fer va ser quedar-se a Amsterdam. No tenien res més a fer, no van poder fer una altra cosa. I a Amsterdam les coses van començar-se a posar més difícils. Les germanes Frank, Anna i la seva germana Margot, van haver de canviar d'escola i assistir a una escola jueva. Ja no podien anar a l'escola on anaven abans. I a l'abril del 1941, un any després de la invasió dels nazis, Otto Frank va haver de fer equilibris legals per tal de no perdre les seves dues empreses. L'home ja havia muntat una segona empresa mentre estava allà. Com que no podia haver-hi empreses en capital jueu, va haver de transferir totes les seves accions al seu amic Johannes Kleiman i va dimitir de tot càrrec de la companyia. Diguem-ne, podem entendre això com un home de palla, d'aquests que es posen...
1: Testaferro.
3: Sí. Sí,
0: està de moda, aquesta paraula.
3: Sí, però diguem-ne que aquí era més per supervivència i no per intentar evitar pagar impostos i coses d'aquestes, però la cosa és que va buscar-se aquest amic seu, que va continuar amb les companyies, i gràcies a això les empreses van continuar operant amb relativa continuïtat i els francs continuaven tenint ingressos per sobreviure, tot i que dins d'aquesta repressió que anava avançant.
0: I és en aquest marc familiar, en aquesta situació familiar, en el que Anna comença a escriure el seu llibre?
3: Sí, perfectament. És el dia 12 de juny de 1942, que és l'aniversari d'Anna Frank, quan ella fa 13 anys. Anna rep el regal, que és una llibreta de tapes blanques i vermelles, que havia demanat al seu pare dies abans, quan anava caminant pel carrer, i veu en una papereria aquesta llibreta i li diu: "Ai, jo vull aquesta llibreta." Llavors el seu pare li regala. I des del primer moment va decidir que utilitzaria aquesta llibreta com a diari, com el seu diari personal. Amb 13 anys va començar a anotar moltes de les seves vivències, però potser el que més sobta no és que anotés les seves vivències, perquè al cap i a la fi és escriure fets, no et deixa entreveure tot el pensament que hi havia al darrere, sinó que Anna ens demostra des del primer moment una gran maduresa i ens ensenya tots els seus pensaments, tots els seus sentiments, tot el que interpreta del que està passant i del que està sent privada. I llavors, des de pràcticament el primer moment, en un dels primers escrits, ja podem veure tota aquesta Anna tan madura que ens trobarem al diari.
0: L'escoltem.
4: Dissabte 20 de juny de 1942. No he escrit res durant un parell de dies, ja que vaig voler reflexionar sobre el significat i la finalitat d'un diari de vida. Em causa una sensació estranya el fet de començar a portar un diari, i no només pel fet que mai havia escrit. Suposo que més endavant ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Però en realitat, poc importa. Tinc desitjos d'escriure i, abans de tot, vull treure'm algun pes del cor. Ara ha arribat el punt al voltant del qual gira tot aquest assumpte del meu diari de vida. En realitat no tinc cap amiga. Vull explicar això amb més detall, ja que ningú comprèn que una noia de només 13 anys se senti tan sola i, per cert, crida l'atenció. Amb cap dels meus coneguts puc fer altres coses que fer bromes o cometre disbarats. M'és impossible expressar-me de debò i em sento interiorment abotonada. Potser aquesta falta de confiança sigui un problema meu, però les coses són així lamentablement i no puc superar la meva condició. Per això, aquest diari, amb l'objectiu d'exacerbar encara més amb mi la idea d'una amiga absent, no apuntaré només fets en el meu diari, com acostuma a fer la majoria de la gent, sinó que aquest mateix diari serà la meva amiga. I aquesta amiga haurà d'anomenar-se Kitty.
0: Aquest mateix diari serà la meva amiga, Albert.
3: Sí, de fet, totes les entrades a partir d'aquest 20 de juny de 1942 aniran destinades a Kitty. Seran com cartes que escriu Anna Frank a la seva amiga absent, Kitty. A mi m'agradaria destacar, per exemple, quan a mi em frapa, no?, quan llegeixo d'una nena de 13 anys que diu: suposo que més endavant ja no, ja ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Ella és conscient que és una nena petita, però en el que escriu, per mi almenys, deixa veure una maduresa que no trobem en altres persones.
0: Molt bé, tornem a la història de la família Frank. Quan van decidir trobar un amagatall, amagar-se?
3: Sí, de fet, és pràcticament el diari, el comença a escriure el dia del seu aniversari, del 1942, i no arriba ni un mes després que la família ja s'ha d'amagar. Són tres setmanes després, el 6 de juliol de 1942, la família Frank va decidir instal·lar-se en el seu amagatall. I per què va ser aquest dia? Bàsicament perquè va ser el dia després que la germana gran, Margot, rebés una notificació ordenant-li la marxa cap a un camp de treball. I com que Otto i Edith ja estaven veient que això podia passar, ja havien estat planejant què podien fer si arribava aquest dia, l'únic que van fer va ser avançar-se als esdeveniments i marxar cap al seu amagatall.
1: I explica'ns quin era aquest amagatall.
3: Doncs l'amagatall, que és on encara avui dia està el museu de la casa d'Anna Frank, que s'hi pot anar a visitar allà a Amsterdam, és una visita molt recomanable, va ser a una de les oficines de l'empresa d'una de les dues empreses d'Otto Frank. Es tracta d'una de les vivendes del Prinzengracht, que és un dels canals principals de la ciutat, un dels que està a prop del centre, i en aquesta casa van habilitar la part de darrere, la part del magatzem, per tal de poder-hi viure. L'entrada, és a dir, tu entres a la casa i es veia l'oficina normal, la casa, i l'entrada, aquest amagatall, estava ocultada darrere d'una llibreria, per tal que semblés que allà no hi havia cap porta i que no hi havia cap habitació ni res darrere. Evidentment, totes les finestres estaven tapades per tal que no es pogués veure res des de fora. I a més, els Frank, que ja ho tenien pensat, tot això, van deixar el seu apartament.

0: A més, no van ajudar només a la família Frank, perquè no només hi havia la família Frank a Amsterdam, que era jueva i havia d'amagar-se. També tenien amics, també tenien coneguts que estaven patint exactament la mateixa repressió. I més tard, només una setmana més tard, se'ls hi va unir la família Van Pels, els quals estava formada per pare, mare i fill, i un dentista amic de la família anomenat Fritz Pfeffer. Llavors, ja tenim aquí els quatre de la família Frank, els tres de la família Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, i ja tenim el grup que començarà a donar vida a les històries del diari d'Anna Frank, que són més conegudes encara quan estan dins de l'amagatall.
1: Estimada Kitty, és possible que sigui la nostàlgia de l'aire lliure després d'estar privada d'ell durant tant de temps, però trobo a faltar més que mai la natura. Encara recordo molt bé que mai abans m'havia sentit tan fascinada per un cel blau enlluernador, pel cant dels ocells, per la claror de la lluna, per les plantes i les flors. Aquí he canviat. Mira el cel, els núvols i la lluna, i les estrelles m'apaivaga i em restitueix l'esperança. No es tracta, en realitat, d'imaginació. És un remei molt millor que la valeriana i el bromur. La natura em fa humil i em prepara a suportar tots els cops amb valor. Excepte, en rares ocasions, m'ha tocat la desgràcia de mirar a través dels vidres bruts i les cortines carregades de pols. El meu goig s'esvaeix, ja que la natura és l'única cosa que no tolera ser deformada. Teva, Anna.
0: Aquí sentim una Anna que ja porta 2 anys amagada i que fa unes reflexions sobre la natura, com troba a faltar la llum del dia i el color dels arbres i tot això. Ja té 15 anys, però estem parlant d'una nena que es porta amagada sense sortir de casa fa 2 anys i que va entrar amb 13. Crec que realment diu molt de l'escriptora que hem perdut, que podríem haver tingut si no hagués passat el que al final va acabar passant.
2: Com deies, bé, tot el grup estarà amagat durant 2 anys i un mes, del juliol del 42 a l'agost del 44, i com s'acabarà aquesta història?
0: Doncs la història s'acaba tràgicament, com pràcticament tots suposo que hem intuït des del principi o sabem, i el dia 4 d'agost de 1944 la policia nazi rep una trucada que delata tot el grup. Llavors el mateix dia són detinguts i deportats al camp de concentració de Westerbork, que està situat a Holanda i que era utilitzat per a jueus, gitanos i dissidents holandesos. Posteriorment el grup serà enviat a Auschwitz, però com que estem parlant de l'agost del 44, la guerra ja està començant a entrar a la seva fase definitiva, quan les tropes soviètiques estan avançant cap a Alemanya i Auschwitz, crec recordar que era Polònia, si no vaig errat, tot el grup és mogut cap a l'interior d'Alemanya, al camp de Bergen-Belsen, i allà tant la mare com la germana d'Anna moriran de tifus i ella serà l'última que mor del seu nucli familiar, però també acabarà morint de tifus, i no directament a mans dels nazis, sinó per les condicions a les quals es trobava en aquell camp.
2: Molt bé, i tota aquesta vivència, aquest relat, com ha arribat fins als nostres dies?
0: Doncs és una història força emocionant, perquè de tot el grup dels que estaven amagats a l'amagatall de la casa de Prinsenhard, només Otto Frank és l'únic que sobreviu als camps de concentració i als camps d'extermini. Llavors, Otto, un cop acabada la guerra, un cop és alliberat, torna a Amsterdam, a casa del seu amic, d'un dels que els havia estat ajudant, amb la intenció de a veure si torna algú més. No torna ningú més, es queda ell sol. Però la gràcia, la cosa que per la qual ara tenim la història, és perquè aquesta persona, Mip His, havia guardat tots els papers de la casa, incloent els diaris de la petita Anna. Llavors, Otto ens explica, com a mínim ens ha explicat, que ell no havia llegit mai els diaris de la seva filla perquè eren els diaris personals de l'Anna, i li havia fet la promesa que són els teus diaris personals, jo no tinc per què llegir res. Però un cop es troba sol

0: no queda ningú, decideix començar a llegir els diaris de la petita Anna. Els llegeix. També Otto ens explica que s'emociona, evidentment. Suposo que, a part de la situació, llegir això que havia escrit la teva filla, encara que no fos literatura excelsa, jo crec...
1: No pot ser d'una altra forma.
0: Sí, no pot ser d'una altra forma. S'emociona enormement i decideix que aquells diaris no poden quedar enterrats o no poden quedar guardats a casa seva, sinó que s'han de publicar i la humanitat, qui sigui, ha de conèixer tot allò que havia escrit la seva filla. Llavors es publiquen amb el nom de Het Achterhaus, que significa l'amagatall, que és el nom que primer li posa Anna Frank dins del seu diari, però després el coneixerem arreu del món com el diari d'Anna Frank.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Hem conegut la història de la família Frank, d'Anna Frank, però avui també volem parlar de més perseguits pel nazisme. He parlat de jueus, però hi va haver molts més grups que van patir la persecució i la violència del règim del Tercer Reich, Albert.
0: Sí, de fet, m'agradava començar amb la història d'Anna Frank perquè simbolitza el que més coneixem tots, però també m'agradava poder utilitzar aquest programa per parlar d'altres grups que també van ser igualment perseguits, però que a vegades potser no tenen el ressò que tenen altres grups. I, per exemple, els que... Estem parlant de grups que els nazis consideraven subhumans o Untermenschen, en el seu terme alemany, i serien els jueus, evidentment, però també els gitanos, van ser totalment perseguits pel règim nazi, els eslaus, que entrarien aquí, per exemple, persones de nacionalitat polonesa, sèrbia i russos, els consideraven inferiors, els negres, els discapacitats físics i mentals, i els comunistes. Però tot això era el que al principi, quan la ideologia nazi, si li podem dir ideologia d'alguna manera, estava creixent, era el que consideraven inferiors. Però, com també sabem, a mesura que el règim nazi es va avançant i va guanyant guerres i es va expandint, va anomenant més grups en contra seu i va perseguint a més gent. I en aquests altres grups, és una llista llarga, però intentaré dir-lo ràpidament, trobem homosexuals, bisexuals i transexuals, trobem presoners de guerra soviètics, trobem catòlics, en depèn quins països, també estaran totalment oposats al règim nazi, trobem testimonis de Jehovà, trobem republicans espanyols, que també van ser perseguits, trobem francmaçons, trobem gent de color, trobem sords, trobem gent d'esquerres, trobem comunistes, sindicalistes, socialdemòcrates, socialistes, anarquistes i qualsevol altra minoria dissident que no fos considerada ària.
4: Això ens porta a pensar que si la guerra no hagués acabat quan va acabar, haurien acabat exterminant-se a ells mateixos, no? Perquè se'ls haguessin acabat gairebé la gent a la que considerar diferent o perseguir, no?
0: Sí, sí.
4: I aquesta llarga llista parla molt, molt bé, de lo malament del cap que estava... que estaven els nazis, no? El que dèiem abans, no? Aquesta persecució sistemàtica de gairebé esquizofrènica, no?
0: Sí, i de fet, per donar-te un exemple de la bogeria que va ser el nazisme, hi havia el pla per tal de controlar l'Europa de l'Est, era que la població havia de ser reduïda en 50 milions d'habitants i s'havia de fer a través de tres mitjans: assassinats massius, tal qual, expulsions massives cap a l'Àsia, és a dir, els empenyem cap allà, cap a l'Àsia, i que marxin d'aquí, que aquest és el nostre terreny, i treballs forçats pel Tercer Reich. Només podien quedar, segons ells, a l'Europa de l'Est, aquells que fossin aptes per a la germanització, aquells que poguessin germanitzar.
1: Tenim xifres, em sembla que podem conèixer una mica en què es va moure aquesta barbària nazi, no?
0: Sí, tenim xifres, com tot, són relatives, hi ha forquilles més grans i més petites, però podem parlar ràpidament del que va suposar. Sabem que van morir gairebé 6 milions de jueus a mans dels nazis, sabem que van morir entre 2 i 3 milions de presoners de guerra soviètics, també sabem que van morir pràcticament 2 milions de polonesos, entre 300.000 i mig milió de serbis, 270.000 persones amb discapacitats, mm, només pel fet de ser discapacitats, entre 90.000 i 220.000 gitanos, entre 80.000 i 200.000 també francmaçons, uns 25.000 eslovens, entre 5.000 i 15.000 homosexuals, testimonis de Jehovà també entre 2.500 i 5.000, i també republicans espanyols, aproximadament la xifra ronda els 100.000.

0: Què són, Albert?
1: Doncs sona I Will Survive, una versió acústica, òbviament, ara no estem per escoltar la versió festivalera, i per recordar que el 1933, quan ja Hitler i el partit nazi estan al poder a Alemanya, van prohibir les organitzacions al voltant de les minories sexuals. Van llançar una purga sobre els clubs d'ambient gay a Berlín, i els nazis també es van dedicar a cremar els llibres sobre homosexualitat i sexualitat en general. Això de cremar llibres els apassionava, com destruir més pensament millor. I la Gestapo va començar a fer llistes d'homosexuals, i els homosexuals de dins del partit nazi també van ser assassinats.
2: Bé, sabem que els nazis, si tenien una cosa en comú, era que perseguien moltes vegades allò que eren ells mateixos eren, no? Perquè sabem que fa poc va sortir que el pare de la dona de Goebbels era jueu, i aquest no comptava, no? O que el propi Hitler tenia abans passats jueus. En el cas dels homosexuals, hi havia casos declarats dins del partit nazi, o era tabú, o fins a quin punt podem saber-ho?
1: Sí, ara no podem saber números de hi havia tants homosexuals, o hi havia moltíssims, o hi havia pocs, però el que sí que sabem que hi havia casos d'especial rellevància, i és més, jo diria cas d'especial rellevància, i es tracta d'Ernest Röhm, el qual era el líder de la CCA, que és la primera milícia que té el partit nazi, no?, per lluitar contra tots els que ha de lluitar i ha d'actes violents. Doncs bé, Röhm era una persona en contacte directe amb Hitler, era un dels que tenia més poder i tenia una influència directa sobre el Führer. De fet, això ja a tall d'anècdota, ens ha arribat que era una de les poques persones que podia tractar el dictador de tu en comptes de vostè. A més, era l'únic líder nazi que podia referir-se amb el seu nom, Adolf, o fins i tot pel seu àlies, Adi, en comptes del Mein Führer. I el que sabem de Röhm és que Röhm era, potser no obertament pel gran públic, però tothom dins de l'elit nazi i Hitler segur que sabia que era homosexual. I de fet diuen, això ja no està tan provat, que molts dels comandaments de la CCA també ho eren, però Röhm era homosexual, i a més s'han descobert unes cartes en les quals parlava amb un amic seu sobre els seus afers amb altres homes. I bé, aquest home era obertament, o com a mínim tothom sabia que era homosexual, i el trobàvem dins del partit nazi.
0: Molts dels membres de la CCA, com hem dit, seran assassinats a una sola nit que es coneixerà com la nit dels ganivets llargs. Röhm forma part d'uns dels assassinats.
1: Sí, aquí és on alguns historiadors han volgut veure un canvi de tendència en la persecució dels homosexuals, altres no. No està clar, jo no seré qui posi punt i final al debat, però la cosa és que el 1934, del 30 de juny al 2 de juliol del 34, succeeix el que coneixem com la nit dels ganivets llargs, que és quan les SS, que són les seccions de defensa personal del Führer, assassinen a pràcticament tots els membres de la CSA. Aquest és un assassinat polític, és un assassinat que també té a veure la qüestió sexual. Jo m'inclino a pensar, sincerament, que és un assassinat polític, perquè la CSA estaven agafant poder i es veu que Röhm podria estar començant a discrepar del que deia Hitler, però s'utilitzarà després la qüestió de que Röhm era homosexual. De fet, es diu, però tampoc està contrastat, que la mateixa nit dels ganivets llargs, quan assassinen a Röhm, està al llit amb un altre home, amb un home més jove. I però el que sí que comença es veu força clarament és que, a veure, els nazis des del primer moment van menysprear els homosexuals, a les lesbianes, a les persones bisexuals, d'això no hi ha cap dubte. Però el que sí que es veu és que a partir d'aquest assassinat de tothom de la CCA i d'un líder nazi gay com és Röhm, el discurs públic contra els homosexuals es torna més dur, i la persecució es torna encara més dura, perquè diguem-ne que ja no hem de fer veure que perseguim els nostres mateixos o alguna cosa així.
3: Sí, bé, jo també estic amb tu, potser que és més una qüestió política que no pas per una qüestió d'afinitat sexual, però que, evidentment, una cosa pot anar lligada amb l'altra. Si podem matar dos ocells d'un tret, doncs sí. Millor que millor. Parlant d'aquesta repressió, tenim alguna dada sobre la repressió de la homosexualitat sota el règim nazi?
1: Sí, tenim algunes dades. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 homosexuals van ser arrestats dins d'Alemanya. Estem parlant bàsicament d'homes homosexuals, perquè les dones no van ser tan perseguides. Sabem que en tema de l'homosexualitat sovint es fa la distinció entre homes i dones, fins i tot avui dia, depèn de determinats països del món. La majoria van ser empresonats a presons normals i corrents, presons a l'ús, però entre uns 5.000 i uns 15.000 van ser empresonats en camp de concentració, dels que hem parlat abans, dels quals la gran majoria van morir en aquell moment. Segons els historiadors, a més, els homes homosexuals eren dels pitjors tractats en els camps de concentració, i l'índex de mortalitat és el més alt de tots els grups de perseguits. És a dir, pràcticament tots els que van anar al camp de concentració van acabar morint. I allà es distingien dels altres presoners perquè portaven el famós triangle rosa cosit a la camisa. I a més, molts dels detinguts van ser castrats químicament, altres van ser internats en centres psiquiàtrics per tal d'exterminar la seva homosexualitat.
2: I bé, un cop acaba la barbària nazi i arriba aquesta i es descobreixen tota la repressió, tots els assassinats, totes les persecucions a minories. De fet, els homosexuals, de fet, són un cas molt, molt especial, suposo, dins d'aquest, perquè, així com altres grups, per exemple, els jueus o els gitanos, sí que hi ha com una onada de reivindicació positiva en el fet de... Déu meu, que s'ha fet amb els pobres jueus, no? En canvi, l'homosexualitat, com bé sabem, trigarà encara molt més a ser reconeguda o ja no acceptada, sinó mínimament tolerada socialment, no? Sí. Llavors, fins a quin punt o com queda la situació d'aquests homes i dones represaliats pels nazis, fins a quin punt aconsegueixen reintegrar-se a la societat, continuen sent mals vistos, com funciona, no, la rehabilitació d'aquests perseguits?
1: Podríem dir que aquestes persones van ser doblement castigats. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial, molts països van tornar a utilitzar les proves que havia acumulat el règim nazi contra els homosexuals per tal de encausar i portar a la presó aquestes mateixes persones pel fet de ser homosexuals. És molt dur, però és així. Hem de pensar, per exemple, també sortint del règim nazi, però una de les persones que va lluitar i va aconseguir acabar amb el règim nazi, no?, que seria el qui va lluitar contra la màquina Enigma al Regne Unit, ara mateix acaba de marxar-me el nom del cap.
0: La pel·lícula està molt bé.
1: Alan Turing, mateix. Doncs ell també va patir les conseqüències de ser homosexual. Doncs imagineu-vos, els que havien estat perseguits pels nazis va ser exactament igual. Hem de dir, no sé si de forma positiva o negativa, jo ho deixo i que cadascú jutgi, que dins d'Alemanya els que van ser condemnats per la seva orientació sexual utilitzant les proves nazis, com a mínim se'ls va descomptar el temps que havien passat sota els camps de concentració o a les presons nazis. No sé si és bo o dolent, perquè no em considero adequat per jutjar-ho, sincerament, però fins al 2002 el govern alemany no va demanar perdó a la comunitat gay per tota la repressió que van patir durant el règim nazi i després del règim nazi.

0: Un altre poble perseguit, en aquest cas parlem d'una branca del cristianisme, també prohibida pels nazis, els testimonis de Jehovà. Per què va començar una persecució contra els testimonis de Jehovà, Albert?
1: Doncs a partir de la presa de poder de Hitler el 33, aquest any maleït, que tothom comença a ser perseguit, els testimonis de Jehovà, que són, destaquen per ser políticament neutrals, no van jurar lleialtat al règim nazi, però perquè no juraven lleialtat al règim nazi i no juraven a qualsevol altre règim, perquè un dels seus principis era la neutralitat política. Al principi, la indiferència d'aquests testimonis es manifestava en una sèrie d'accions que ells no feien, com per exemple no feien la salutació nazi, o no s'apuntaven al sindicat nazi, o no participaven en actes i organitzacions nazis. No estaven fent res en contra del règim nazi, sinó que simplement no seguien aquesta onada cap a, que tothom havia d'integrar-se al règim nazi.
2: Clar, i precisament el règim nazi es caracteritza, o tots els fascismes es caracteritzen per alguna cosa, és per aquest populisme exacerbat i aquesta manera de ser, d'intentar anar més enllà de lo polític i convertir-se en un motor social, no? Llavors, clar, per això aquest, a ulls dels jerarques nazis, la postura dels testimonis del Jehovà era doblement subversiva, no? Perquè ells en cap moment estaven creant una construcció política, sinó que estaven creant un poble, o estaven donant o canalitzant els desitjos d'un poble, no? Llavors, aquests testimonis de Jehovà eren doblement mal vistos per això, no? I com, jo voldria que ens expliquis una mica com comença, no? O quines són aquestes les primeres accions que els nazis comencen a engegar contra els testimonis de Jehovà per tal de marginalitzar-los i crear la necessitat de perseguir-los, no? Perquè és, potser són un dels grups més difícilment perseguibles, en tant que com no fan res, no? Tu pots, un gitano o un homosexual, pots entendre que perverteixen algo que tu creus que és natural o que és diferent, però quan tens un grup que fa de la neutralitat la seva raó de ser, suposo que cal un mecanisme més de culpabilitzar, no? Que...
1: Sí, ara podem mirar les accions que va engegar el règim nazi contra els testimonis de Jehovà, el plebiscit del 1933 sobre la retirada d'Alemanya de la gloriosa Societat de Nacions. Els membres de la CCA encara van entrar a casa dels testimonis de Jehovà, que no anaven a votar, perquè la gran majoria no anaven a votar. Molts van ser colpejats i forçats a portar uns cartells que els anomenava traïdors a la pàtria. Ja comencem aquí a culpabilitzar-los. No vas a votar en contra de la Societat de Nacions, ets un traïdor a la pàtria. També va haver-hi aldarulls al voltant de les cases dels testimonis de Jehovà, amb gent que els llançava pedres, per exemple. Llavors, la maquinària nazi va començar a connectar l'imaginari col·lectiu, els testimonis de Jehovà amb els jueus. Perquè com que tots dos presten atenció de forma especial a l'Antic Testament, doncs fem una connexió ràpida i barata i diem que són pràcticament el mateix. Llavors, si encara que siguis testimoni de Jehovà, si et diuen que ets, en realitat ets jueu, doncs ja tens aquí, ja sobre ets un traïdor a la pàtria, doncs ja ho tens pràcticament tot. El 34, després de moltes prohibicions a nivell regional, els testimonis de Jehovà van ser prohibits a nivell de tot el Reich, és a dir, un any després de l'arribada de Hitler a poder, i a més els líders van ser condemnats a més de 2 anys de presó per desobeir les prohibicions. Aquí encara veiem que no és 2 anys de presó, sí, però no és una persecució tan bèstia. I a més, molts d'ells van anar sent expulsats de les seves feines progressivament, ja que es negaven a fer la salutació nazi o a renunciar a la seva fe, que era l'altra opció que els hi deixaven.
0: Però encara havia d'arribar un moment de màxima confrontació entre els nazis i els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i aquest moment arriba a l'any 35, quan es va introduir el servei militar universal i obligatori, i els testimonis de Jehovà van rebutjar enrolar-se a l'exèrcit. Ho feien bàsicament perquè rebutjaven portar armes per defensar un poder polític, fos qui fos, però clar, en aquest cas eren els nazis. A partir d'aquí, els nazis van expropiar les propietats dels testimonis de Jehovà, i a partir del 36 els nazis van començar a emportar-se les criatures lluny dels seus pares per sotmetre'ls a reeducació, i ja podem dir que a partir del 35-36 era un grup totalment perseguit.
0: Molt bé, i quines xifres coneixem de les conseqüències d'aquesta persecució del Tercer Reich als testimonis de Jehovà?
1: Doncs sabem que que unes 10.000 persones van ser empresonades per causa de la seva fe, incloent uns 2.000 incloent uns 2.000 que van ser enviats a camps de concentració també. Es calcula que van morir al voltant de 1.200, 1.500, i uns 250 van ser directament executats, a més dels càstigs brutals dirigits contra ells, les tortures, les jornades senceres en què eren colpejats i altres barbàries que ens podem imaginar.
2: Sí, i el cas dels testimonis de Jehovà també ens ha de portar una reflexió que hem de fer respecte a l'extermini de les minories o l'extermini dels dissidents a l'Alemanya nazi, perquè escoltant, és tan gran la barbàrie i són tan grans les xifres de gent assassinada, de gent desplaçada del lloc on vivia, que van ser exiliats, morts, assassinats, executats, morts per malaltia, que clar, tu quan penses en els testimonis de Jehovà i veus que al final van morir uns 1.200 empresonats, uns 250 executats, hi ha la tentació de dir, bueno, pues no fue para tanto, no? Al final van ser 200 persones. Què fem parlant, no? Gairebé un quart de programa sobre una cosa, moltes cometes, tan minoritària, no? Però al final no es tracta de números, no? Tot i que moltes vegades, no, els 6 milions de jueus assassinats, és que encara que hagués estat un o dos, que és el, potser el que no entenen moltes vegades aquests negacionistes de l'Holocaust, no? L'important no són les xifres, sinó és el fet, i és el fet en si. Encara que hi hagués estat un homosexual o un testimoni de jove o un jueu tret de casa seva, marcat com a traïdor i assassinat per ser subhumà, per ser impur, aquesta és la barbàrie, no? Per molt que moltes vegades el primer impuls o el primer espant de la matança dels nazis és les xifres o la gran eficiència en la mort, al final lo realment bàrbar és el fet en si, independentment de les xifres, no? I per això coses que potser des del nostre punt de vista peninsular, en el qual els testimonis de Jehovà són una cosa a nivell social marginal, a nivell de són aquella gent rara, no? que et truca a la porta i no els obres,
3: i són tossuts.
2: Són tossuts, sí, però això és indiferent, l'important és això, no? És els mecanismes que com a societat van ser capaços de crear els nazis per demonitzar grans sectors de la població, que l'única culpa que tenien era no encaixar en el que aquests monstres, tot i que ara sembli que hi havia quatre nazis a Alemanya i que tothom era bo, que aquests monstres, aquesta gran quantitat de monstres van crear uns mecanismes amb la qual hi havia la legitimació de perseguir el dissident només per ser-ho, no?
1: És que és espectacular la llista de gent que era dissident, que era, en una societat com la d'avui dia, no sé com podríem encaixar una cosa així, perquè qui no està en un d'aquests grups que perseguien els nazis.
2: Sí, bueno, és que arriba un moment, això a vegades es fent la reflexió amb el franquisme, no? Bueno, és que el franquisme tampoc perseguia tanta gent o tampoc estigmatitzava tants sectors de la població, i la gent que defensa ara que, per exemple, que Franco, bueno, no va fer tanta cosa, en el moment de repressió franquista o nazi, hagués mort simplement per portar el cabell mig llarg. Jo crec que de la gent que ens creuem al carrer, el 80% dels joves, fins i tot els joves de dretes d'avui dia, que ens creuem al carrer, haguessin estat morts o represaliats simplement per portar barba o per portar grenyes i ser un parecer un maricón de mierda per no portar el cabell massa curt, no? Llavors, clar, des del moment en què es generen aquestes dinàmiques de repressió social amb la connivència de bona part de la societat, les xifres són lo de menys, no? Sinó és l'enfermetat, perquè al final el feixisme no és una altra cosa que una enfermetat social. L'enfermetat que permet que es demonitzin, es persegueixin sectors de la població sense cap motiu, més enllà de voler fer-ho.
0: Sí. Jo crec que aquesta reflexió que fas, Alberto, de que una ideologia tan malèvola com la que va implantar políticament el nazisme no havia de tornar mai, va estar molt present a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, lamentablement...
2: A part d'Europa.
0: a part d'Europa, lamentablement jo crec que segurament estaríem molt d'acord en que aquelles creences que van forjar l'Europa a sortir de la Segona Guerra Mundial es van perdent i no recordant suficientment la barbàrie que va significar Auschwitz, per exemple, per posar un símbol de que pot reunir la barbàrie de tot allò, no?
1: Ara sembla que dins d'Europa, per exemple, dir que els musulmans no mereixen estar dins de la nostra societat o que els hem d'expulsar surt gratuït o fins i tot guanyes vots. I ens hem de recordar de coses sí, com aquestes, perquè comences pels musulmans, després comences els testimonis de Jehovà, els homosexuals, vas tirant tot el que vulguis allà i al final acabem tots.
2: Sí, i de fet en països com el nostre, no?, que mai hem tingut un... que l'antifeixisme espanyol mai ha estat res més que una tribu urbana, no? No, com a societat mai hem, com altres països europeus, no hem fet mai la reflexió d'apurar totes les tasses de feixisme de la nostra societat fins al punt que actualment tenim un partit fundat per ministres feixistes. Que hauria de ser que només per això, independentment de que no haguessin robat milers de milions, hauria d'estar il·legalitzat.
0: Sí.
2: Llavors, clar, fins a quin punt com a societat som lo suficientment madurs per no deixar-nos entabanar per aquests cants de sirena, no? El perill musulmà, el perill homosexual, el perill antisistema, no? Llavors, potser aquesta reflexió que hem de fer, o que crec, perquè al final cadascú pot creure el que vulgui, que hem de fer com a societat de la barbària nazi, no? Que és anar en compte precisament amb aquestes coses, perquè és tan fàcil crear una psicosi social que porti a la discriminació i a l'extermini del que és diferent, que aquesta hauria de ser la prioritat. És a dir, si s'hagués d'ensenyar alguna cosa a les escoles, potser s'hauria d'ensenyar menys religió, s'hauria d'ensenyar fins i tot menys matemàtiques i més cultura política.
3: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Fins aquí el programa d'avui de Les Portes de Troia. Ens hem apropat a la família Frank, a la persecució dels homosexuals i també dels testimonis de Jehovà. Moltíssimes gràcies a Albert Sánchez Cremona per tornar a venir aquí a explicar-nos aquesta història.
1: Gràcies a vosaltres i ens retrobarem en algun moment.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Oriol Vergés.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
3: Moltes gràcies.
0: Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. Thank you.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

0: you to tell me.
1: Aquest programa és una repetició. Aquest programa és una repetició.